0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: I think I might.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

color dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre. Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Els veïns desemparats. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a 6:00 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a 6:00 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a 10:00 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La passada setmana vam dedicar-la a la desconeguda I Masnadieri, la poc coneguda òpera de Verdi que va estrenar a Londres amb un èxit clamorós. Avui de nou, una obra poc coneguda del geni italià, Il Corsaro.

Il Corsaro, és a dir, El Corsari, és una òpera dividida en tres actes, amb música de Giuseppe Verdi, i llibret en italià de Francesco Maria Piave, tot i que basat en el poema El Corsari, de Lord Byron. L'estrena va ser el 25 d'octubre del 1848 a l'actual Teatre Verdi de Trieste. En quant als personatges que apareixen en aquest Corsari, Corrado és el capità dels pirates, un tenor, Medora, l'amor de joventut de Corrado, paper per soprano, el paixà Seid és el paixà de Coron, un paper per baríton, Gulnara és l'esclava favorita de Seid, paper aquest per soprano. Aquests són els personatges principals que intervenen en aquest poc conegut títol de Verdi. De fet, Verdi va expressar el seu interès en el poema de Byron, El Corsari, l'any 1844, quan estava planejant una òpera per Venècia, però no hi havia un baríton que fos l'adequat. Així, l'any 1845 havia de compondre tres òperes, una per ser estrenada a Londres, però es va trobar amb diverses dificultats, tal com ja us vam comentar al programa dedicat a Imes Nadieri de la passada setmana. L'òpera que finalment es va estrenar a Londres, tot i la seva inicial, que era que fos Il Corsaro, finalment va ser, com dèiem, Imes Nadieri. Però Verdi ho va descartar en trobar l'òpera massa freda i teatralment ineficaç. Per tant, Imes Nadieri es va convertir, com dèiem, en l'òpera per a Londres, i Verdi i el seu ajudant Emanuele Muzio van viatjar a la capital britànica a finals de 1847 per la seva estrena, que es va celebrar el 22 de juliol d'aquell 1847. Després, el compositor va tornar a París, on va romandre durant 2 anys, mentre que Muzio va tornar a Milà. Després d'Imes Nadieri, per tal de satisfer l'òpera que tenia pendent per Luca, Verdi va proposar Il Corsaro. Se li va oferir una contraproposta, però que va rebutjar, i des de París, al febrer del 1848, Verdi va enviar la partitura completa a Luca a través del seu col·laborador Muzio. Malgrat que Verdi ja era un compositor de gran èxit a Itàlia, l'estrena va passar molt desapercebuda, en bona part a causa de diversos problemes a l'hora de posar en escena el títol. Tanmateix, a més de la ciutat de Lucca, l'òpera es va representar a Milà, Turí, Mòdena i Venècia l'any 1853. En tot cas, anem a conèixer aquest Il Corsaro de Verdi, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. L'acció del primer acte d'Il Corsaro de Verdi comença al vaixell de Corrado, a prop de l'illa. L'illa està controlada pels corsaris o pirates. Un cor introdueix a Corrado, el capità dels pirates, que està a l'exili. Lamenta la seva condició actual, però rep una carta amb informació militar sobre el paixà turc Seid. El convenç de navegar amb els seus camarades i immediatament comença a reunir les seves tropes. Canta Josep Carreras. Oh, sí.

La següent escena d'Il Corsaro de Verdi es desenvolupa a la casa de Medora. Medora està sola i està ansiosa pel retorn de Corrado. Acompanyada de la seva arpa, canta una preciosa ària, però vagament sinistra. Un pressentiment sembla dir-li que les coses sortiran malament. En tot cas, canta des d'una veu angelical la soprano catalana Montserrat Caballé.

Quan finalment arriba Corrado, els dos canten un duet que capta tant la serenitat del seu amor com la incertesa del seu futur. Medora demana a Corrado que no marxi, però finalment parteix per anar a enfrontar-se al Paixà. Jesse Norman és Medora i Josep Carreras, Corrado, els dos dígits per Lamberto Gardelli.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim els moments d'òpera. El segon acte del Corsaro de Verdi comença a l'harem del paixà Seid. Les esclaves de l'harem tenen cura de Gulnara, el favorit del paixà. No obstant això, Gulnara no està satisfeta amb les atencions del paixà. Ella es burla de la vida a l'harem i vol la llibertat i l'amor veritable. Un eunuc convida Gulnara a un banquet de celebracions anticipant la victòria del paixà en l'eminent batalla marítima amb els corsaris. Ella expressa l'esperança que alguna cosa millor li pot esperar a la vida, somiant que els corsaris les alliberaran i les dames de l'harem li diuen que sou l'esperança de totes. Montserrat Caballé és de nou Gulnara.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte. Seguim els moments d'òpera a l'iniciar el tercer acte d'Il Corsaro de Verdi. Seguit està gaudint de la seva victòria, però no està del tot satisfet. Té por que Gulnara, la seva favorita, s'hagi enamorat de Corrado. Assegura que la mort de Corrado s'apropa, ja que té set de venjança. Gulnara reconeix que estima a Corrado i això enfurisma a Seguit. Montserrat Caballé és Gulnara, mentre que Gian Piero Mastromei és Seguit.

Corredor, després d'haver subornat un guàrdia per deixar-la entre la seva cel·la, Bulnara promet ajudar-lo, lliurant-li un ganivet per matar Seid. Corredor rebutja la seva oferta citant el seu honor com a combatent. També detecta els seus profuns sentiments per ell i li diu que està enamorat de Medora. Bulnara surt d'escena dient que, malgrat tot, matarà Seid. De nou, cavaller i carreres.

0: La darrera escena d'El Corsario de Verdi no podria ser més tètrica. Medora ha begut un verí per morir, motivada per l'absència de Corrado. Però en aquell moment el vaixell que transporta a Corrado i Gulnara apareix a l'horitzó. Quan arriben, Corrado i Medora s'abracen. Però cada personatge relatarà els seus sentiments. Corrado comença explicant com ell i Gulnara es van alliberar, però l'alegria es trenca quan mor Medora a causa del verí que ha ingerit. Tot i que els seus homes intenten detenir-lo en veure morir a la seva estimada, Corrado decideix saltar al mar des d'un penya-segat i així acabar també morint. I aquest és el trist final d'Il Corsaro de Verdi. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de decidir un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I el labor de la càmera. Entenc que el labor de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
0: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla, o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és conduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les dues de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar. No està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrim el nostre llibre d'històries viatjant fins a Vilacromada del Camí, un poble de conte on cada any es fa una trobada molt especial, organitzada per l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes.
0: Sí, però atenció, perquè aquest any els toca el torn a uns convidats una mica particulars. Parlem dels qui sovint els fan fer els papers de dolents i dolentes de la història. Dracs que treuen foc, llops de dents molt afilades i bruixes amb arrugues al nas. I d'entrada, la gent del poble no els fa una bona acollida, precisament.
1: En aquest relat es posaran en joc les habilitats socials i els prejudicis de la gent de Vilacromada, que rep els convidats de mala manera i faltant-los al respecte pel simple fet de ser diferents. Però el conflicte es començarà a resoldre quan aquests personatges puguin compartir com se senten, despertant l'empatia de tothom.
0: Perquè a vegades les aparences enganyen i tothom es mereix una oportunitat, oi?
1: I tant. Bé, expliquem el conte, que de ben segur ens ajudarà a tots plegats a ser una mica millors cada dia. Obriu bé les orelles, que arriba Dracs, Llops i Bruixes.

0: Vilacromada del Camí era un poblet de conte, amb els seus carrerons ondulats de pedra rogenca i aquelles cases tan blanques, amb les portes i els porticons de mil colors, semblava tocat per la màgia. De les seves fonts en brollava una aigua ben especial que, amb la llum del sol, anava canviant de color, convertint la vila en un preciós arc de Sant Martí. Era el lloc ideal per fer-hi la trobada que organitzava, un cop l'any, l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes, coneguda també com la APCL. Estava tot a punt per rebre els convidats i les convidades i el llegendari Flavio, l'unicorn alat. Esperava, majestuós, la seva arribada. De sobte, entrant pel carrer Major, van aparèixer quatre llops enormes caminant a pas ferm en direcció al centre del poble. Al seu pas, els vilatans de Vilacromada tancaven portes i porticons i tot eren corredisses per amagar-se a les seves cases. Encara desconcertats per aquella aparició, el pànic es va apoderar de tot el poble quan, del cel, van començar a baixar dracs de tota mena i també alguna draga, que es deixaven caure sobre teulades, places i carrers, fent bategar les ales i aferrant-se ben fort amb les seves ungles. Mentrestant, en Flavio, l'unicorn alat, corria nerviós pels carrers empedrats.
1: Com m'he pogut oblidar d'una cosa tan important? A veure com l'arreglo jo. Ara, tot aquest guirigall.
0: I llavors van arribar elles, les bruixes, i també algun bruixot, empaitant-se les unes a les altres a gran velocitat, enfilades a les seves escombres voladores, enriolades i trapelles, voleiaven per sobre de les teulades presumint de llibertat. Llops, dracs i bruixes es dirigien al mateix indret, a la plaça Major, que a poc es van omplint i els van anar reunint a tots i a totes. Feia temps que no es veien. I tot eren crits, udols, esbufecs i rialles, mentre l'unicorn intentava posar-hi ordre. La bruixa de Hansel i Gretel va preguntar:
2: "Diria que falta algú, oi?"
0: I el llop de les set cabretes va afirmar:
3: "I tant! Ja saps que sempre arriben els últims."
0: Va ser dir això i el terra va començar a tremolar. Es podia sentir a cada tremolor. Semblava que la fi del món hagués arribat a Vilacromada del Camí, però no. Només eren alguns gegants i algunes gegantes que s'afegien a la trobada. Flavio va fer un gran sospir i va dir:
1: "Ara sí que ja hi som tothom. Seguiu-me."
0: L'unicorn els va guiar fins a Can Picarol, una masia que hi havia als afores del poble i on conviurien durant un parell de dies. Segur que els vilatans i les vilatanes ho agrairien. S'havia oblidat d'explicar-los quins eren els personatges que ocuparien el poble aquell any i estaven ben espantats. Al cap d'una estona, l'alcaldessa, acompanyada per una comitiva de gent del poble, es va presentar a Can Picarol i va trucar a la porta. Atent, va obrir i els va convidar a passar.
1: "Sigueu benvinguts i benvingudes. Com veieu, hem inaugurat la 13a trobada de personatges de contes i llegendes de l'APCL. I demà, com fem cada any, hi haurà el dinar de germanor a la plaça Major."
0: L'alcaldessa, amb cara de preocupació, va dir: "D'això venim a parlar. Hem hagut d'anul·lar el dinar."
1: "Com? El dinar? Què ha passat? Com és que no es pot fer?"
0: "Que la gent del poble ha vist els personatges que anaven arribant. S'han espantat i, un a un, s'han anat esborrant del dinar. Al final, no ha quedat ningú."
4: "No en volem de bruixes aquí! No en volem! Som mala gent!"
5: "Ni de llops tampoc, que encara es cruspiran algú."
0: "Aviam, és que a qui se li acut convidar tota aquesta patuleia? Potser ens ho hauríeu hagut de consultar abans d'organitzar aquesta trobada." Al voltant de la comitiva i d'en Flavio, l'unicorn alat s'havia anat formant un cercle amb alguns convidats i convidades que escoltaven amb atenció la conversa i s'anaven entristint.
2: Nosaltres també som personatges de conte, igual que els altres a qui convideu cada any.
0: Dona, iguals no sou.
4: Vosaltres sou dolents.
0: I, molt indignat, el drac de la llegenda de Sant Jordi, que també hi era, va afegir...
6: No hi ha dret. Així és cosa de que escriu els contes. A tots i totes nosaltres sempre ens toca la pitjor part. Quantes princeses i surten fent malifetes, eh? I a mi el cabell és sempre la mata. I matar no està gens bé, eh?
4: Home, vist així...
6: Què seria dels contes sense personatges com nosaltres, eh? A tothom li agraden els contes on surten dracs i dragues, bruixes i bruixots, gegants, gegantes, llops i oves.
0: A l'escoltar les paraules del drac, el llop de la caputxeta vermella, de sobte, va saltar i va dir...
4: Lloves? On has vist que hi surtin lloves als contes? Sempre som nosaltres, els llops, els qui ens toca conspir-nos, àvies, nens, nenes, cabretes. Això tampoc és just.
2: És veritat. De bruixots també n'hi surten ben pocs. I nosaltres, les bruixes, sempre som velles, tenim berrugues, som lletges i peludes. És desesperant.
0: La comitiva de vilatans i vilatanes de Vilacromada del Camí se'ls escoltaven amb sorpresa i amb certa empatia. Molt intrigat, un botiguer va exclamar...
5: I tot això, ja ho heu dit a qui escriu els contes? Segur que si els hi dieu, ho entendran i faran alguna cosa.
4: Ui, si ens fa d'anys que ens queixem al nostre sindicat. Ara sembla que ens comencen a fer una mica de cas, però...
7: Però què?
4: Sempre us faran més cas a vosaltres, que sou qui llegiu i expliqueu els seus contes.
0: L'endemà, al final, es va celebrar el dinar de germanor. Van ser menys que altres anys, però molt ben avinguts. Diuen que va ser la trobada més enriquidora de les que s'havien fet fins llavors. Canviarien moltes coses a partir d'aleshores en el món dels contes.
8: Després de tantes aventures, és el moment de fer un viatge molt i molt llunyà. Creuem l'oceà i viatgem enrere en el temps fins a les grans planes de l'oest americà. Terra de tribus de nadius, de fletxes, de cavalls i de grans caps indis.
0: Allà, entre tipis i fogueres, hi havia una llei sagrada que tothom respectava per sobre de tot: el valor de la paraula donada. Quan un indi deia que faria una cosa, era més sagrat que qualsevol paper signat. Però la història d'ara ens presenta un personatge ben diferent. Un indi que tenia la mala llet de no complir mai la seva paraula.
8: Un indi trapella que prometia coses i després, si t'he vist, no me'n recordo. Però en el món de les llegendes, les promeses trencades sempre porten conseqüències i el nostre protagonista rebrà una lliçó d'aquelles que no s'obliden mai.
0: Prepareu el vostre plomatge i pareu bé l'orella al so dels tambors. Ja arriba l'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa. He perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cèrvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.

0: I després de viatjar per terres de bruixes, llops, dracs i grans tribus índies, tornem a aterrar a la realitat amb una història que, estic segur, farà que més d'un dels nostres oients s'hi senti ben identificat.
1: I tant. Anem a conèixer la Martina i la Cristina. Són dues germanes bessones que s'assemblen gairebé en tot. A totes dues els encanten els macarrons, el color taronja, els animals i a jugar a futbol. Però tenen una sola diferència que ho canvia tot. La Cristina fa els deures de seguida per poder anar al parc. I la Martina... Ui, la Martina... La Martina els detesta.
0: De cap de les maneres els vol fer. Cada tarda, mentre la seva germana corre a jugar amb la pilota, la Martina es queda a casa fent rebequeries, plorant o queixant-se. Fins que li toca fer les feines a última hora, quan els nens ja tornen de la plaça.
1: Però un bon dia, els avis els fan un regal d'aquells que fan saltar d'alegria. Una pilota de futbol de reglament. La Martina té tantes ganes d'estrenar-la que s'haurà de plantejar si val més la pena continuar plorant o bé agafar el llapis, concentrar-se i aprendre una lliçó de les que serveixen per a tota la vida.
0: Aconseguirà la Martina acabar a temps i anar a jugar? Descobrim-ho amb l'últim relat d'avui a l'hora del conte. La Martina no vol fer els deures.

0: La Martina i la Cristina són dues germanes bessones. Les dues tenen els mateixos gustos i aficions. Menjar macarrons, el color taronja, els animals, jugar a futbol... Només es diferencien en una cosa. La Martina detesta fer els deures. Les dues saben que si fan cada dia aviat les seves tasques, podran anar a jugar al parc que es troba davant de casa. Després de dinar, la Cristina obre la seva motxilla, treu els llibres i les pintures de colors i seu a la seva taula tranquil·lament a fer tots els exercicis, encara que de vegades les matemàtiques li costen una mica. Ella posa la seva obstinació i resol aviat les seves tasques. Sap que d'aquesta manera podrà anar a jugar al parc. Una vegada que acaba els seus deures, se sent contenta i feliç. Ja ha complert per avui, així que tanca els llibres i agafa la seva pilota per anar al parc a gaudir amb els amics. Però amb la Martina la història és totalment diferent. Igual que la seva germana, obre la motxilla i treu els llibres. S'asseu còmodament, però en lloc de començar a fer els deures, la nena comença a jugar i entretenir-se a la més mínima oportunitat. Li avorreixen els deures. Li ve molt de gust anar al parc, però no vol fer abans les tasques escolars. Els seus pares li recorden cada dia que si no les fa, no sortirà de casa i molt menys anirà al parc. El primer són els deures. La Martina no suporta escoltar això. Ella només vol anar a jugar. Després d'escoltar diverses vegades els advertiments dels seus pares, la petita comença a sentir les rialles i veus dels nens jugant al parc i la ràbia s'apodera d'ella. En aquell moment, igual que tots els dies, la Martina comença a plorar, a cridar i picar de peus amb totes les seves forces per aconseguir el seu objectiu. Els deures no estan fets, així que els seus pares deixen que plori el temps que necessiti fins que comprengui que amb les rabietes i plors no aconseguirà absolutament res. Com sempre, entre llàgrimes i protestes, acaba els deures a última hora, quan la seva germana ja torna de retirada del parc.
1: Si haguessis fet els deures aviat, t'ho haguessis passat de meravella al parc.
0: Li repetia constantment la seva germana. Diàriament, l'escena es repetia i la Martina es quedava a casa plorant desconsoladament mentre que la seva germana sortia a gaudir i a jugar amb els altres nens al parc. Però un dia, els seus avis els havien regalat una pilota nova, ni més ni menys que una pilota de reglament. Les germanes estaven com boges de contentes. No podien pensar en res més que no fos en anar a estrenar-la al parc juntament amb els seus amics. Aquell dia la Martina havia d'anar al parc com fos i quan abans millor per aprofitar al màxim la llum del dia. Va veure com la seva germana començava a fer els deures, així que va pensar que el més ràpid era fer-los ella també. Va treure els seus llibres i el llapis i, concentrada com mai, va aconseguir acabar les seves tasques gairebé a l'hora que la seva germana. La Martina ha fet els deures. Repetien tots a casa aquella tarda. La petita se sentia orgullosa. Per fi ningú la renyava, no acabava plorant i, el més important, podria anar al parc a estrenar la pilota. Des de llavors, la nena va comprendre que hi ha temps per a tot, si se sap aprofitar, i que de res li servia enfadar-se i queixar-se, ja que l'única cosa que aconseguia era enfadar els seus pares i quedar-se a casa. La Martina va aprendre una bona lliçó.
2: I un cop hem après amb la Martina que hi ha temps per tot, si sabem aprofitar-ho bé, arriba el moment de tancar el nostre llibre de les històries per avui. Però no marxarem de qualsevol manera, Mercè. No, no, senyor. Marxarem ballant.
3: I tant que sí, Lluís. Ho farem amb una de les artistes més marxoses de casa nostra, la Lali Bigut, i la seva cançó, La cuca i el grill.
2: Prepareu-vos per moure l'esquelet, saltar ben alt i encomanar-vos de tota l'energia positiva del Kindy Rock d'aquesta cançó.
3: Olé.
2: Una manera genial d'acomiadar una setmana plena de dracs, bruixes, indis i deures fet a temps.
3: Nosaltres marxem a buscar un grill per fer-li els cors, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora. a la vostra emissora local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep! No hi falteu.
2: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Aprofiteu bé el temps i ja ho sabeu. Mentre no ens trobem a trobar...
3: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Mollet acull aquest cap de setmana una nova proposta vinculada al món dels videojocs i dels jocs de cartes col·leccionables. I és que des d'avui dissabte i fins demà diumenge el Mercat Vell serà l'escenari del Mollet Playfest 2026, un esdeveniment organitzat per UGZ Events que vol reunir jugadors, aficionats i acompanyants al voltant de la competició i la cultura dels videojocs i els jocs de cartes exclusivament de Pokémon. Segons ha explicat Dani Zamora, un dels organitzadors de l'esdeveniment, l'objectiu és poder tenir un espai a Mollet per als amants d'aquesta disciplina.
1: Al final nosaltres de petit pues, jugàvem, però no teníem gaire gent amb qui compartir-ho. Llavors, per la nostra part, intentar que aquest hobby creixi, ja que és un hobby pues, que té, encara que no ho sabem, té molts punts positius i que tothom ho pugui disfrutar, pues, era un dels grans motius, no? Que una ciutat com Mollet, que sí que està bastant viva i que el propi Ajuntament aposta per tot aquest tipus d'events i trobades, doncs pogués disfrutar d'una vena així.
0: Hi haurà dues vessants competitives, la dels jocs de carta i la del videojoc de franquícia Pokémon. Això dissabte, que a la tarda també hi haurà un espai d'intercanvi, i en canvi diumenge el que es farà serà una iniciativa perquè tothom que no sigui exclusivament amant d'aquests videojocs pugui venir al Mercat Vell i veure

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui entra a l'Espai Solidari una veu incansable que defensa una societat més justa i igualitària. Nogai Indiaye, de l'associació Indiatiguia, és docent, activista, afrofeminista i antiga diputada al Parlament de Catalunya per la CUP. Abans de començar, vull aprofitar aquesta ocasió, perquè no aprofitar-la, per expressar la nostra admiració per la seva capacitat comunicadora i el seu activisme tenaç. Esperem que gaudiu escoltant-la tant com ho fem nosaltres. I avui volem parlar sobre la realitat de les persones afrodescendents, és a dir, d'aquelles persones que han nascut i crescut aquí. Com sempre, comencem per l'inici. Què significa per a tu o per a Indiatiguia ser afrodescendent en la societat catalana?
3: Bé, doncs, per començar, com bé deies, no? Les persones afrodescendents som persones que venim d'orígens africans, no? Els nostres pares, els nostres avis, no? Dintre del nostre arbre genealògic, no? Hi ha arrels africanes i per això som descendents, no? D'aquest afro. Llavors, què passa? Que molt sovint les persones afrodescendents, no sempre, però molt sovint som nascudes aquí al territori. Hi ha persones afrodescendents que han vengut de petites i que han passat aquí tota la seva vida. I fins i tot considerem també aquelles persones africanes que s'han establert aquí, no? I han fet aquí també les seves arrels com a persones afrodescendents, no? Tenen aquells orígens africans, però viuen aquí. Però quan parlem d'aquests temes i sobretot ens centrem en el tema de la immigració, ens oblidem d'aquesta part, no? D'aquelles persones nascudes al territori o criades aquí, filles de la immigració, descendents de persones africanes que pateixen la discriminació, que pateixen no? Aquestes etiquetes que també pateixen les persones migrades, que també estem encasellades dintre de sectors socials concrets, però no es parla de nosaltres perquè no som migrants. Llavors, molt sovint no tenim la mateixa realitat o les mateixes conseqüències en alguns aspectes, com per exemple amb el tema de la documentació. No? Uh-huh. Aquells que hem nascut aquí, si tenim la sort de tenir un dels dos progenitors autòcton, no? Diguéssim, com és el meu cas, que la meva mare és catalana, blanca i rosa, doncs jo ja vaig néixer amb DNI. Llavors això ja em distancia, en part, de la resta de persones migrades o la resta d'afrodescendents que han heretat l'estatus administratiu dels seus pares. Quan dos són migrants, quan tots dos són migrants i només tenen permís de residència, un infant, tot i que hagi nascut aquí, obté el permís de residència, no? Nosaltres des d'Enllatiguia defensem i denunciem també la situació de les persones que, tot i no haver patit aquest procés migratori, patim de la discriminació, del racisme social que hi ha, i social i estructural a tots els nivells, dintre de la societat catalana. I en Llatiguia, en els seus orígens, perquè en Llatiguia es va fundar el 2013, no? I en els seus orígens érem, sobretot, fills i filles de pares africans, no? Que havíem nascut aquí o que havíem vingut molt de petitets, però, clar, dir pares africans és reduir molt, no? Es tendia amb aquesta idea de que Àfrica és tot un conjunt, tot una, no? I que només és un país i tots som iguals, no? Van formant Llatiguia la majoria de persones afrodescendents de l'Àfrica de l'Oest. Llavors, això vol dir Senegal, Mali, Costa d'Ivori, Gàmbia... Llavors, en els inicis, les persones que formàvem aquesta associació eren d'aquests orígens. I vam triar el nom de Llatiguia perquè Llatigue és una paraula comuna a la majoria de llengües d'aquests països de l'Àfrica Occidental i vol dir la persona que tens, el teu convidat, no? És la persona que tu reps a casa i que aquí tractes amb, no sé com dir, ara no em surt la paraula exacta.
2: Amb hospitalitat.
3: Amb hospitalitat.

0: No? És el que reps a casa teva i el cuides, no? Acaba de venir un convidat a casa teva i tu el reps amb hospitalitat i el cuides i no?
1: L'aculls.
0: Exacte. Llavors vam triar aquesta paraula per definir la nostra entitat, no? Perquè era una mica el que volíem reivindicar.
2: Molt bonic.
3: Clar, has obert tants temes ara que no sé per quina pregunta continua. Però sí que m'agradaria, abans d'anar potser més en aquesta part més social o més personal, emocional, em podríem dir, sí que has tocat un tema que jo no m'havia ficat com a pregunta, però trobo que és molt interessant, que és la part del racisme institucional, no? Perquè ens adentrem en això que deies de tenir o no tenir la nacionalitat quan ets una persona que ha nascut aquí.
0: Exacte.
3: Com bé has explicat, a Espanya la nacionalitat seré molt bé,
0: de la sang, ius sanguini, en comptes de ius soli, que seria per terra de naixement, no? Per lloc de naixement. Tu heretes la condició dels teus pares.
3: Clar, llavors, a vegades se'ns oblida, no? I potser estaria bé que poguessis explicar-nos de quina manera pot arribar a afectar una persona que ha nascut aquí, no tenia la nacionalitat, no? Per exemple, tu ets docent, després hi ha preguntes relacionades amb això, una persona que no té el permís, ai, que no té la nacionalitat, no pot ser funcionària pública, per exemple.
0: Això i moltíssims altres greuges que pateixen nosaltres és un dels aspectes que més denunciem, eh? Llavors, aquí s'obté la nacionalitat per sang, no? És aquest ius sanguini, llavors tu heretes la condició dels teus pares. Si els teus pares tenen permís de residència, doncs tu, encara que hagis nascut a l'Arnau de Vilanova, no tens DNI espanyol, sinó que tindràs permís de residència com si haguessis nascut al Camerún, al Senegal, a Gàmbia, i de fet, a la partida de naixement és algo que no s'acaba d'entendre, perquè fica Lleida o Arnau de Vilanova, però necessites la documentació de partida de naixement del país d'origen dels teus pares, que dius, com una administració africana també ho permet, perquè dius, aquesta criatura no ha nascut aquí, per què he d'expedir jo un document en aquest aspecte, en aquest sentit, perquè no ha nascut aquí, no és cert, no? Llavors, tot això crea una sèrie d'obstacles administratius per a aquesta infància, perquè quan creixen, això ho treballem quan nosaltres anem a les escoles, no? I els hi posem l'exemple a la canalla. Quan creixen i estan en un centre educatiu, més enllà de que ja sempre pateixes l'etiqueta de i tu d'on ets? Si ets negre, no? Perquè, clar, si ets negre i has nascut a Lleida, no pots ser de Lleida, perquè no entres dintre de l'imaginari col·lectiu, no? Del que seria estereotípicament un lleidatà. Ets negre, per tant, no pot ser. Llavors, els teus pares, els teus padres, el que volen saber és d'on és aquest color negre que d'on ha sortit, no? Uh-huh. Llavors, què passa? Ja estàs constantment estrangeritzat, però imagina't que s'organitza un viatge de fi de curs, no? Uh-huh. A primària no es fa tant, però a secundària és molt comú. I aquests intercanvis, ara que està tan de moda, els intercanvis europeus i de més, te'n vas a qualsevol país. Però imagina't que te'n vols anar a Anglaterra o a qualsevol altre país on es necessite documentació extra, com per exemple un visat. Aquesta infància no hi pot anar. Tot i haver nascut aquí, és considerada estrangera. Llavors, han de demanar un visat al consulat, han de pagar per avançat, fer tota la tramitació, han de demostrar un munt d'aspectes que sovint els seus pares o no reuneixen o no saben com s'ha d'omplir, etc. I llavors ja queden fora. Ja queden fora de totes aquestes possibilitats. Això d'entrada. O sigui, ja comencen a patir-ho des de petits. Després, pateixen les mateixes situacions que els seus progenitors i que la resta de persones migrades. Cites a estrangeria, per renovar el permís de residència, que se'ls caduque i no hi ha cites, has de demanar una cita perquè quan te l'han de renovar has d'anar a ficar la impremta, però tu vas a poses la impremta i portes la foto i tota la documentació, però no et donen la targeta. Has d'esperar un mes més i tornar a agafar cita per poder-la anar a recollir. No és com nosaltres que tenim DNI, tu aconsegueixes una cita, vas allà, portes la foto, 15 euros, fiques el dit i te'n vas amb el teva targeta cap a casa. Amb tema estrangeria no és així. Llavors, quan van creixent, es van trobant amb altres greuges, no?, que els afecten directament. Un, el tema del funcionariat o entrar a treballar per l'administració pública. Uh-huh. El requisit sempre primer o indispensable és ser nacional d'un país membre de la Unió Europea. O sigui, el que diuen és a totes les convocatòries, nacional, espanyol o d'un país membre de la Unió Europea. Per tant, si tens NIE, ja no tens aquesta situació i, per tant, ja no pots optar amb aquesta convocatòria. I jo tinc un munt de companyes que han patit aquesta situació, que han nascut aquí, que han cursat tots els seus estudis aquí, que han anat a la universitat, que tenen títols universitaris i que no poden exercir dintre del funcionariat públic o de l'administració pública perquè no tenen DNI. I fins que no aconsegueixen el DNI, no poden entrar a l'administració pública. I d'aquests casos n'hi ha moltíssims.
3: I que no és un tràmit fàcil.
1: neixes aquí fins que tens el DNI, que pa, com va, vull dir, pots estudiar tota la vida sense tenir DNI?
0: Sí, a mi, eh? Perquè tu tens el permís de residència com
1: però
0: els teus
1: no
0: pares.
1: Una...
0: Sí, el que passe...
1: No,
0: ho pots sol·licitar.
1: És que m'estalla la cabeza.
0: Sí, sí, sí, ja ho entenc. Perquè dius, com pot ser? Has estat aquí tota la vida, has arribat a la universitat i no tinguis DNI.
1: No, però bueno, és que realment has estat aquí tota la vida, no. És que has estat aquí, igual
0: exacte.
1: Que els demés.
0: Exacte.
1: Vull dir, és aquesta injustícia.
0: Exacte.
1: Dius, però si no...
0: Exacte. Sovint, la principal trava és amb els països d'origen dels progenitors. Perquè han de portar documentació per a aquesta nacionalitat que moltes vegades és molt difícil d'aconseguir. Ja sigui perquè les administracions allà són molt lentes, perquè al final no tenen registre d'aquest infant perquè no ha nascut allà, llavors has de fer tota una sèrie de paperassa que complica la situació. Hi ha progenitors també que, per exemple, s'han separat i un se n'ha anat a no sé on i no sé quantos. Clar, encara complica més la cosa perquè necessites l'autorització tots dos progenitors. Llavors, clar, és tota una, és una cursa d'obstacles que fa que hi hagi molta infància afrodescendent i descendent de persones migrades que no siguin afro, també de la resta de països del sud global, que pateixin aquesta situació.
3: I fins i tot també quan tens tota la documentació, el fet de tramitar la nacionalitat pot tardar. Jo penso que la mitja està als 10 anys.
0: No, 10 anys és el requisit que has,
3: no,
0: o sigui,
3: no.
0: Tu has de demostrar que has de portes aquí 10 anys per sí. poder iniciar el tràmit.
3: Sí, sí, però o sigui, són els 2 anys quan has estat aquí de menor, no? Però després hi han processos de nacionalitat, de preobtenció de la nacionalitat, que s'han allargat 10 anys
0: sí.
3: perquè si tu no tens la capacitat econòmica per pagar un advocat que estigui com un corcó allà dia a dia enviant notificacions i notificacions i notificacions i notificacions perquè arribi a temps, aquest procés de la nacionalitat és tan lent que s'allarga 10 anys, no? Ha tingut companyes de feina que els ha passat que al final han dit, bueno, és que li he hagut de pagar 3.000, 5.000 euros a la meva advocada, al meu advocat, perquè és que si no, això se m'eternitza.
0: I fins i tot pagant...
3: Vull ser nacional, no?
0: I fins i tot pagant advocats, el temps mitjà és entre 2 i 4 anys. Però... O sigui, menys de 2 anys ningú l'opte.
3: Però bueno, estaríem tota l'estona parlant d'això i
1: perdó,
3: m'agradarà parlar... No, no, és que és molt il·lustratiu, no?, de la situació, per això m'agrada... Uh-huh. Profundim aquest racisme institucional. El periodista Moja Greu deia que si un dia encenguéssim tots els canals de telenotícies i només veiéssim a persones racialitzades, després potser podríem parlar de què vol dir persona racialitzada, també, ens semblaria inusual, no? Ens sorprendria molt. Però, en canvi, no ens sorprèn gens, i menys aquí a Lleida, veure-les al camp o en feines precaritzades com la neteja, no? En el cas de potser dones de Sud-amèrica o a Via Yala. Perquè què creus que passa, això?
0: Racisme. Sí, la resposta, sí, sí, sí, simple i llana, és racisme. Llavors, què passa? Aquest racisme que ja comença a nivell institucional, ja dona per fet, o sigui, ja diu que hi ha un ciutadà de primera i un ciutadà de segona. Uh-huh. La pròpia administració t'ho està demostrant. Uh-huh. Les vies de gestió administratives, d'accés a drets, etcètera, etcètera, ja són diferents. Ja hi ha aquesta discriminació. Per tant, això ja ho empape tot. I això després penetra i filtra cap a la resta de capes de la societat. Llavors, les persones racialitzades estem encasellades i dintre de l'imaginari col·lectiu, però ja ve ja de fets històrics, no? Des de l'imperialisme, l'esclavitud, sempre s'ha justificat, no? El tema de les races, amb races superiors i races inferiors, i això ja justificava, doncs, que poguessin esclavitzar a les persones negres, perquè, bueno, som d'una categoria diferent o una categoria inferior, i això, doncs, ha permeat fins ara, i encara hi ha una mica aquesta concepció, no?, de que les persones racialitzades, doncs, tenim una altra sèrie de condicions i hem d'estar en un altre estatus social. Llavors, està ben vist que fem feines de neteja, de cura, no?, de sector serveis, no? Llavors, sí. Estem encasellades dintre d'aquí. Llavors, si tu veus una persona racialitzada fent cura d'infància, cura de gent gran, neteja, atenció, servei al públic, de, no?, fent des de cambrers o servir en una gasolinera, o etcètera, etcètera, etcètera, o en el camp, o fins i tot en la prostitució, doncs ho veus normal, no? Forma part del seu estatus social, diguéssim, no? I el problema ve quan es surt d'aquest encasellament, no? I és aquí on la societat veu el problema. A nivell social, jo sempre dic que hi ha aquesta lluita de classes de la que la gent no acaba de ser gaire conscient, però el que passa sovint és que hi ha aquesta lluita de l'últim contra el penúltim. I qui més discriminatori és i qui més li fa mal que una persona racialitzada o migrada o no sé què avanci és a la persona que està com més a baix a l'escala social. Per què? Perquè com a mínim li queda l'esperança o la satisfacció de que està per a sobre d'algú, no? Vale, jo estic a baix de l'escala social, però estic per sobre dels migrants, dels sense papers, dels negres, de no sé què. Llavors, quan aquest algú es veu superat per una d'aquestes que en teoria ha d'estar per sota, és quan venen aquestes reticències, és quan ve el rebuig, és quan ve aquest odi, no? I això passa quan hi ha rebuig, quan veus persones ocupant certs tipus de feines i veus els missatges de per què ha d'estar ocupant aquest espai un negre o per què ha de tindre aquesta feina i no l'ha de tindre jo? Per què li han de pagar més amb ell i no m'ho estan pagant a mi? Perquè ens venen a prendre la feina, ens venen a no sé què, no? Sí. I ara ha tornat en boga aquest llibre de El gran reemplazo, que sembla que estem substituint la societat autòctona espanyola o catalana, l'estan substituint els migrants. Llavors, si això passés, doncs segurament hi hauria, no sé, polvorins als carrers.
1: Clar. Imagina't si la dona del temps fos de
0: bueno, persona. Hi ha una dona negra a TV3, la Beatriz Dudu.
3: Dic pobra en aquest sentit, perquè quan la vaig començar a veure, comentàvem amb la meva parella de però com la poden maquillar tan malament? Per favor, sisplau, no? Que és una de les altres,
1: no
3: les altres reivindicacions. Clar, que és una altra de les reivindicacions, no, que es fan, però bueno, si la Sabina no instal·la la connexió abans, hauríem de seguir. I sí que m'agradaria compartir això així en modo cafè con amigues, que sempre diem. Sí. Persones racialitzades ho som totes? El concepte que jo tenia era que les persones... O sigui, jo també sóc persona racialitzada com a blanca, però en aquest cas a mi se m'ha racialitzat en superioritat a d'altres, no? No direm races, perquè aquesta era una pregunta que si la vols enllaçar de si les races existeixen o no, i ja anem així en final cap al final.
0: Bé, doncs amb el tema de racialitzar, bé, comencem pel tema de raça. Raça només n'hi ha una, la raça humana. Llavors, el tema de la racialització és una construcció social, són convencions socials. Històricament sempre s'ha parlat del tema de les races, perquè també hi ha hagut pseudociència, que també, per justificar el que deia abans. Tractes infrahumans per a ser col·lectius, etc, justificaven les diferències, no?, de la tonalitat de la pell, del color dels cabells, del nas, etc, per, diguéssim, dividir la població mundial i parlar de raça asiàtica, raça negra, raça blanca, no? Però al final, de races només n'hi ha una, que és la raça humana. Llavors, a nivell social, sí que fem aquestes construccions i aquestes disseminacions o separacions socials, però al final, tothom som diferents. Dintre de la raça blanca, encara que utilitzéssim aquest terme, dintre de la raça blanca, podreu dir que totes les persones blanques sou iguals? Vosaltres dos sou iguals?
1: No, clar.
0: És que tothom som diferents. Té uns trets concrets característics. Per establir una raça hi hauria milions de races. Llavors, amb el tema de racialització, hi ha una mica de controvèrsia. Hi ha gent que està més a favor d'aquest terme i hi ha gent que no. Jo l'utilitzo, eh? Fa referència amb això, amb aquests trets característics, aquesta racialització que se fa de les persones, però en realitat tothom estem racialitzats, no? Però quan parlem de persones racialitzades, no, les que pertanyem als col·lectius, no, desafavorits, minoritaris i demés, ens referim a això, no? Hem trobat aquest espai de poder-nos agrupar, ens fiquem dintre d'un paquet, no? Tots els que pertanyem a la raça no hegemònica, sí? Que seria la raça blanca. Pues tots els que no pertanyem a aquest col·lectiu, doncs ens autonomenem, no, persones racialitzades.
3: Ja has parlat ja d'Índia Tiguia, de quins són els vostres orígens, quins projectes teniu en marxa actualment i com podem col·laborar amb vosaltres?
0: Doncs bé, ara estem... Bueno, tenim diferents fronts oberts, no donem a l'abast amb tot, perquè, clar, també les nostres realitats familiars, personals i demés ens...
3: Les del voluntariat, no? Al final...
0: Exacte.
1: Difíciles.
0: Exacte. Llavors, tenim un projecte engegat a nivell europeu, estem col·laborant amb dos altres països, amb Polònia i França, perquè és un projecte també que ens han aprovat a nivell europeu, per la sensibilització sobre l'antiracisme, que és algo que ja portem molts anys fent, sí, però ara amb una mica de diners, diguéssim, de fons europeus que ens ajuden a poder arribar més gent, no?, a poder treballar, a poder elaborar materials que puguin arribar més a la gent. Ara mateix estem en aquella fase. Estem intentant també gestionar un parell de projectes més, però de moment ara mateix estem en això.
3: Ostres, que interessant, eh? És un plaer sempre escoltar-te. Espero que per l'audiència també, i que també tinguin ganes d'interessar-vos per aquest projecte, no? si ens escolta algun docent o algú de algun CAU o algun centre educatiu, no?, que també pugui contactar amb vosaltres.
0: I tant.
3: Va, abans de deixar-te marxar de l'Espai Solidari, ara sí, un lloc que volem que ens recordi que la solidaritat pot ser una utopia real, tenim una última pregunta que sempre fem a totes les nostres convidades, que és: què significa per tu la solidaritat?
0: Doncs, per mi la solidaritat, jo crec que és poder ajudar els altres, però en condicions d'igualtat. O sigui, defugint aquesta superioritat moral o aquesta superioritat de jo t'ajudo a tu perquè, no?, estic en un esglaó superior i tu estàs més a baix i no sé què, sinó quelcom bidireccional, no? I per mi seria això, no? Poder ajudar, però en col·lectiu, poder ajudar els altres de manera horitzontal, que els altres reben, però tu també reps a la inversa, i que és com allò que sempre s'ha dit històricament, no?, en comptes de donar el peix, ensenyar a pescar, no? Doncs seria això, però podent també absorbir i rebre per l'altra part.
1: Molt bé, Nogai. Gràcies per haver vingut al nostre Espai Solidari.
0: Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
1: Tanquem la porta per avui, però tindrem més vegades. Gràcies per venir.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, al municipi de Germà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
9: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
8: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
9: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
8: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Cavalls i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims, anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana, ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club, i el 1873 el Club Alpin Français responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
0: Pals i Botes. L'agenda.
1: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6... es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Blanc i negre. un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Què tal? Com esteu, sardanistes? Com us ha anat aquest mes d'agost? Ens retrobem aquest divendres 4 de setembre de 2026, data en la qual reprenem els programes de la temporada d'estiu, perquè l'Espai Sardana de la nova temporada, la 2026-2027, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, s'iniciarà el 25 d'aquest mes. Així doncs, estigueu on estigueu, us convidem a gaudir d'una hora de sardanes. Comencem!
2: I ho fem amb la sardana En recordant-se l'amic, estrenada per Alada l'any 1997 i dedicada a en Joan Saqués i Roca. El seu autor és en Josep Cassú i Serra. La copla és La Flama de Farners.

0: en recordança l'amic, d'en Josep Cassú i Serra, amb la copla La Flama de Farners.
1: Nits d'estiu a Sant Llorenç és de l'Alfred Abad i Gascon i es va estrenar a Sant Llorenç d'Hortons l'any 2017. Endavant, copla marinada.

0: La Cobla Marinada ens ha interpretat Nits d'estiu a Sant Llorenç, de l'Alfred Abad i Gascon.
1: La propera sardana es va estrenar a Banyoles l'any 2018 i va ser finalista a la Sardana de l'any. És d'en Francesc Xavier Cassanyes i Edo, porta per nom La Nàiada del Llac de Banyoles, i la gaudirem amb la Cobla Mediterrània, en una gravació feta en directe al Gran Teatre del Liceu l'any 2018, a la celebració del concert final de la Sardana de l'any.

0: La nàiada del llac de Banyoles, amb la Copla Mediterrània. Sardana d'en Francesc Xavier Casañas i Edo.
1: En Josep Colliferrando és el compositor de la sardana que hem escollit a continuació. Juliu Aparella. Es va estrenar l'any 2005 a Caldes de Malavella. Finalista al Premi Sardana de l'Any, ens la interpreta la Copla Ciutat de Girona, de la qual l'autor és el primer tenora.

0: La Cobla Ciutat de Girona ens ha ofert Juliu a parella, d'en Josep Coll i Ferrando.
1: Finalitzem la primera part amb Centenària, sardana d'en Francesc Mas i Ros i obligada de Cobla, que es va estrenar l'any 1971. Som-hi, doncs, amb la Cobla Salvatana.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Els desplaçaments entre Mollet i Montcada disposen des d'aquest estiu d'una nova alternativa per moure sense necessitat d'utilitzar el cotxe. El Departament de Territori ha posat en funcionament un itinerari de gairebé 5 quilòmetres destinat a bicicletes, vianants i vehicles de mobilitat personal. La nova guia comença a la zona d'Alcalderia, Mollet, i arriba fins a Montcada i Reixac, tot passant per la Llagosta i el sector de la Florida. El recorregut s'ha construït en paral·lel a la carretera i dona resposta a una reivindicació de fa anys per millorar la comunicació entre els municipis. A més de facilitar els trajectes quotidians de la ciutadania, la infraestructura també pretén millorar l'accés als diferents espais d'activitat econòmic de la zona. Una actuació que ha comptat amb fons Next Generation amb una inversió de 10,2 milions d'euros. I l'Ajuntament de Mollet ha obert una nova convocatòria de subvencions destinada a facilitar l'emancipació dels joves de la ciutat. Els ajuts s'adrecen a persones d'entre 18 i 35 anys titulars d'un contracte de lloguer signat a partir de l'1 d'octubre del 2025 i durant el 2026. Les subvencions tenen com a objectiu ajudar a fer front a les despeses inicials associades a l'accés a l'habitatge. Així ho ha explicat la regidora de Promoció d'Habitatge Públic a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano.
1: La voluntat és donar un cop de mà en aquest primer moment que suposen unes certes despeses de gestions, de fiances, de seguretat, o d'algun element, d'algun canvi de comptador, tots aquells elements a l'hora d'emancipar-se, no? A l'hora de marxar de casa dels pares i anar a un pis propi o en parella o com sigui, doncs l'Ajuntament ofereix aquest ajut econòmic als joves i les joves de Mollet, que pot ser fins a 950 euros.
0: Així doncs, amb un màxim de 950 euros i amb unes inscripcions que es poden fer fins al 15 de setembre.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.

0: Hem començat la segona part amb L'oreneta blava, sardana d'en Jordi León i Royo, estrenada l'any 1972. La copla era la principal del Llobregat.
1: A continuació, una composició també finalista a la sardana de l'any 2018. Estrenada a Montesquiu, està dedicada a en Joan Codina i Font i la va fer en René Picamal i Coma. Porta per nom Joan, et mereixes això i més. I en aquesta ocasió ens l'ofereix la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: hem gaudit amb la sardana de l'any 2018, Joan, et mereixes això i més, d'en René Picamal i Coma, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: Ídols de fang, d'en Jaume Ventura i Tort, compositor de més de 150 sardanes, així com de sarsueles i òperes. Estrenada l'any 1939 i dedicada als combatents de la Guerra Civil, ens l'ofereix La Meravella.

0: Ídols de fang, sardana d'en Jaume Ventura i Tort, interpretada per la Meravella.
1: De mica en mica anem acabant. Ara és el torn de Catalanitat d'en Vicenç Bou i Geli, estrenada l'any 1911 i que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: La principal de la Bisbal ens ha ofert Catalanitat, d'en Vicenç Bou i Geli.
1: Arribem al final del repertori d'avui amb una sardana del sabadellenc Carles Rovira i Reixac. Porta per nom Colla Montgrí, sardana ben alegre i que va ser estrenada l'any 1992. Som-hi, doncs, amb la Copla Marinada.

0: amb la interpretació de la sardana Colla Montgrí d'en Carles Rovira i Reixac per part de la Cobla Marinada, hem acabat per avui. Si us ha agradat el programa i heu passat una bona estona, ens donem per satisfetes. Així doncs, només ens queda desitjar-vos una plàcida i feliç setmana. I si és amb sardanes, molt millor.
1: I si per qualsevol motiu no podeu assistir a una activitat sardanista, us animem a seguir-nos a les nostres xarxes i semblarà que us endinseu en algunes d'elles.
2: Salut,
0: sardanes i seguim!

0: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
0: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
0: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
2: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Barcelona, Passeig de Gràcia, 22:37 del vespre. A l'Hotel Majestic, una figura solitària travessa una balconada silenciosa. Ningú no l'ha vist arribar. Ningú no sap on dormirà avui. És el client 609, o potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa, és un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat, ni una més ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
2: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Avui entrem a l'Hotel Majestic, habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
3: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre-li el pas. Però amb quina estratègia?
4: Mira, el joc és el següent. Ens imaginem que hi ha un fugitiu que agafa tres habitacions que estan de costat en un hotel i que hi ha portes que les connecten entre elles, ¿vale? Llavors, ell, el fugitiu, cada dia es mou d'habitació. Es mou obligatòriament, però només es pot moure a l'habitació que estigui al costat de la que estava. O sigui, no pot moure's dues habitacions més cap enllà. Val? El que no sabem és a on està, ni on comença, ni per on està, però hi ha un policia que cada nit pot picar a una porta i registrar l'habitació a veure si està allà el fugitiu. Llavors, la pregunta és, quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no es pot assegurar?
2: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
4: Exacte. Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
3: Sempre que el policia no es despisti al minibar.
4: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos, o sigui, penseu un calendari amb les nits, en podem posar com cada dia en una taula, i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa, i si la segueix, tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
2: Vale, ens deixes jugar o què?
4: Sí, i tant. A veure, prova.
2: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
4: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
3: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades el trobo.
4: Per què? Amb tres?
3: Perquè hi ha tres portes i si vaig... Bueno, no, clar, perquè em podria passar.
4: Clar, us podíeu creuar.
3: Se'n podria creuar.
4: Exacte.
3: D'acord.
4: Sí, si tu piques la 1, sí, suposem que les 3 habitacions són la 1, la 2 i la 3, fem-ho fàcil, no? Llavors, si tu piques la 1 i ell no estava, per exemple, la 2, si tu el dia següent piques la 2, ell ja es pot haver canviat a la 1. I llavors tu després, el dia següent, te'n vas a la 3 i ell llavors torna a estar a la 2. Per tant, si piques la 1, la 2 i la 3 amb aquest ordre, no tens per què trobar-lo. Potser sí, però no tens per què. Llavors és això el que estava dient, que no és una estratègia que et porti a guanyar segur. Pots guanyar casualment, però no segur.
2: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
4: Exacte. Amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què, no? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'enunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig,
2: el trobo.
4: Si és que no l'has trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és. Tu saps segur que amb dos nits el trobaràs, però pot ser que per casualitat el trobis a la primera. Però segur que com a màxim el trobaràs
2: amb
4: dos.
2: Sí.
4: Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, amb dos nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert d'anar picant la 1, la 2, la 3, en el pitjor dels casos no el troba.
2: Clar.
4: I no el troba mai. A més, podria passar que no el trobessis mai
2: que
4: perquè
2: es aniríeu
4: esquivant. Val? Llavors, això és superimportant. Llavors, ara aquest problema és un subproblema, en realitat, perquè ara us deixem jugar, i aquest sí que us el deixarem pensar, perquè no el resoldrem, que és que què passaria... Podríem anar per dos vies, no? Que això és com estirar el problema. Què passaria si no posem la condició de que s'ha de moure obligatòriament d'habitació? Aquí ja canvia, perquè, per exemple, la teva estratègia, Cristina, ja no el... potser no el trobaria. trobaries, perquè ell es queda plantat a l'habitació 1 i tu vas picant cada dia a la 2 i no el trobes.
2: Ja, sí.
4: Això és una manera de pensar en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar 3 habitacions en lloga 4 i que, per tant, es pot
2: també
4: moure...
2: Es complica.
4: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
2: Fent taules i dibuixant, jo crec.
4: Sí, home, el de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos i fer, per exemple, una representació tipus arbre o el de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb 4 portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una al costat de l'altra.
2: Una bogeria de papers que necessitaríem.
4: Clar, llavors fer l'arbre o la taula, tornes boig. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
2: Demanem reforços.
4: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i li comentarem. Anem a trucar al Majestic i els hi llencem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
5: Aviam com reaccionen, no?
4: Clar, i a més, tindrem un munt de dades, perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què...
5: Molt bé, i després juguem nosaltres a endevinar.
4: Exacte.
5: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'hotel Majestic.
4: La primera pregunta és, quantes habitacions teniu a l'hotel?
6: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi report que yo tengo... Espera un segundo que lo mire. Tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
4: Vale, i si li preguntem...
6: Perdóname, 2.14.
4: 2.14. I si li preguntem que en un any quanta gent ve a l'hotel, quanta em diries? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys...
2: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel té?
6: ¿Cuánta ocupación yo podría tener? ¿Cuántas personas?
4: Sí.
6: Pues bastante. tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 packs, pues multiplicamos 439 por 365, imagínate.
4: Vale.
2: I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
6: Pues por día podrían ser unas 280, 290.
2: Déu-n'hi-do.
4: I com ho renteu, això?
6: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4...
4: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu...
2: Servei de bugaderia
4: sí.
2: Intern?
6: Sí, tenemos lavandería propia, sí. El hotel consta con su lavandería y, aparte, pues, una lavandería externa también.
2: Alguna anècdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
6: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre en específico, pero sí que muchas. Normalmente siempre tenemos muchas celebridades.
2: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
6: Correcto.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: A la orden siempre.
2: Molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues
3: tovalloles per
2: habitació.
3: Sí,
2: 600 tovalloles.
4: De dutxa.
2: Clar, i després de cap
4: clar,
2: o de mans.
4: Clar, després hi ha les de mans, la del terra...
2: També.
3: No, i n'han de tenir més, perquè
2: sí.
3: Mentre en renten algunes, n'han de posar d'altres de netes.
4: Clar, però si volem comptar quantes hi ha en un dia, això perquè
3: sí.
4: Podríem voler pensar quan trigaran a rentar... Si tothom tirés les tovalloles a rentar aquell dia, quant trigarien? Jo què sé, no? Doncs podríem
2: posar... Doncs comencem
4: posar...
2: a estimar quantes tovalloles hi ha, no?
4: Vale, 4 tovalloles, hem dit, més o menys.
2: Són dos de cos, dos de cap i una de mans.
3: Exacte.
2: I la de peus. O sigui, són 6.
4: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
2: 6 tovalloles per habitació.
4: Vale.
2: Vale, 6 per 300.
4: Vale.
2: I llavors hem dit que quantes rentadores...
4: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. O sigui,
2: clar.
4: Et diuen, aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos. Però clar, una d'industrial...
2: La rentadora barateta, la de 10 quilos.
4: Bueno, no sé.
2: 20-30, no?
4: Però una rentadora industrial, quan vas allà...
2: Sí, sí. Que... Aquestes crec que poden...
4: Sí, aquesta
2: no sé.
4: Estira...
3: 10, 15...
4: No, més.
2: 60
4: quilos, sí. Una industrial.
2: Vale, 60 quilos. I quant pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si s'han
4: si
2: fet servir...
4: Bueno, sí, les tiren allà com sigui.
3: Una
4: a veure...
3: Tovallola de pesar... Jo ara tinc la referència de quan vaig a la platja. I porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà, i la tovallola a l'altra. Pesa més la tovallola... Ah, l'ampolla.
4: L'ampolla. ampolla, per tant, menys d'un quilo.
3: Menys d'un quilo.
4: Total. I algo que, una ampolla petita, o sigui, una pesa ampolla d'aquestes de mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo per
5: tovallola.
4: Tovallola. A veure, el que hi ha sis tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
5: No, per perquè
4: tant,
5: les
4: podríem
5: petites...
4: fer que tenim quatre tovalloles per habitació.
5: Val.
4: Perquè les petites, sí. Les dues petites compten com a una, la d'alterna, no sé què, podem fer quatre. Llavors això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, en un hotel de 300 habitacions.
5: Vale, i hem dit que van bèstia, 60, no? 60 quilos, no?, amb una rentadora industrial.
4: Exacte.
5: Per 10 tant, rentadores.
4: 10 rentadores calen. I, per exemple, un hotel, potser si té
5: quan
4: dos
5: trigues,
4: rentadores,
5: no?
4: Si té dos rentadores i, per tant, necessiten fer 5 torns.
5: Sí, sí.
4: Cada rentadora posa-li una hora, doncs ja és...
5: Rentadora 5... secadora o rentadora sola?
4: No ho sé, això ja.
5: Perquè rentadora secadora, 4 hores,
4: Però vull dir que ja poden estar...
5: Tot un dia.
4: Tot un dia rentant-lo del dia. O sigui que... Clar, per això diuen, sisplau, no tireu a rentar les tovalloles cada dia, perquè també es deu estar una d'aigua.
5: Clar, sí, sí.
4: És bèstia, Molt bé, molt bé. Doncs pues, per tot això es necessiten les mates, al final.
5: Mates aplicades.
4: Tot és estimació, això. Molt bé. Vale, doncs ara que parlem d'hotels, de fet hi ha una cosa, un problema matemàtic molt xulo, que és l'hotel infinit, que és l'hotel de Hilbert, que diuen, perquè es va idear pel matemàtic David Hilbert, que és una cosa que té a veure amb l'infinit.
3: Uau!
4: Direu, a veure, Laura, l'hotel infinit... Doncs sí,
5: ara
4: sí,
5: ens farà calcular coses que no sabrem
3: ara,
5: calcular.
3: Ara suarem.
4: Ara no m'aniré a un hotel infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, ens hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions. Vale? I totes estan plenes. Sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions. Totes estan plenes i li arriba un nou hoste per dir, bé, aquesta nit necessito una habitació. Què diríeu? Que pot inquibir-lo o que no?
3: Home, així a priori, si està tot ple, s'haurà de buscar un altre hotel.
5: Però infinit, o sigui, sempre sí, no?
4: Clar, perquè té infinites habitacions, però estaven totes plenes.
3: Amb infinites persones ocupant aquestes habitacions.
4: Exacte. Llavors, sí que la resposta és que sí que el podrà ficar, però ara la pregunta és com el ficaríeu? A on el ficaríeu?
5: A l'última. Jo què sé, estic improvisant.
4: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig tenir amb els meus fills un dia, que a veure si la... Mira, un dia els hi diré que me la gravin, a veure si la podria ficar, però que era com això de no entendre que a l'infinit no hi ha un últim número, que hi ha infinits números, però no hi ha un que sigui l'últim. I ara tu quan has dit allò de, vale, el ficaria a l'última, però quina última, si no hi ha última?
5: No hi ha última, clar.
4: Clar, no hi ha última habitació, no hi ha un número que sigui el més gran de tots. Tens infinites, per tant, no és bona idea anar a buscar el final, perquè l'infinit no té final, com si diguéssim.
5: Llavors, a la primera.
4: A la primera, vale, però clar, la primera la tens plena.
5: Clar.
4: Què fas? Li podries dir al primer que se'n vagi a l'última, però clar, hem quedat que no.
3: Seguim tenint el mateix problema.
4: Però al primer, a quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
3: A la segona.
4: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de el conserge agafa un altaveu i diu que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent.
5: Vale.
4: I llavors tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què no sé quantos sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què no sé quantos més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té una
5: tothom
4: habitació
5: té
4: a la dreta.
3: I alliberem la primera
4: alliberes
3: habitació.
4: La primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
3: Uau.
5: Molt bé.
4: És guai, eh? Però ara és més. Una altra cosa. Ara imagina't que en comptes de venir-te una persona, et venen cinc. Què faries, llavors?
5: El mateix, no? Cinc cap allà.
4: Exacte.
5: Cinc a la dreta.
4: A tothom que es mogui cinc a la dreta. I així alliberes les cinc primeres. Vale. I ara rizamos el rizo.
3: Oh.
4: Ara, en comptes de venir cinc persones, venen infinites persones.
3: Vale. Aviam.
4: A veure, deixem els oients també que pensin, eh? Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es
5: que
4: mogui
5: infinits nombres, perquè no sabran on anar.
4: Exacte.
5: Això és llavors, un problema no de regidoria de l'hotel molt greu.
4: Exacte. No ens va bé aquesta solució. Llavors, aquí sí, us ho explico, perquè és una mica de uau. O sigui, has de fer infinits llocs, però a tothom li has de dir que es mogui a una cosa concreta. Vale? Llavors, una de les coses xules és que tothom té un número d'habitació. Doncs tothom li pots dir que vagi al doble del seu número. Clar, si jo estic a l'habitació 10, doncs aniré a la 20. Si estic a la 3, aniré a la 6. Si estic a la 50... 5, doncs aniré a la 110, val? Sempre sabré on he d'anar, perquè sempre hi haurà el número que és el doble de la que jo hi era. I de cop, què se m'ha quedat lliure?
5: L'altra meitat.
4: Clar, quina és aquesta meitat?
3: Els nombres senars.
4: Els nombres senars, perquè clar, al fer el doble, partissis d'un parell o partissis d'un senar, al fer el doble, sempre els portes a les habitacions parells. Per tant, de cop has fet que tothom es mogui a les habitacions parells, a les infinites habitacions parells, però les infinites habitacions senars t'han quedat totes lliures. I ara hi ha tot l'autocar infinit que havia vingut i el pots ficar allà. És xulo, eh?
3: Quin recepcionista, eh?
5: Déu-n'hi-do, sí, sí.
4: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
5: Això és filosofia.
4: També és filosofia i mates. O sigui, al final estan molt unides, la filosofia i les mates. Però és xulo també pensar aquestes coses. I no és res palpable. Evidentment no aniràs mai a un hotel infinit. Però, bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
5: La lògica infinita.
4: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui primer hem començat resolent aquell problema de les portes, on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre allò del concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la meva solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions. Quan hem fet tot allò de les tovalloles, de pes, de volum, de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar-ho, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia en un hotel.
5: I a casa tampoc, eh?
4: A casa tampoc. I també hem vist que un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre i caben infinites persones i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en algo abstracte, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
5: A l'aula, l'hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, d'una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
3: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles, fins i tot en situacions incertes.
4: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
3: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
5: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
3: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies, Laura.
4: Moltes gràcies.
5: Fins la propera.
7: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Poesía y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur. Y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala, con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda, i en redifusió, dissabte, a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a 9:00 de la nit. Remissió els dissabtes a 6:00 de la tarda.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla, o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és aconduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a 2:00 de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar. No està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana. Ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'Estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club, i el 1873 el Club Alpà Francès responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
0: Pals i Botes. L'agenda.
1: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6... es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet. 2 quarts, les notícies del cap de setmana.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Jorg Escon. Mollet acull aquest cap de setmana una nova proposta vinculada al món dels videojocs i dels jocs de cartes col·leccionables. I és que des d'avui dissabte i fins demà diumenge el Mercat Vell serà l'escenari del Mollet Playfest 2026, un esdeveniment organitzat per UGZ Events que vol reunir jugadors, aficionats i acompanyants al voltant de la competició i la cultura dels videojocs i els jocs de cartes exclusivament de Pokémon. Segons ha explicat Dani Zamora, un dels organitzadors de l'esdeveniment, l'objectiu és poder tenir un espai a Mollet per als amants d'aquesta disciplina.
1: Al final nosaltres de petit pues, jugàvem, però no teníem gaire gent amb qui compartir-ho. Llavors, per la nostra part, intentar que aquest hobby creixi, ja que és un hobby pues, que té, encara que no ho sabem, té molts punts positius i que tothom ho pugui disfrutar, pues, era un dels grans motius, no? Que una ciutat com Mollet, que sí que estava tan viva i que el propi Ajuntament aposta per tot aquest tipus d'events i trobades, doncs pogués disfrutar d'un event així.
0: Hi haurà dues vessants competitives, la dels jocs de carta i la del videojoc de franquícia Pokémon. Això dissabte, que a la tarda també hi haurà un espai d'intercanvi, i en canvi diumenge el que es farà serà una iniciativa perquè tothom que no sigui exclusivament amant d'aquests videojocs pugui venir al Mercat Vell i veure com funciona tot plegat. I ara canviem de tema, i és que des d'ara fa gairebé una setmana que han començat els treballs d'enderroc dels dos antics mòduls prefabricats de l'Escola d'Educació Especial de Can Vila de Mollet. Són unes estructures que actualment estaven en desús i que la Generalitat retirarà del recinte escolar. Els treballs permetran guanyar espai lliure per als usos educatius i activitats a l'exterior. L'actuació és el primer pas del projecte de renovació integral de Can Vila, que preveu la construcció d'un nou edifici per l'escola. L'objectiu és que el futur equipament s'adapti a les necessitats actuals i futures de l'alumnat i dels professionals de Can Vila.

0: Som Terra, amb Pili Garcia. El programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Com és alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Aquest estiu descobrim el Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
2: Soc Víctor Massip, tinc 36 anys, porto 7 anys i mig d'alcalde de l'Albagés, són 350 habitants, que sona petita fins que te n'adones i te'n dones compte que són 350 persones amb opinió i amb el teu telèfon. I aquí, senyors, les coses no s'arreglen als plens. En aquest poble les coses s'arreglen al bar. El ple oficial el fem doncs perquè toca i perquè venen quatre gats, però és que els plens de veritat es fan cada matí, entre pans, cerveses, cafès pel mig, i allà és un tot si decideix què hauria de fer l'alcalde, què és el que encara no ha fet, què és el que faria cadascun d'ells si manés, i és que al bar tothom sap de tot. Jo hi passo de tant en tant, si ha de passar, per escoltar i veure que el que escoltes ja ho tenies pensat. En fi, aquesta setmana, què és el que hem fet? Ha estat variadeta. Dilluns, visita d'obres amb l'arquitecte, amb la Judit, i el que fem és, com si anéssim d'excursió, anem a mirar cases, parets, teulades, lavabos, plats de dutxa i algun que altre vàter i bidet, que encara se n'instal·len. No se'n treuen, s'instal·len. Perquè, clar, ningú t'ho diu, però moltes vegades també ser alcalde és en bona part tenir una opinió tècnica sobre vàters aliens. Després, lo millor de la setmana. Aquesta setmana hem redactat les bases per licitar el tanatori, perquè sí, senyors, a l'Albagés no tenim tanatori. 7 anys venent que l'Albagés és un lloc collonut per vindre a viure i aquesta setmana ens ha tocat posar per escrit que també és un lloc collonut per anar a sopar amb Sant Pere o passar la següent fase. Cap poble et prepara pel dia que has de fer aquest màrqueting de funció. Vine a l'Albagés i et quedaràs, deien. I ara és... I tant que t'hi quedaràs. Dimecres, la nova directora de l'escola, la quarta que veiem passar. I és que hi ha una cosa molt curiosa en això, que sempre es diuen igual. O es diu Marta, o Carme, o Rosa. És com si l'escola vingués amb un pack de noms tancats i totes les directores que venen tenen el mateix nom. En aquestes alçades ja no preguntem el nom a les que venen, sinó que l'endevinem. Tu deus ser, per exemple, la Carme, no? I ja n'encertem 8 de cada 10. L'excepció va ser un any que va arribar una Jessi al mig de tanta Marta i tanta Rosa, com una flor exòtica al pati de l'escola, que va ser fantàstic. Record, Jessi, allà on siguis, ens vas trencar l'estadística i t'ho agraïm. Dijous, què va tocar? Va tocar ajudar a la Irene a recollir les escombraries, perquè sí, ser alcalde d'un poble de 350 persones, el càrrec no et fa pujar d'escala, sinó que et fa baixar del cotxe, perquè del poble n'aprens amb la ruta de contenedors més que en cap acte de ple. I entre mig de tant clamor pur, que ens va tocar fer? Ens va tocar actualitzar l'APP del reciclatge i declarar a Ecoembes els quilos de plàstic i de paper que hem fet aquest mes, perquè sí, ningú t'explica que ser alcalde és sobretot també a vegades fer o ser un Excel en barra. I fins aquí, doncs, donar moltes gràcies a la Pili per donar-me aquesta oportunitat per fer aquesta secció i explicar-vos que durant tot l'estiu explicarem què fem els alcaldes de pobles, perquè dins de tanta monotonia us asseguro que hi ha coses ben interessants i molta més varietat del que sembla. Si ens voleu conèixer què fem cada setmana, quedeu-vos i us explicarem. 7 anys, 4 directores, un tanatori mig licitat, els plens al bar i una ruta d'escombraries que segueixo fent. Si en voleu saber més, em teniu a Ruralcalde i a Som Terra. Vida d'alcalde de poble, no la canviem per res. Fins la setmana que ve.
3: Al Som Terra donem veu a les dones del món rural. Comprem productes de proximitat i de temporada. Apostem pels aliments sostenibles i ecològics. Gastem els nostres diners comprant a petits productors i artesans. Fem turisme rural i de qualitat. Cuidem el territori quan anem a la natura. Som activistes. Som Terra.
4: Doncs avui al Som Terra volem parlar-vos d'un projecte que tindrà lloc a La Portella, un municipi de 730 habitants.

0: del Segrià i parlem amb el Carles Català, que és l'alcalde. Carles Català, molt benvingut. Què tal? Com anem?
1: Bon dia tinguem, bon dia.
0: Bon dia. Avui volíem preguntar-li per aquest projecte, bé, que sembla de futur, però que ja és de present, que és que es faran pràcticament 100 hectàrees de superfície del municipi de la Portella, on es construiran panells solars, però per sobre dels cultius. És així?
1: Sí, correcte, ho dius molt bé, ho dius molt bé, sí. La Unió Europea dona una subvenció, vale? La Generation dona una subvenció perquè les empreses que vulguin ficar plaques fotovoltaiques i que al davall compatibilitzen l'agricultura i la fotovoltaica, dona una subvenció, i aquesta empresa s'ha adherit amb aquesta subvenció, vale? I aleshores pues, bueno, pues, tenim fet un projecte per fer sol plaques solars, i ara al sortir aquesta subvenció europea pues, s'ha traçat un any més per poder fer canviar el projecte i adequar-lo a les exigències europees, i d'aquesta manera pues, ara hi haurà, es podran sembrar fruita, el que es vulgui, ganaderia, el que es vulgui, vale, per sembrar, a baix, i a dalt hi haurà pues, les plaques solars fixes com si fes una mica de teulada. Ja està.
0: Ja està. No és tan fàcil, no? A veure, explica'ns-ho millor. Són, de moment, dos parcs solars que tenen un nom, que es diran Spring 2 i Spring 3, i això està promogut per Solària. Es van posar en contacte amb vosaltres i us han arrendat uns terrenys. Aquests terrenys són de l'Ajuntament. Com funciona tot plegat?
1: Mira, fa un parell d'anys, dos anys i mig, van vindre aquí al nostre municipi, al nostre terme municipal, Solària, vale? Perquè havia anat a d'altres pobles, municipis al voltant, i hi havien denegat, i nosaltres doncs, ho vam rebre amb els braços oberts perquè vam veure que era un projecte de futur pel nostre municipi. Vale? Aleshores, bé, doncs no, és el nostre municipi, el terme municipal de la Portella, però les finques pertanyen a Piensos del Segre, vale?
0: Uh-huh,
1: que tenen una finca important de 1.000 hectàrees, 1.000 jornals de terra, aquí al nostre municipi, al nostre terme municipal. Llavors, una part d'aquesta finca doncs, anirà amb aquests dos splits, el 2 i el 3. Vale?
0: Ah,
1: llavors, això és important, no solament és important per la inversió fotovoltaica i per la inversió que fan al nostre municipi, sinó que l'important, lo veritablement important, serà que a futur hi haurà, és molt probable que es creï un mini polígon o un polígon algo més gran, vale? Perquè darrere d'aquestes fotovoltaiques hi ha moltes empreses que necessiten energia verda per poder accedir al mercat europeu. Aleshores, és molt probable que després d'aquest parc vinguin empreses d'equips, start-ups, etc., que se volen incorporar i venir al nostre municipi per implantar-se diverses empreses. Llavors, a futur és molt probable de que tinguem que construir un polígon, ja que tenim la mare, que és l'energia verda d'aquestes fotovoltaiques.
0: D'acord. Això serà ja, doncs, això, mirant a futur.
1: Sí, a futur.
0: Aquestes plaques solars tenen una particularitat, i és que no estan arran de terra, sinó que s'eleven, i s'eleven força, no? És així? Perquè a sota s'hi pugui cultivar. En principi,
1: sí,
0: què es cultivarà? Perquè és una zona on s'hi pot regar, no?
1: Sí, aquesta zona és zona regadiu, vale? Que té, l'empresa ja té un pantano, i a través d'aquest pantano pues, se rega tot amb aspersors i micro i pivots, etcètera. Vale? Té tota la finca té regadiu, i aleshores pues, no se sap, l'empresa encara no sap què hi ficarà, si ficarà, per exemple, menjar pels animals, vale? O hi voldrà ficar vinya, o hi voldrà ficar arbres, o hi voldrà ficar el que sigui. Teòricament ha d'anar de 2 a 3 metres d'alçada, vale? Per pugui cultivar al davall, a sota, qualsevol cosa que sigui del ram de l'agricultura,
0: uh-huh.
1: Ja sigui sembrat, ja sigui qualsevol cosa, vale?
0: Pot ser panís, no? Deies menjar per als animals, pot ser algun tipus de farratge, pot ser?
1: Una opció vàlida, la del panís.
0: Uh-huh.
1: Panís, blats, tot això, ordis, no crec, perquè s'han de cosechar, i la cosechadora no passaria.
0: Clar.
1: Ha de ser alguna cosa més simple, eh? Ha de ser o arbres o aliment pels animals, eh?
0: D'acord. Una de les altres coses que sembla, pel que diuen, a veure si tu ens ho podràs aclarir una mica millor, i és que aquests panells també evitaran que hi hagi pues aquest augment de sol, per tant, també s'hi estarà una mica més fresca sota això. Per tant, també hi haurà investigació aquí sobre els cultius, m'imagino.
1: Bé, és real que aquestes calors que ens fan, pues, tant la vinya com d'altres fruites, sigo la poma o sigo la pera, enguany mateix la pera, els pagesos del municipi pues, se queixen de que no acabi de tirar, no madure, s'està estancada, per les calors s'està estancada, i de cop i volta se fiqui a madurar en dos dies. Uh-huh. Aleshores, què vol dir? Igual que molts pagesos fiquen xarxa antipedra, uh-huh, vale? Que a part de protegir-la de les pedregades, evite que el sol, el raig del sol, hi entron de patar, que estan més protegits tant del vent com del sol, pues, seria pues, un estil així. Substituiria, per dir-ho d'alguna manera, el fet que fa les,
0: la xarxa antipedra.
1: Uh-huh.
0: Estava pensant ara, Miquel Carles, que, per exemple, no? La vinya s'ha començat a la verema a finals de juliol a les Terres de Lleida, i això és, vaja, el fet històric més gran en aquest sentit, no? És la primera vegada que es cull vinya tan aviat. Per tant, podria ser també, no?, una bona opció ficar la vinya sota aquests panells. Independentment de la part agrícola, també es crearan unes centrals elèctriques. És així?
1: Bueno, un dels temes d'aquests dos splits, d'aquests dos plaques solars, sí, és de que van amb bateria.
0: Això. Vale?
1: Uh-huh. Ells, l'energia que generaran aquestes plaques solars, vale? Durant el dia no es ficaran a la red, si convingués, sempre es poden ficar, de dia es poden ficar, però estan pensades per injectar-les a la red, vale, d'altovoltatge a la nit. Vale? Uh-huh. Per això, durant el dia, emmagatzaran en bateries d'això, i així tindran les 24 hores per poder-la, quan convingui, quan la red ho necessiti, segons la demanda que hagi, podran anar de dia o de nit. Que actualment totes les plantes fotovoltaiques sol poden generar i enviar a la red sol de dia. I aquesta també és una cosa pionera, de que tindrà aquesta planta, de que estarà tota feta amb bateries i es podrà injectar a la red de nit.
0: D'acord. Com deies, això ha rebut una subvenció bastant important del fons Next Generation.
1: Sí.
0: De quina manera també repercutirà al municipi de la Portella?
1: Bueno, al municipi, a tot qualsevol municipi, quan hi entra una empresa gran, i o es crea un polígono o un micropolígono, és un benefici inabastable. Uh-huh. Vull dir, és impressionant el bé que ens va pel municipi, perquè el dia a dia del municipi petits és poder arribar a final de mes, el que ens costa arribar a final de mes, ¿vale? Perquè tenim molts gastos i pocs ingressos. Llavors, si en un municipi ens hi entra un polígono o una empresa gran, pues és la salvació del nostre municipi. I això ho veiem, per això amb aquesta empresa, quan va vindre al nostre municipi i mos va projectar, mos va indicar l'empresa que volien crear i la inversió que volien ficar al nostre municipi, nosaltres ho vam rebre amb molt, molt bo, i els vam ajudar tant tot el que ha convingut amb reunions, pues, tant sigui la Generalitat, tant sigui a Fexandesa, etcètera, etcètera, tant sigui a Urbanisme, els hem anat acompanyant de la mà en tot el que els ha convingut, perquè per nosaltres és oxigen que el necessitem com el dia a dia.
0: Uh-huh. I a més amb energia verda, no? Que al final és un benefici per tothom.
1: És que s'ha de pensar pel dia de demà a futur, perquè segur que la implantació d'aquesta planta fotovoltaica al municipi ara ens portarà econòmicament o substancialment uns ingressos importants, vale? A través del permís d'obres i anualment el que ens aportarà amb impostos, però a part, a futur, sigui 4 anys, sigui 5 anys, sigui 10 anys, segur que vindran empreses a voler injectar, perquè sí o sí se podran injectar, necessitaran, com l'aire que mengen, d'energia verda i vindran al nostre municipi a implantar-se. I això serà el futur bo de la Portella.
0: D'acord.
1: Vull dir que estem molt interessats en aquest projecte i de la part de l'Ajuntament i del municipi cap trave, al contrari, veniu que us ajudarem en el que convingo.
0: Boira. Aquest any hem tingut molt poca boira, però pot haver-hi boira a l'hivern, no? També està, això està contemplat, que hi haurà mesos que potser no seran tan eficients, no?
1: Sí, però el bo d'això és que avui en dia fa un avanç molt important, vale? I les plaques d'avui en dia no són com les primeres que van sortir, sinó que amb la sol no cal que hagi... En la boira, quan el tibego és una mica de claror, elles ja carreguen.
0: D'acord.
1: Vale? Ja carreguen. Vale? Vull dir, les primeres que van sortir sí o sí necessitaves el raig del sol sí o sí, avui en dia amb una mica de claror ja comencen a carregar de bon dematí. Llavors, si tu tens bateries, doncs vas podent durant el dia carregant, i d'això, evidentment que no és el mateix que si hi hagi un sol i que estiguem a 40 graus o estiguem a 30 graus, que no pas que estiguem. Però a l'hivern, tot i això, amb el que avancen les plaques solars, amb aquestes plaques ja poden perfectament carregar-se, les bateries.
0: I ja per acabar, hi haurà, no sé, algunes facilitats per als portellans i les portellanes amb l'energia, poden tindre, no? O a veïns, o aquesta energia se n'anirà a la red i la xarxa ja l'anirà distribuint d'una forma com ve sent ara. No.
1: Sí, de moment ja hem tingut un benefici, el sol fet de vindre al nostre municipi, vale? I hem tingut un benefici que aquesta empresa, vale? Tant a l'Ajuntament com a la llar de jubilats, vale? Mos ficaran a la taulada, mos ficaran plaques a fondo perdut. L'empresa mos dona a fondo perdut, vale? Una inversió perquè la llar de jubilats del municipi i l'Ajuntament, els dos edificis, aniran amb gasto zero. La factura, ja deixarem de pagar la factura de cada mes d'Afecs Endesa perquè mos alimentarem de les plaques que mos fiquen aquesta gent que mos han ficat gratis, sense cost, perquè veuen la voluntat de que l'Ajuntament els ha ajudat, precisament han volgut que en dos edificis de l'Ajuntament siguin públics, de dues associacions, pues, no hagin de tindre el gasto de la llum, sinó que l'assumiran ells amb les seues plaques solars.
0: Doncs, però digues.
1: Les plaques solars de l'empresa, les plaques solars d'aquests dos kits, vale, aniran a la red directa. Simplement que l'empresa, a part, ha hagut de fer un sobrecost i invertir a dues taulades del nostre municipi a fondo perdut, vale? A gasto zero per l'Ajuntament.
0: D'acord, doncs enhorabona, anirem seguint-ho, i bé, la gent del territori ho anirem veient, no? Ja estem veient també l'altre parc solar que està entre a Vilanova, entre els termes de Benavent i de Rosselló, en aquell camí, també ja podem veure una planta solar que també s'està construint. Exactament on estarà ubicada aquesta planta, aquests solars Spring 2 i Spring 3, Carles?
1: Estan ubicats a la finca de Pienso del Segre,
0: sí,
1: que és una finca que és des del nostre municipi no es veu i l'impacte visual és zero perquè lo tenim a dalt d'una serra, sí, que dona entre el terme de la Portella i de Corbins. Entre el municipi de Corbins i, sí, la Portella, doncs, tenim uns 6 o 7 quilòmetres de camí, vale, a dalt d'un secà, i allí és on hi ha ubicades les dues plantes fotovoltaiques, l'Sprint 1 i l'Sprint 2.
0: D'acord.
1: I des del municipi l'impacte visual és zero, no es veuen.
0: Sí, sí. També haurem de parlar-ne, d'això, dels impactes visuals, i al final què és millor pel territori, perquè és que si no també entrem en una espiral de queixa constant, no? I clar, a veure... Els territoris necessiten energia, necessiten moviment, necessiten economia, i si és una economia verda i que repercuteix al territori, doncs és necessària. Miquel Carles, gràcies per ser-hi i enhorabona, anirem parlant.
1: Merci a vosaltres, bon dia.
2: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
0: Després d'una aturada d'unes setmanes, reprenem amb moltes ganes, Rocío, a aquesta secció on anem aprenent poquet a poquet, gràcies a tu, tot el que tu ens vas explicant, a fer haikus o, si més no, a estimar-los. Gràcies. Com estàs?
3: Ai, gràcies a vosaltres. No, jo encantada, encantada. Sí. Esperant tornar a començar.
0: Doncs sí, vinga, sí. Perquè ara estem a l'estiu i ens vam quedar allà amb la primavera, principi de l'estiu, i ara tenim més ganes de prendre més coses sobre els haikus d'estiu.
3: Pues això, pues doncs, vale, som a l'estiu ja sabeu que...
0: Que fa calor.
3: Que es diu, fa molta calor, aquest estiu en concret moltíssima, moltíssima, i que el protagonista absolut a l'estiu és el sol.
0: Sí.
3: Això no es pot discutir,
0: això
3: que no?
0: Això és així.
3: A més, sabem que el Japó és el país del sol naixent, ah, doncs, per tant, el sol el té a la bandera.
0: Sí, clar, tens
3: claro,
0: raó.
3: Clar, és que... I però, evidentment, igual que altres cultures, té molta importància i se'l venera com a una deïtat. El sol fa possible les estacions, fa possible el dia i la nit i determina la forma de vida de diferents països i comunitats. Al Japó, concretament, es venera la deessa, ja ho vam dir l'altre dia, Amaterasu, que és un kami, aquells déus que tenen de la natura, un d'ells és Amaterasu, que és la deïtat més important. Amaterasu significa literalment la gran deessa d'agost, que brilla al cel.
0: Fixa't, mira, ja et diré que la Mare de Déu d'agost també és dona, eh? Bueno, clar, perquè les Mares de Déu aquí són dones, però vull dir que...
3: Però, sí, però sí, sí, sí.
0: Quina casualitat, o no?
3: Bueno, o no, no, perquè clar, no, ja clar, ho sabem, tu... no, que tot el que abans era natura,
0: sí,
3: després
0: sí, sí.
3: És igual a la religió, no? Aquesta deessa està considerada amable, compassiva, amb tothom qui la venera. I aquesta actitud maternal li ve donada perquè, segons el sintoisme, del qual ja vam parlar una miqueta l'altre dia també, és ancestre dels emperadors del Japó i, per tant, es podria dir que és la mare de tot l'imperi i la deïtat suprema en el país. Hi ha un gran santuari que es diu Santuari Ise, que és allà on se la venere, però, bueno, a molts altres santuaris també se la venere. Aquell era el del lloc predilecte per peregrinació. Per tant, com que estem molt a l'estiu, llegirem uns haikus que tenen kigo d'estiu, si et sembla bé.
0: M'encanta.
3: Pues bé, va, a veure, comencem. Llegirem un del Tai Chi que diu el següent. Una climàtide tota de blanc vestida, xopa de sol.
0: Xopa de sol.
3: Xopa de sol. Bueno, allò que comentàvem, no?, sí, dels contrastos, no?, de les paraules, com fan la força aquesta del haiku. Llegirem un altre que diu el següent. Nit d'estiu, el sol alt, despert, tanco parpelles. Onitake.
0: Oh, que xulo.
3: Un altre dels kigos que són molt concorreguts a l'estiu és el del solstici d'estiu, evidentment. I ara llegirem un. Rojo solemne, amanecer del solsticio de verano en la ventana alta. Sakae Akagi. Ara llegirem un altre que diu així. Aroma de flors de prunera, el sol és una mica més atenuat. És molt fort el sol, però ja amb les flors
0: amb
3: de la prunera i sí, allà al mig i sota l'arbret, potser ja s'atenuen els rajos de sol. Aquest és del baixo. Con el alma en paz, percibo el rugir de las olas. Lluvia del solsticio de verano. I hi ha un altre de la Montse Rubinat per acabar. Els núvols guanyen. La llum del sol s'oculta en terra innata.
0: Oh! Ah! Borronada.
3: Això per començar.
0: Doncs escolta, continuarem parlant de l'estiu, perquè encara hi som, ens queden unes quantes setmanes d'estiu i anirem aprenent sobre ells, el kigo d'estiu, que es diu...
3: Natsu.
0: Natsu.
3: Doncs... Bueno, estiu es diu Natsu, el sol seria Taijo o algo així, se pronunciaria.
0: Hem d'aprendre japonès.
3: Bueno, deu ser molt difícil, eh?
0: Molt.
3: Jo prou ta feina d'entendre la filosofia per escriure haikus, que la veritat que m'omple molt, però ja lo del japonès ja per mi. Hauria d'aprendre a parlar millor català, però en fi, deixem-ho aquí.
0: Fins la setmana.
3: Vale, gràcies, Pili.
4: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial. Som Terra, amb Pili García.
5: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
6: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
5: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on descobrim què s'amaga darrere cada àlbum del panorama pop. En aquest capítol escoltarem Animales, el disc que va consolidar la trajectòria dels madrilenys Pereza i els va convertir en una de les bandes més populars del panorama pop-rock espanyol dels anys 2000. Un grup format per en Rubén Pozo i en Leiva, que destaca per les seves melodies enganxoses, les lletres directes i una actitud desenfadada. L'àlbum del qual repassarem avui es va publicar l'any 2005 i es tracta d'un disc fresc i enèrgic que es mou entre el rock i el pop, amb cançons que parlen de l'amor, la nit, les relacions personals i la vida quotidiana. El disc inclou alguns dels seus grans èxits com Princeses o Todo, que encara avui formen part de la memòria musical de molts oients. Avui, a Calidoscòpia, repassarem les cançons d'aquest àlbum i en parlarem, descobrint què hi ha darrere de cada tema i com s'integra en el conjunt. Comencem, doncs, aquest viatge musical per Animales. La banda Pereza va néixer a finals dels anys 90 a Madrid de la mà d'en Rubén Pozo i en Leiva, dos músics que compartien la passió pel rock clàssic, el pop i les històries del carrer. Des dels seus inicis, el grup va destacar per unes cançons properes i despreocupades amb influències que anaven des dels Rolling Stones fins al rock urbà espanyol. Els seus primers discos els van permetre fer-se un lloc dins de l'escena musical, però encara estaven lluny de l'èxit massiu que arribarien a aconseguir poc després. El gran punt d'inflexió arriba l'any 2005 amb Animales, el seu tercer treball d'estudi i el qual anirem desgranant. Amb aquest disc, Pereza aconsegueix trobar una identitat pròpia i un son més definit, capaç de combinar l'energia del rock amb melodies pop molt accessibles. El resultat és un àlbum fresc, directe i ple de personalitat que connecta especialment amb el públic jove de l'època. Les lletres del disc parlen de relacions, nits interminables, amistats, desitjos i contradiccions, sempre des d'un punt de vista quotidià i molt proper. Cançons com Princeses o Todo es van convertir ràpidament en grans èxits i van ajudar a consolidar Pereza com una de les bandes més importants del pop-rock espanyol dels anys 2000. Més enllà del seu èxit comercial, Animales representa també una fotografia molt concreta d'una generació i d'una manera d'entendre la música, més espontània, més imperfecta i sense pretensions. I després d'aquesta introducció, entrem de ple en matèria amb el primer tema del disc, una cançó que es convertiria en un dels grans himnes de Pereza i que resumeix perfectament l'estil directe, desenfadat i enganxós que defineix l'àlbum. Escoltem Princeses.

Acabem d'escoltar Princeses, una de les cançons més representatives de Pereza i, sens dubte, una de les que millor assumeix l'esperit d'Animales. A primera vista, la lletra sembla descriure una sèrie de personatges femenins molt diferents entre si, però, en realitat, la cançó va més enllà d'una simple descripció. Parla de persones imperfectes, amb contradiccions, inseguretats i maneres diverses d'afrontar la vida, allunyant-se de la idea idealitzada de les princeses dels contes tradicionals. La força del tema rau precisament en aquesta mirada quotidiana i realista. La banda madrilenya retrata personatges que poden semblar perduts, rebels o vulnerables, però que alhora resulten profundament humans. Aquesta capacitat de convertir històries aparentment simples en relats amb què molta gent es pot identificar és una de les grans virtuts del grup. Musicalment, la cançó també marca el to del tot el disc, amb guitarres directes i una producció que combina energia i espontaneïtat. Després d'aquesta carta de presentació tan potent, arriba una altra de les peces fonamentals de l'àlbum i amb un enfocament més íntim i sentimental, però mantenint la immediatesa característica de Pereza. Escoltem ara Todo.

Això que sonava era Todo, una altra de les cançons més exitoses i reconeixibles d'Animales. Al llarg dels anys, tant en Leiva com en Rubén Pozo han explicat en entrevistes que el tema gira al voltant de la idea de lliurar-se completament a una altra persona. La repetició constant de la paraula Todo reforça aquesta sensació d'entrega absoluta, gairebé impulsiva, que travessa tota la cançó. La lletra descriu un amor viscut amb intensitat, sense massa filtres ni càlculs. És una manera d'entendre les relacions molt present en l'univers de Pereza. Sentiments explicats amb naturalitat, lluny de metàfores complicades, però capaços de connectar amb experiències que molta gent ha viscut. Aquesta senzillesa aparent és precisament una de les claus de l'èxit del grup. I és que no és estrany que acabés convertint-se en un dels senzills més coneguts de la banda i en una peça habitual dels seus concerts. Continuem amb el nostre recorregut per Animales amb una cançó que manté aquest esperit fresc i desenfadat tan característic de la banda madrilenya. És el torn de Cómo lo tienes tú.

Aquest era Cómo lo tienes tú, una mostra més de la química que existia entre Rubén Pozo i l'Eva durant els anys daurats de Pereza. I parlant de la banda, hi ha una curiositat que sovint ha generat comentaris entre els seguidors, i és que, malgrat la gran complicitat musical que transmetien els dos, han explicat en diverses entrevistes que tenien personalitats força diferents. L'Eva acostumava a ser més perfeccionista i obsessiu amb els detalls de les gravacions, mentre que en Rubén tenia una actitud més espontània i intuitiva a l'hora de compondre i treballar les cançons. De fet, aquesta diferència de caràcters és una de les raons que molts fans assenyalen quan parlen de la separació del grup l'any 2011. Tot i que mai no hi va haver una ruptura traumàtica ni grans polèmiques públiques, amb el temps tots dos músics han reconegut que necessitaven explorar camins diferents i desenvolupar projectes propis. La bona notícia és que, anys després, la relació entre ells és cordial i han mostrat respecte mutu per les seves respectives carreres en solitari. Potser aquesta combinació de dues personalitats tan diferents és una de les claus de l'èxit d'Animales. D'una banda hi havia l'instint melòdic de l'Eva i de l'altra la capacitat narrativa de Rubén Pozo. Junts van crear un repertori que encara avui continua connectant amb el públic. I parlant de personatges, la següent cançó ens presenta un dels retrats més recordats de tot el disc. Amb una mirada entre irònica i afectuosa, la banda dibuixa el perfil d'una noia acostumada a tenir-ho tot al seu abast. Escoltem ara Niña de Papá.

sonava ara Niña de Papá, una de les cançons més iròniques que hi trobem al disc. A través de la lletra, el grup dibuixa el retrat d'una noia que ha crescut amb totes les comoditats possibles, però que alhora mostra una actitud vital o una mica desconnectada de la realitat que l'envolta. El tema juga constantment amb aquest contrast entre el privilegi i la superficialitat, però ho fa sense caure en la crítica agressiva. Més aviat hi ha una mirada entre divertida i lleugerament sarcàstica, com si la banda observés la situació des de fora amb certa distància, però també amb curiositat. En diverses entrevistes, els membres de Pereza han explicat que moltes de les seves cançons neixen precisament d'observacions del seu entorn, de gent que han conegut o de situacions que han viscut a Madrid. Aquest enfocament gairebé de cronistes urbans ajuda a entendre per què les seves lletres connecten tan bé amb l'oient, ja que són petites històries que podrien passar a qualsevol lloc. Musicalment, el tema manté el to directe del disc amb una energia que acompanya perfectament el caràcter del personatge que descriu. I després d'aquest retrat, amb un punt d'ironia, passem ara a una de les cançons que més connecta amb la part emocional del disc, i és que és una atmósfera una mica més introspectiva, però igualment potent. Escoltem Qué alegría más tonta.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Els desplaçaments entre Mollet i Montcada disposen des d'aquest estiu d'una nova alternativa per moure sense necessitat d'utilitzar el cotxe. El Departament de Territori ha posat en funcionament un itinerari de gairebé 5 quilòmetres destinat a bicicletes, vianants i vehicles de mobilitat personal. La nova guia comença a la zona d'Alcalderia, Mollet, i arriba fins a Montcada i Reixac, tot passant per la Llagosta i el sector de la Florida. El recorregut s'ha construït en paral·lel a la carretera i dona resposta a una reivindicació de fa anys per millorar la comunicació entre els municipis. A més de facilitar els trajectes quotidians de la ciutadania, la infraestructura també pretén millorar l'accés als diferents espais d'activitat econòmic de la zona. Una actuació que ha comptat amb fons Next Generation amb una inversió de 10,2 milions d'euros. I l'Ajuntament de Mollet ha obert una nova convocatòria de subvencions destinada a facilitar l'emancipació dels joves de la ciutat. Els ajuts s'adrecen a persones d'entre 18 i 35 anys titulars d'un contracte de lloguer signat a partir de l'1 d'octubre del 2025 i durant el 2026. Les subvencions tenen com a objectiu ajudar a fer front a les despeses inicials associades a l'accés a l'habitatge. Així ho ha explicat la regidora de promoció d'habitatge públic a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano.
1: La voluntat és donar un cop de mà en aquest primer moment que suposen unes certes despeses de gestions, de fiances, de seguretat, o d'algun element, d'algun canvi de comptador, tots aquells elements a l'hora d'emancipar-se, no? A l'hora de marxar de casa dels pares i anar a un pis propi o en parella o com sigui, doncs l'Ajuntament doncs ofereix aquest ajut econòmic als joves i les joves de Mollet, que pot ser fins a 950 euros.
0: Així doncs, amb un màxim de 950 euros i amb unes inscripcions que es poden fer fins al 15 de setembre.

seguim avançant en aquest recorregut per Animales, un disc que ens està mostrant molt bé que era Pérez en aquell moment, i és que era una banda capaç de combinar l'energia del rock amb melodies pop molt directes i amb unes lletres que parlen de la vida quotidiana sense filtres ni artificis. Recordem breument que Pereza va néixer a Madrid a finals dels anys 90, quan en Rubén Pozo i en Leiva decideixen començar a treballar junts després d'haver passat per diferents projectes musicals. Els seus inicis estan molt lligats a l'escena del rock urbà espanyol de l'època, amb influències clares del rock clàssic, del pop i també de bandes anglosaxones que escoltaven des de joves. Durant els primers anys, el grup va anar construint el seu camí de manera força discreta, tocant en sales petites i donant forma a un estil que encara estava en evolució. Amb el temps, van anar trobant una identitat pròpia amb aquestes cançons senzilles en aparença, però molt efectives, amb tornades memorables i un llenguatge molt proper. Aquesta combinació és la que els permet, finalment, fer el salt i consolidar-se com una de les bandes més importants del pop-rock espanyol dels anys 2000. I és en aquest moment de creixement i maduresa artística quan arriba Animales, el disc que estem repassant avui i que representa un punt d'inflexió en la seva trajectòria. Aquí ja hi ha una proposta molt més definida i una manera de narrar que connecta directament amb el públic. Després d'aquest context de la banda i dels seus inicis, tornem al disc amb un tema que manté aquest esperit més juganer i despreocupat, però que alhora ens encaixa perfectament amb aquesta etapa de consolidació del grup. Escoltem ara Caramelo.

Aquest era un dels temes més juganers i despreocupats d'Animales, on Pereza torna a mostrar aquesta faceta més hedonista i directa, amb una lletra que juga amb imatges sensuals i un to lleugerament provocador, però sempre dins d'aquell estil desenfadat que caracteritza bona part del disc. La cançó encaixa molt bé amb aquesta etapa del grup, en què Rubén Pozo i Leiva encara estaven consolidant el seu so i la seva identitat artística. Aquí es nota especialment aquella combinació entre ironia, frescor i una certa actitud de viure el moment que era molt present en el seu imaginari musical. No hi trobem grans metàfores ni voluntat de complicar el missatge, perquè la força del tema està en la seva immediatesa i en la seva energia. Musicalment, també és un exemple clar del so de Pereza en aquest moment, perquè hi havia aquestes guitarres amb personalitat, aquest ritme àgil i una producció que prioritza la sensació de banda tocant junta amb un punt gairebé de directe. Ara, però, entrem ara en una de les peces que recupera el vessant més narratiu del disc, amb personatges i situacions que tornen a connectar amb aquest univers tan quotidià que hem anat veient al llarg de tot el programa. Escoltem el següent tema, titulat Matar al cartero.

Aquest era Matar al cartero, una de les cançons que recupera més clarament el vessant narratiu d'Animales. Aquí Pereza torna a aquell estil tan seu de construir petites històries amb personatges concrets, situacions quotidianes i un punt d'ironia que travessa tota la lletra. El tema juga amb una idea gairebé simbòlica, on el carter no és només un personatge literal, sinó també una excusa per parlar de missatges, de relacions i de tot allò que arriba o no arriba quan hi ha distància emocional entre dues persones. Aquesta dualitat és molt típica del disc, ja que hi ha cançons que aparentment expliquen una història simple, però que deixen espai perquè l'oient hi projecti altres significats. Musicalment, el tema manté l'energia del rock clàssic, del qual parlàvem abans, amb una estructura directa i una tornada que reforça aquest estil tan immediat de Pereza, pensat per funcionar igual de bé en disc que en directe. I després d'aquest moment més narratiu i una mica més reflexiu, continuem avançant en el disc amb una cançó que torna a pujar les revolucions i ens porta cap a una de les peces més enèrgiques d'aquest tram. Escoltem com sona Super Junkies.

0: Tumas, Mike.
1: Això que sonava era Super Junkies, una de les cançons més enèrgiques d'Animalis, on Pérez deixa clar el seu costat més rock i desacomplexat. Aquí el grup aposta per un so més cru i directe, amb una actitud gairebé de banda de garatge, recuperant aquella sensació d'immediatesa que també definia els seus inicis. Els primers anys del grup no van ser d'èxit immediat, ja que van ser més aviat un procés de construcció, de provar cançons, d'equivocar-se i de refinar una manera d'escriure que amb el temps es tornaria molt reconeixible. Influïts pel rock clàssic, però també per l'escena pop-rock espanyola, van anar polint un estil que combinava guitarres, tornades enganxoses i lletres molt quotidianes. Aquesta etapa més inicial explica molt bé, fins i tot en un disc com Animales, que el situa en un altre nivell de popularitat, encara que es conserva aquesta energia de banda que ve del local d'assaig i del directe. No és un projecte pensat des de la distància, sinó des de la pràctica constant i el contacte amb el públic. Musicalment, és una de les peces que més destaca per la seva energia. Les guitarres tenen més pes, el ritme és més agressiu i la interpretació transmet aquesta sensació de banda en plena forma, sense concessions. És un d'aquells temes que fàcilment es pot imaginar creixent encara més en directe. I després d'aquest esclat d'energia, baixem una mica el ritme per entrar en una de les cançons que aporten una mirada més concreta i geogràfica al disc, amb un dels referents més clars de l'univers de Pereza, i és que és la ciutat de Madrid.

Aquesta era Madrid, una de les cançons que millor encapsula l'univers urbà i emocional d'Animalis. I més que una descripció literal de la ciutat, el tema funciona com una mena de mapa emocional de Madrid. Una ciutat que aquí apareix plena de moviment, de nits llargues, de trobades inesperades i de relacions que es viuen amb intensitat, però també amb certa inestabilitat. De fet, aquesta connexió amb Madrid no és casual. Rubén Pozo i Leiva han crescut musicalment dins d'aquesta escena de sales petites, de concerts constants i de vida nocturna molt present. Per això, en moltes de les seves cançons, la ciutat no és només un escenari, sinó gairebé un personatge més. A nivell musical, Madrid també aporta un moment una mica més contingut dins del conjunt del disc. Sense perdre la base de rock i les guitarres característiques de Pereza, el tema té una atmosfera més reflexiva, com si fes un pas enrere després de l'energia més desbordant d'altres cançons que han sonat abans, com Super Yankees o Caramelo. Aquesta alternança de ritmes i estats d'ànim és una de les claus perquè Animales funcioni com un disc complet i no només com una suma de singles. I ara sí, arribem al final d'aquest recorregut, i és que al llarg del programa hem escoltat com Pereza construeix un univers molt particular a Animales, des de la força immediata de Princeses, passant per la intensitat emocional de Todo, els personatges de Niña de Papá o la vitalitat de Super Yankees, fins a arribar a aquesta mirada més madura i urbana de Madrid. Per tancar el disc, tornem a la cançó que dona nom a tot l'àlbum, i és un tema que resumeix molt bé aquesta idea de viure amb instint, amb contradicció i amb una certa honestedat emocional sense filtres. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts una setmana més al programa Veus de Ciutat, un programa en el qual cada setmana conversem amb una persona que ha contribuït i que encara continua contribuint a la ciutat de Mollet. Avui aquest espai de Veus de Ciutat l'hem reservat per en Robert Segalés, a qui saludem. Molt bon dia, Robert.
2: Bon dia.
1: Gràcies per ser amb nosaltres, per dedicar-nos aquesta estoneta, no? Doncs per conèixer una mica millor qui hi ha darrere de la bodega Segalés, no? Perquè doncs, segur que molta gent en escoltar aquest cognom ja posa cara directament a en Robert.
2: Segurament que sí.
1: Robert, comencem sempre igual perquè les persones doncs, que estiguin escoltant, que segur que tothom et coneix, però per aquelles persones que potser no et puguin conèixer, com et presentaries a tu mateix? Qui és en Robert Segalés?
2: Bé, en Robert Segalés, doncs, és el... Soc de Bodega Segalés, soc la tercera generació i, bueno, i durant... des dels 14 anys que estic treballant a casa i fent servei a domicili. Aquesta és la meva presentació, més o menys.
1: Clar, parlem d'aquest servei a domicili, però a què t'has dedicat, exactament?
2: Sí, no, no, això, senzilla, és això. És la bodega, omplir garrafes de vi, servir-les i bueno... I tota la vida ha sigut així.
1: No has tingut cap altra professió,
2: no,
1: Robert?
2: No, no, no, tota la vida ha sigut això, sí.
1: Què és el que t'ha donat a tu la bodega?
2: Bueno, no, com que no vaig voler seguir estudiant, doncs als 14 anys ja vaig decidir que volia quedar-me a casa a treballar i fins que m'he jubilat.
1: És a dir, que t'has escollit una mica tu, aquesta vida. No
2: sí,
1: sé si
2: sí,
1: vas
2: sí,
1: poder
2: sí,
1: tu
2: sí.
1: triar massa.
2: No m'han obligat, tampoc, no m'han obligat a tenir que treballar a casa, sinó que ho vaig decidir-ho jo, sí, sí.
1: I tot això, és a dir, que tota la vida, la teva vida professional, no?, a la bodega...
2: Sí.
1: I, de fet, encara continua, també.
2: Sí, sí, ara ho hem traspassat i continua amb el que és la venda del vi a granel i generosos, però, bueno, li ha donat, és un noi jove, que l'Àlex, que té 28 anys, i té moltes ganes de treballar i, bueno, ha canviat una mica el sistema que teníem nosaltres. Fa una mica de pica-pica, aperitius i degustació, i, bueno, però almenys continua, sí.
1: Clar, com et fa sentir, també... a tu això, perquè, ostres, actualment quan tanca un comerç a Mollet de molts anys és molt difícil que torni a obrir, és difícil doncs, trobar aquest relleu. De fet, es va treure el que és el logotip, no?, de la
2: sí.
1: bodega Segalés. Com et fa sentir això de dir, ostres, doncs aquest espai continua endavant?
2: No, no, molt contents, estem molt contents de que continuï i que, bueno, i que segueixi per molts anys, sí. Sí, sí.
1: Comenta'ns un dia a dia a la bodega, Robert, com era? Per fer una rutina.
2: Sí, el dia a dia era començar a les 7 del matí. Entre les 7 i les 9 del matí et venien portar gènere. A partir de les 9 esmorzar, ja tenia la furgoneta a punt per sortir a repartir. I sortíem a repartir fins a les 2. O, bueno, últimament ja fins a les 3 i a la tarda ja no continuava. Però era el servei a domicili durant el dematí. Però, bueno, hi va haver-hi anys que era dematí tarda, sí, sí, sí.
1: Què és el que més t'agradava d'aquesta
2: bueno,
1: feina?
2: Servir a la gent i el parlar, i sí, sí, això de parlar, molt bé, sí. Sí, sí, sí.
1: Clar, s'ha de tenir, no?, també aquest do de persona,
2: sí,
1: de...
2: Sí, a part de que sóc molt tímid, doncs, bueno, amb la gent coneguda ja no sóc tant, sí.
1: Clar, però
2: sí,
1: al llarg d'aquests anys no has conegut a molta gent,
2: molta
1: també.
2: Molta gent, sí, sí.
1: I no és aquesta timidesa, no creus que s'ha anat esvaint,
2: no,
1: que has anat treballant...
2: No, encara en tinc una mica de guardada, sí, sí.
1: També, amb tots aquests anys, clar, comentaves el tema del servei a domicili... clar, que vas també potser establint relacions amb aquests clients, no?, que van més enllà d'aquest servei de jo et porto,
2: sí,
1: tu
2: sí,
1: pagues.
2: Sí. Quasi bé era un mes de la casa. O sigui que, com que ja era la rutina de cada setmana i de més, doncs, bueno, ja sabien que sí. I bueno, dintre el que és el servei de domicili, vaig conèixer la meva dona repartint i, bueno, ens hem casat i estem feliçment casats encara. I, sí, sí.
1: Doncs t'ha donat moltes coses, la bodega.
2: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. De tots aquests anys treballant al capdavant de la bodega, quina seria alguna anècdota, algun record que aquest hagi anat acompanyant?
2: Sí, doncs era jovenet, hauria de tenir uns... Com que vaig començar als 14, hauria de tenir 16, 17 anys, i estava repartint, era el carrer Martín Alomano, era el primer carrer de Mollet, i arribava un taxi amb un bebè, i amb els anys aquest bebè s'ha fet gran, s'ha casat i té una filla. Aquesta filla ja ha de tenir 17 o 18 anys. O sigui que això és una cosa que cada vegada que la veus amb aquella noia, dius, mira, aquest era aquell bebè que vaig veure arribar amb un taxi de Barcelona.
1: Això et fa sentir gran, Robert.
2: Bueno, és el pas del temps. Això és el pas del temps, ni més ni menys. Sí. I bueno, és un record, sí.
1: Ara, clar, en el teu cas et va jubilar no fa gaire temps.
2: 8 mesos fa.
1: Ho trobes a faltar?
2: No el trobo... Trobes a faltar el caliu de parlar amb la gent i de més, però el fet de tenir-te que llevar d'hora l'atenció aquella de que si aquest camió no em vindrà, que si... Això és més tranquil·litat i s'accepta molt bé. No ho trobo a faltar.
1: No, potser ja ve de gust també, no?, aquest canvi
2: sí,
1: de...
2: Sí. Més tranquil·litat,
1: de tranquil·litat.
2: Sí. Més tranquil·litat, sí.
1: Robert, també volem conèixer la teva infància, perquè coneixem doncs tot molt el que és la teva vida professional, no?, que al sí. final doncs has estat dedicat al que és a la ciutat de Mollet. Parlem de la teva infància. Com eres de petit? Què és el que recordes?
2: Era molt entremaliat i molt feliç. I, bueno, a casa, com que era botiga, sempre hi havia gent i sempre estava distret. O sigui que, i bueno, com que hi havia un pati, hi havia les corts dels animals, dels porcs, dels conills, de les gallines, i bueno, sempre m'ho passava molt bé. He sigut molt feliç, sí. La meva infància ha sigut molt feliç, sí.
1: Perquè la infància va ser aquí a Mollet.
2: Aquí a Mollet, sí, jo vaig néixer a aquella casa.
1: Uh-huh.
2: O sigui que ja fa 68 anys. O farà 68 anys.
1: I tu, Robert, veure també com la teva família s'hi dedicava a la bodega, creus que això et va donar alguna experiència de dir, ostres, mira, doncs ho feien així, ho feien aixà, i ara també de gran ho he fet així o d'aquesta altra manera?
2: Sí, bueno, més o menys ha sigut la tradició familiar, eh? El que passa que, bueno, a mesura que van passant els anys, tot es va modificant perquè els hàbits de la gent canvien i has d'anar canviant, sí.
1: Ens parlaves d'una infància feliç,
2: sí, sí.
1: Amb nostàlgia, no? Ho recordes potser
2: bueno,
1: fins i tot?
2: No, era... Va ser una infància molt feliç, sí. Molt bé, sí.
1: Com recordes aquell Mollet? Ara que tu veus, doncs, als nens amb aquesta infància que viuen actualment, com ho compararies a la teva infància? Com ho recordes?
2: Bueno, jugar al carrer amb els amics, el carrer era sense asfaltar, hi havia basses d'aigua, i, bueno, eren tota la colla d'amics del carrer, sí.
1: Molt diferent del que estem acostumats ara mateix.
2: Sí, ara no es podria fer això.
1: I tema d'estudis, tal, l'has dit abans
2: deixar-ho. Vaig acabar el quart de batxillerat i ja no vaig voler seguir, ja no. Poder, si haguessin apretat una mica, poder sí que hagués estudiat, però bueno, jo volia treballar a casa, i com que sabia que a casa hi havia feina, no vaig tenir cap inconvenient ni cap problema en seguir treballant, sí.
1: Clar, potser era una època en la que s'hi posava molta importància, no, en el fet de guanyar diners, de continuar treballant, potser la formació depèn com quedava una mica més apartada.
2: Part, sí, és possible, sí. Sí.
1: Tens algun record de la teva infància, alguna anècdota que encara t'acompanyi també?
2: Bueno, no. Sempre n'hi ha d'anècdotes, però bueno, vaig voler agafar una bicicleta com els grans i vaig caure i em vaig trencar el braç. O sigui, això em va quedar molt present. Sí.
1: Això ho ha viscut molta gent,
2: sí.
1: Eh?
2: I bueno...
1: D'aquest Robert de petit, creus que encara queda alguna cosa en el Robert actual?
2: Bueno, no és que em quedi, sinó que veus el reflex amb els teus nets i tens veus que el que fan ells tu també ho feies, no? I sí.
1: Que quan ets avi potser connectes més amb aquesta infància.
2: Sí, i no tens tanta pressa. No tens tanta pressa com amb els fills, sí. Sí. Els disfrutes més, sí.
1: I d'aquesta infància aquí a Mollet, com recordes, abans deies, no, doncs, aquest joc al carrer, aquesta potser més llibertat que tenien els nens, com recordes que era el Mollet d'aquella època?
2: Bueno, era més tranquil·la, no hi havia tant trànsit tampoc, i ja et dic, els carrers sense asfaltar, i bueno, era més tranquil, sí, més tranquil.
1: Doncs ara que coneixem el Robert, la seva professió, el Robert, la seva infància, també volem conèixer una mica quins són els teus gustos culturals. Comencem amb una pel·lícula. No sé si tens alguna pel·lícula que t'hagi acompanyat, que hagis vist més d'un cop.
2: Sí, és la, es diu Essència de Mujer, de la Pacino, que hi havia una primera. Aquesta és com una... O sigui, hi havia una primera que va ser Perfume de Mujer, que era dels anys 70 o així, però l'ha millorat molt, aquesta Essència de Mujer del Pacino, sí.
1: Que
2: aquesta l'he vista
1: moltes
2: vegades. Bueno, és un noi jove i un militar retirat, no? La disciplina i la innocència del jovent, i bueno, és molt... És molt tendre, sí. Sí.
1: És una pel·lícula que ja és de dius, ai, no sé què posar, doncs mira, poso aquesta
2: sí,
1: que...
2: No. Sense cap problema la tornaré a veure, sí. Sí.
1: I alguna sèrie que t'agradi?
2: La sèrie, bueno, últimament House. House, de Netflix, sí, aquesta és molt... És molt, molt curiosa.
1: Clar, això ho hem comentat també amb altres convidats que... Clar, abans per veure una sèrie, doncs havia de sortir aquell dia, aquella
2: allò,
1: hora, a la
2: sí.
1: tele, havies d'estar davant, no? Però ara, clar, amb totes les plataformes... Escollir una sèrie és molt complicat a vegades.
2: Sí, el que passa que el que tenen, bueno, el que passa que les sèries enganxen molt.
1: Això sí.
2: I llavors el que té de bo és que, bueno, són uns 40-45 minuts, que no és una pel·lícula que dona una hora i mitja, no, dues hores. I amb això més curt, doncs, bueno.
1: Sí, però a vegades t'atrapa,
2: eh?
1: Perquè acabes veient dos
2: més,
1: o tres
2: sí.
1: i encara
2: enganxa
1: et va més llarg que una pel·lícula.
2: Sí.
1: Quan parlem de peces audiovisuals, quin és el tipus de gènere que t'agrada més?
2: D'acció. Acció. Tiros, a mi m'agraden els tiros.
1: Així de l'oest, també.
2: Bé, o... de l'oest, o tipus Kill Bill, o de Tarantino, i d'aquestes, bueno, sí.
1: Hem parlat d'aquestes peces audiovisuals, però també llibres, un llibre que recomanaries, que t'agradi, que t'estiguis llegint.
2: Sí, un llibre que me'l va recomanar un dels fundadors de La Sirena, L'Hombre del Traje Gris. Aquest és un llibre que, bueno... Me'l van recomanar i, bueno, és molt distret, sí.
1: De què tracta?
2: Es tracta d'un home que se'n va a la Segona Guerra Mundial i va tenir una parella allà, a Europa, era americà. I va tenir i al tornar era periodista i va tenir un fill amb la del Japó. Va tenir un fill. I llavors es van contactar amb ell i ell va contactar. I la dona, la seva dona, va acceptar molt bé que tingués una parella que es volgués dedicar, que volgués ajudar el seu fill, no? I ell, de periodista, tenia un jefe que era molt dur i sempre li feia repetir les coses 3 o 4 vegades. I, bueno, és una síntesi de lo que és el llibre, no?
1: Però està basat en fets reals o...
2: No, em sembla que no. Però, bueno, està molt ben... És molt distret, eh? És una dels que més m'ha agradat, sí.
1: Veiem que en aquesta part de la Segona Guerra Mundial continuen els tiros, que t'agradaven de la part més cinematogràfica. Amb tots els nostres convidats, el que fem és, doncs, que abans que vinguin, els hi demanem que ens digueu una cançó que us agradi, una cançó que us transmeti, i en el teu cas, Robert, has escollit a Hotel California, que, de fet, ja comença a sonar pel fons. Si et sembla, deixem que soni una estoneta i
2: sí,
1: després comentem per què has escollit aquesta cançó.
2: Molt bé.

0: Doncs com hem dit, escoltàvem aquest tema, Hotel California, i ara doncs arriba el moment de preguntar-li al Robert que per què ha escollit aquesta cançó.
1: Sí, doncs aquesta cançó és de l'any 77-78, i, bueno, jo estava fent la mili, i, bueno, és un record d'aquells que tens de joventut, no?
0: Mm-hmm. T'acompanyava a la mili o va sonar en algun punt
1: concret? No, abans d'arribar-hi, però, bueno, era per aquelles dates, era. Quan la vaig conèixer i em va agradar molt, sí.
0: Mm-hmm. T'ha acompanyat aquesta cançó?
1: Sí. Mm-hmm. Sempre pot ser que hi hagi un moment o altre, no al dia, sinó bastant sovint de posar-la, sí.
0: Mm-hmm. Molt maco. Sí. Doncs ara que hem conegut aquests gustos musicals, Robert, arriba, ja anem tancant l'entrevista, arriba el moment de les preguntes ràpides, com li comentem a tots els entrevistats. Si vols justificar-te, pots fer-ho, si no, passem a la següent pregunta.
1: Molt bé.
0: I com sempre, comencem amb temes gastronòmics. Aquesta genera una mica de debat. Hi ha gent que amb sense la truita de patates, com la prefereixes, amb o sense ceba?
1: Amb ceba.
0: Amb ceba.
1: Sí.
0: I tens algun plat preferit?
1: Els peus de porc.
0: Cuinats per tu?
1: No, per la dona.
0: I per tu, que t'agradi cuinar?
1: Sí. No, jo sóc molt mal cuiner, però bueno, un plat d'espagueti sí que els faria, o un ou ferrat també.
0: Molt bé.
1: El que passa que amb els peus de porc han d'estar acompanyats amb un cava Brut Nature, que sigui ben fresc.
0: Bueno, clar, el maridatge, això ja t'encarregues tu, no, Robert?
1: Sí, però el cava Brut Nature, això és molt important, i que sigui ben fresc.
0: Si no, ja no entren igual els peus.
1: És diferent, sí, és diferent.
0: I ara que estem a l'estiu, tens algun gust de gelat preferit?
1: El de vainilla.
0: Mm-hmm.
1: Sí, soc de la vieja ola, sí, els de vainilla, sí.
0: Aquesta pregunta, mira, de fet, ara que em comentaves aquest cava, no, doncs, que acompanya els peus, no l'hem fet a cap convidat, però aprofitant que tenies la bodega,
1: sí.
0: Quin seria el teu producte preferit de la bodega?
1: Bueno, com que els provàvem tots, els teníem que provar tots, per saber més o menys, però bueno, ens tiràvem més de cava que no pas de vi, sí.
0: Hi ha algun cava així en concret que diguis, aquest, per totes les ocasions, pot encaixar?
1: Sí, era un... Era un raïmat Brut Nature, I estava, i ben fresquet estava bonic.
0: M'agrada que posis l'accent en què ja està, sí. Ben fresquet, eh?
1: Sí. Això és molt important, sí.
0: Seguim amb les preguntes ràpides. Robert, que ets més de matí o de nits?
1: De nit, sí. El dematí em costa molt llevar-me.
0: Després de tants anys matinant, no?
1: Sí, sí,
0: has de fer una mica el ronso, aprofitar...
1: Sí, m'ho prenc més en calma.
0: I si has de parlar amb una persona, que prefereixes enviar un WhatsApp o trucar?
1: Trucar.
0: Mm-hmm.
1: Encara les noves tecnologies en costen una mica, sí.
0: Cafè sol, amb llet, o potser no t'agrada el cafè?
1: Al matí cafè amb llet, i durant el dia, si prenc, és un cafè sol, sí.
0: Mm-hmm. Si poguessis tenir un superpoder, quin seria?
1: Invisible.
0: Per combatre aquesta timidesa.
1: Per la timidesa, sí. Ni més ni menys, sí.
0: I canviaries algun aspecte de tu mateix?
1: Bueno, no sé tan tímid, sí. No sé tan tímid, sí.
0: Què preferiries, visitar el passat o el futur?
1: El futur. El passat ja està passat.
0: Mm-hmm.
1: El futur, sí.
0: I ara parlem d'aquí de Mollet. Sense dir la bodega, un lloc de la ciutat que t'agradi.
1: El Parc de Camula.
0: Mm-hmm.
1: El Parc de Camula, sí.
0: I un lloc que... Bueno, et quedava bastant a prop, de la bodega,
1: sí.
0: Que potser t'escapaves algun dia així, bueno, o què?
1: O si tenies que passar, si tenia que anar cap al centre... Quan érem petits, senties a la mare o a la iaia, que deia, me'n vaig al poble. O sigui, que estàvem apartats, no? Però, bueno, però és, si tinc que passar o per la cera o pel parc, passo pel parc, sí.
0: Mm-hmm. També ara amb aquesta calor que fa, doncs potser refresca
1: una mica,
0: no?
1: Sí.
0: Passar per l'ombra dels arbres. I un lloc que evitaries d'aquí de Mollet?
1: Els radars dels semàfors, tots. Els evitaria, però els evitava tots, eh? O sigui, sí.
0: Tenies la ruta ja per no enganxar.
1: Volia que m'enganxés el semàfor en vermell. Així segur que no m'enganxava.
0: És que són perillosos alguns, eh?
1: Sí.
0: Són perillosos.
1: Sí.
0: I ja per acabar amb aquesta ronda de preguntes, quins són els seus imprescindibles a la tauleta de nit?
1: Bueno, tinc un llibre. Ara estic llegint, vull tornar a llegir una altra vegada l'Odissea, i un got d'aigua.
0: Mm-hmm.
1: Un got d'aigua, sí.
0: I ara sí, Robert, per ja anar tancant l'entrevista. En el teu cas, has viscut tota la teva aquí a Mollet, també doncs, t'has desenvolupat professionalment aquí a la ciutat. Abans que ens deies que t'agradaria anar al futur, com veus el Mollet del futur? O com t'agradaria que fos aquesta ciutat? Com te la imagines?
1: Jo, mira, d'entrada me l'imagino en un teatre com Déu mana. Perquè veus pobles del voltant que tenen un teatre que és molt diferent. I per la sort que hem tingut tenint un fill artista, doncs, bueno, hem visitat pobles petits que tenen un gran teatre, i això voldria pel futur d'aquí a Mollet, sí.
0: Molt enfocat en la cultura, eh? Es compren cap a casa, veiem.
1: Sí, sí, una mica, sí, sí. Sí, sí, però, bueno, Mollet és una ciutat viva i necessitaria un altre tipus de teatre, sí.
0: Doncs amb això, Robert, sí que posem punt i final a aquesta conversa de Veus de Ciutat. Agrair-te moltíssim que ens acceptessis la proposta, que hagis vingut, que ens hagués et conèixer una miqueta millor. Com li diem a tothom, ens seguirem veient pels carrers de Mollet. Sí, ens trobem a la propera, i que vagi molt bé, Robert. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies per haver-me convidat. Thank you.

0: Poesía y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a 7:00 de la tarda i remissió dissabte a 5:00 de la tarda.
3: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a 9:00 de la nit. Remissió els dissabtes a 6:00 de la tarda.
4: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó, de l'Andreu Fàbregas, i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
5: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí, a Ràdio Mollet.
6: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
7: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
6: Tots els dimarts a 9:00 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a 10:00 de la nit.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui us porto un llibre de Mercè Amat Ballester. El títol del llibre és A recer de les ventades. I, de fet, el vam començar fa cosa d'un parell d'anys, perquè, bueno, vam fer aquest llibre quan devia guanyar el premi en algun moment, perquè en aquest llibre hi ha alguns poemes que han guanyat premis. La senyora Amat Ballester és professora de filosofia i diplomada en ciències religioses i és poeta. És membre de l'Associació de Relataires en Català. I, com us deia, continuarem el llibre que, i avui espero que acabarem aquest que vam començar fa un parell d'anys. El primer poema porta per títol Mirada migrada. De tu no n'escriuré ni un mot que sigui devastador i et faci hostatge. Cap nom que deixi tossudament a la intempèrie tot allò que tu no vols vessar tan fora i de cap manera el terme no sap dir. Ni la veu en hores baixes et diu sencera en nomenar-te, quan, en silent fugida, ja de nit, pendent avall on res t'encalça, tu t'esllavisses i de besllum et trobes a la deriva del desig que t'ha corprès i et transfigura. Ja no poden dir-te les paraules. Cap judici et cosifica ni et determina. Si la llunyania va poblant-te el rostre, empaitant totes les seves formes, que no cessen d'ajornar-te en tot moment indefinida. Pertanys només al somni d'un passat estès entre fondes cambres que traginen la daurada palla amuntegada dels records. Callat somieig entretingut amb tot el que, sense recança, no fou desat a l'espesor dels anys i mai més no fugirà per anar-se'n. Sempre t'has volgut en calma i amagada, amb afany imperturbable, capbussada en una mar que et preservés de nostàlgiques besardes. Mentre, i de sota del platejat miratge de les aigües, defugies els propòsits que correien les paraules. No fos cas que, de sobte, n'apareguessis sent el tràgic hoste. Però, a voltes, se t'emporta la nit, i n'hi ha prou amb l'esclat d'una avidesa que pels ulls es passeja indiscreta, acaronant una nineta encesa amb timidesa. Mirada,

infant. De grat, cada matí, l'aigua de mar t'espera amb ones abatudes que mullen el teu cos menut, petit. L'espatec continu d'una escuma fresca i juganera que es barreja amb salts i rialles d'una vida confiada. L'aigua de la mar, cada matí, estén els jocs d'estiu de sempre a la sorra de les platges d'infantesa, tan plenes de color i sons i formes i insòlites històries que et demanen que no siguis illa ignota, que no pot ni sap en bona mesura ser feliç.

En contra. Embriagats d'aura, al capvespre, vam pressentir perenne la nostra sort. Quan d'una entrevista en vers, pendent avall, sense rancúnies, empaitàvem mals vinguts. Hi ha fagedes flanquejant camins, i dins nostre, un balanceig que ens vetlla i malda per obrir-nos portes amb clau tancades i tan estranyades amb els anys. Vine, amic, vine avui amb mi i veurem plegats d'un glob o dos l'essència destil·lada d'un rom ja perfumat amb pell de taronja. Vine i complaurem el crit, el més enfonsat que té el desig, tot passejant la rambla amunt i avall, per on rodolaran els planys, les ires, malgrat que tots dos sabem que l'ànsia i el desig ja foren inscrits a la nostra ment com a eures imperibles.

sense estranyar-te. A punt per a la revolta que fas contra un món que rebutges de fa temps. A punt i insatisfet per a una lluita que anomena amb altres mots el que encara ens interpel·la i pot ser viscut sense trastorns. A punt, i sense que t'enredin falsedats d'un dir que no resol. A punt, perquè has après a estimar el que la vida ens forja, si la fem nostra. A punt, dempeus com sempre, i sense defallir. Davant el que és feble, i fins i tot mesquí. Prou saps que la fractura inesborrable del nostre viure, que és l'origen de l'anhel d'una mel, d'una ment que necessita descobrir, conèixer i sentir els rostres en què la veritat atorga sentit a l'existir. És tan viu el teu entusiasme quan no coneix la definitiva derrota, es meravella i compon la millor de les poètiques que ens fa sentir com a casa de debò.

Aquest poema porta per títol precisament el títol del llibre, A recer de les ventades. És agradosa la cadència de les ones quan bramulen i escumegen al capvespre, sota la mirada atenta d'una lluna que vol saber qui és aquell que, enmig de fosques i sorolls, cerca constantment. El vent s'escampa, empaita les aigües blaves. Sentiu com hi vessa el seu alè? I contra les roques, crits d'unes onades que lluiten per trobar la llar. I en sorra humida pretenen respirar. Sentiu els clams que pregunten com és possible l'oblit del que fou i ara només és simple passat? Serà la mar qui ens somia i qui ens mostra la distància? L'abans i l'ara, dos ulls que, a contrallum, mirant-se, s'omplen de melodies, sempre diferents i alhora les mateixes. Petjades que reposen dins la mar. I reposa el cos, i reposa l'ànima, i al seu costat, les seves ombres.

Expectació. Lenta i persistent, la pluja se'ns instal·la a mitja tarda i sense por. Damunt del bosc, que sembla adormiscat i no té pressa. Cau plàcidament i a poc és duta cap al moviment per una dansa que fa l'aire amb sons reverberats de terra humida que s'escampa. Se'ns instal·la sent el brot i l'olor fresca, el remoreig de creació i la contínua naixença dels primers noms en una ment que no descansa i descobreix quina és l'afinitat de les coses i entre subjecte i objecte. Mosaic de versemblances, fent conèixer quins són els caràcters expressats en les paraules, tan expectants d'una saviesa que, dins nostra, despunta irrenunciable. Mentre la tarda va allargant-se com un estol de comprensió del tot indefugible.

Ara sentirem el principi de la composició anomenada Fantasia en Do Major, opus 17, de Robert Schumann. El pianista és Maurizio Pollini.

Doncs continuem amb els poemes de Mercè Amat Ballester, del llibre A recer de les ventades. El següent poema porta per títol Vida nostra. Les nostres hores, que denses, que plenes les mans entre el corall de la mirada, que estremides les pells dins les estances quan semblaven sota el ruixat de l'abril del tot inabastables, que intensos els instants de tants migdies en deixar inscrit que res no s'ha perdut ni ha estat en va, ni fou, enmig del temps i els seus embats, errant a la deriva. Que tendre el pany dels anys, estenent-se sota pinedes els turons d'una memòria. Que generós l'amor, que joguinós se'ns va tornar amb el perfil d'uns cossos ben entretinguts, amb els dòcils dibuixos dels llençols. Amor sol·lícit i rondat per l'altre estiu que trucava amb insistència a les finestres, tan distretes elles amb les hores de la tarda. Amor serè, arredós d'estols de mots que s'enredaven amb la pols, mentre el temps sabia prou bé com es relaten. I les carícies, preguntes, i són totes endins, i cap no se n'escola fora les cambres. Cap no defuig la bellesa ni la mort, et dic.

ara. Ara que han passat els anys i els llampecs del cos s'aquieten de versos, en cap cas no n'escriuré ni un que enarborat no m'empaiti, dins meu irreductible. Ara que el temps va desvetllant sense recança el dany i el guany de l'ànima, abocant-ne l'inacabable dels missatges. Ara que m'encén la ingravidesa de l'instant, les ànsies, i ja sé com i per què tot ens pertany, molt més que abans, aturo el pas i et dic que el meu rostre té de l'existir un fraseig tan incrustat que contra el temps no em deixa caure encara. Ara que el pas és nòmada i s'alenteix el caminar mentre transito l'oblit entre aurores de memòria. Ara que l'insabut nomeno i em commou la diligència dels mots quan, enaltits, llisquen d'insumissió i de gaubança per erigir-se de nou. Ara que la mirada no tanca cap porta a un passat que giravolta les veus amb qui enraona. Ara, sobretot, que el gest és de mesura breu, perquè ja res no és pas sobrer. Sàpigues, amic, que hi ha propòsits esperant-nos en mosaics nous, fets de paraules nobles.

El caminar de la consciència. Una mirada que camina i no defuig el seguici de les hores enmig dels clarobscurs. Ens convida a acceptar tothora la juguesca, sense polir-ne les arestes per a no malbaratar-la, com ho fan els somnis dins la nit, plens de l'alba que contenen els capvespres, en silenci i sense pressa. Se'ns endú a viure. Endins la densitat de la terra ens arrossega. I nosaltres, que som els caminats, i estem cansats, i duem inscrita una nostàlgia inquieta del paradís perdut a la consciència, anem presentint quin és l'últim camí que atorga nom a tot i a la fi ens allibera.

cant primaveral. Nies en la memòria les engrunes de passió. Deses els estanys de purpurina amb gelosia el que perdura dels afectes. Si fos així, davant de qui no t'és estrany, de bon gran t'aturaràs, teixint la teranyina de l'ahir damunt la pesantor que vessaràs avui per densa i per incerta. Enfora, l'espessa boira vespertina humiteja la vall sota una pluja grisa, trista i insistent. De sobte, però, s'esveí el vent, més descosit del fosc hivern, dins l'escalf primaveral d'uns primers raigs, amunt alçats, mentre nosaltres vam ser tot hora embolcallats pel vell perfum de jasamins blancs. I de seguida vam témer, no pas la nit quan se'ns emporta, sinó la lluminosa albada de l'espai reclòs. Si les teves mans llisquen amb desig encara i cerquen pregonament els fars, si, inquiet, travesses les aigües de l'oblit, davant d'aquí, en la distància, de ben a prop et parla, veuràs com l'amor ens ha crescut a recer de les ventades. Hi ha un jardí distret entre els lilàs i les acàcies. La bellesa d'aquest cant s'hi cultiva per complaure'ns. Sents el do dels poetes en la veu gentil dels rapsodes?

Misericòrdia. Sovint, la vida se'ns omple d'altres, d'aquells que entre nosaltres ja no hi són. Són eterns espigolaires que s'esmercen a fer el rastreig del que som, mentre pacients ens sostenen les esperances, els dubtes i les pors. Per tot arreu van i venen enfilant-se aquests morts, pels balcons i les finestres des d'on aguaiten al debat d'una consciència que sap com l'aclapara la incertesa sota l'ombra de la solitud. A voltes, quan la consciència cau estocinada, els sots de l'abandó, l'aleteix dels difunts la redimeix, amarant-la amb veus de gràcia i llum de benedicció.

Rambla avall. Passeig d'inquietuds, hores de complicitat, rebel·lies compartides i a les mans mots entestats a anomenar uns altres mons possibles. Temps insubstituïble, bressol contra la desídia, contra el desencís, el daltabaix del passat, el deixar fer i no fer res mai. Mirades despertes i enceses, rere portes que poden obrir-se. Tapís d'efectes enxarxats rambla avall i l'entusiasme del cos i els jocs, capgirant els ordres.

Fins aquí hem arribat amb el programa del Combat dels Poetes d'avui, dedicat a Mercè Amat Ballester. Que passeu molt bona setmana.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta del risc d'incendi forestal i avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
2: Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Els bombers han estabilitzat, o han donat per estabilitzat, com diem, l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
0: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als íprims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
0: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
2: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
0: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: Encara més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada pels fets delictius anteriors.
2: L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
0: I en cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: I en els esports, demà el diumenge el Barça juga un quart de cinc al camp del València. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
2: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
0: I per la seva banda, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal al municipi de Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar aquest matí les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 2:15 del matí a prop del camí ral del Monestir, al massís del Mont Negre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i dos mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
0: Seguim parlant de meteorologia perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment de cara a la tarda a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és d'entre 8 i 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: Segons mateixes dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que s'ha registrat a Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42 graus i mig a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
0: I tenim encara més dades perquè l'estació de Portbou Coll de Belitres a l'Alt Empordà ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28 graus i mig, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 nits tòrrides de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades d'aquesta estació. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral. 25,9, per exemple, a Barcelona Raval, 25,3 a Mataró o 25,1 a Badalona Museu.
0: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessita del seu suport perquè tiri endavant.
2: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts, situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
0: El portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
5: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país, i amb això no s'hi juga.
2: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir els responsables d'economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell, i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
6: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
2: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
0: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
7: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
2: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran del succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant el període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: I més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
2: Un dels dos joves que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona pròxima de l'agressió de la matinada de dimarts. Tots dos tenen diversos antecedents policials per delictes com ara robatori amb violència. Dimecres, la secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar l'internament en règim tancat per als dos joves de 15 i 16 anys, detinguts per la mort apunyalades d'un home a Manresa la matinada de dimarts. En un dels casos s'ha decretat tractament terapèutic. El mateix dia, més d'un miler de persones van fer una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per retre homenatge a la víctima.
0: I seguim amb successos. El jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
2: La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. Segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui encara qualificar el fet.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutjar derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
8: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea Docent. I per tant, negociar, no, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant, jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no? Que insisteixo que pugui servir per avançar.
2: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
0: I també encara en l'àmbit educatiu, Barcelona iniciarà el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
2: En total obriran portes 106 centres amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suportat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
9: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
10: Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
11: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona.
0: Aquesta que estem escoltant és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
2: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona, la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
11: És un dels equips que atresora dins dels seus jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
0: Obrim ara plana local. Comencem a la Garriga, que es torna a convertir en la capital de l'esmorzar de Forquilla amb la semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla.
2: Demà el poble tornarà a ser la seu de la semifinal barcelonina d'aquesta competició, que busca els restaurants amb una millor proposta gastronòmica. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
12: Per segon cop al poble, és la seu d'aquesta cita gastronòmica on 7 establiments es disputen el pas a la gran final catalana en un esdeveniment que combina la competició de cuina amb un esmorzar popular. Organitzat pel grup de sanejament porcí Como Pomona, hi participen un total de diferents establiments del territori que presenten les seves propostes per esmorzars de Forquilla. El regidor de promoció econòmica de la Garriga, Àlex Valiente, repassa més detalls d'una cita que promou la cuina tradicional.
13: Des de la Garriga ens van proposar acollir l'any passat ja la primera edició, acollir la final de la província a Barcelona, i aquest any també ens han proposat que la Garriga, ja que tenim aquesta tradició del porc i de la botifarra, doncs poder celebrar la segona edició d'aquest esdeveniment aquí a la Garriga també.
12: Tot plegat comença diumenge a les 10 del matí. També hi haurà esmorzar de Forquilla amb botifarra i mongeta de ganxet per unes 120 persones que s'apropin a l'espai de Can Luna a la Garriga.
0: I fem parada també a Sant Cugat, on l'Ajuntament ha prohibit circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria.
2: Es tracta de dos carrers molt cèntrics a la ciutat que són peatonals i per on cada dia passegen milers de persones. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. S'han instal·lat diverses senyals fent referència a aquesta prohibició. Des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
14: La mesura ha estat ben rebuda per part dels usuaris, tant els més grans com els més joves, ja que consideren que això contribuirà a augmentar la seguretat en aquestes dues vies d'una alta afluència de vianants. D'aquesta manera, diuen, s'evitaran diversos ensurts freqüents a causa d'aquests vehicles de mobilitat personal.
15: A mi em sembla molt bé perquè de vegades passen los patinets a una velocitat que pot fer caure.
16: Hem d'aprendre a integrar aquests nous vehicles de mobilitat personal, que al final poden ser molt útils, però també s'ha de saber regular. I penso que a més és un carrer residencial on pot haver gent gran, gent més vulnerable.
17: Normalment acostumo a anar amb el meu gos i passen molt a prop i, clar, hi ha vegades que dic, doncs poden fer mal al meu gos, em poden fer mal a mi, que és una mica incòmode estar tota la zona pendent, sobretot en un carrer que és peatonal.
14: La mesura, segons apunta el govern local, vol millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. Afegeixen que estudiaran de quina manera la policia local ha de continuar fent tasques de conscienciació a la ciutadania, més que no pas posar multes als usuaris d'aquests patinets.
0: Parlem ja de cultura i comencem amb castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
18: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els ballencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
19: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
18: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Armán Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
0: Parlem també de música, perquè Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial.
20: disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tanto.
2: En un Palau Sant Jordi ple de gom a gom i amb un ambient molt calorós, a les 9 en punt es va aixecar la cortina que amagava l'escenari on Aitana oferia el primer dels seus 4 recitals a la capital catalana. La posada en escena amb 3 pantalles de grans dimensions simulava una habitació blava coincidint amb el títol del seu darrer àlbum i també de la mateixa gira. La cantant catalana va desplegar un gran espectacle on no van faltar cançons com 6 de febrero, Mon Amor, Conexión Psíquica, Vas a quedarte, Las Babies o la més esperada, Superestrella. La seva proposta pop va convèncer un públic molt transversal, vestit per l'ocasió de blau i blanc, que són els colors de la gira.
0: Són les 2:20, anem a parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem avui parlant de futbol femení perquè el Badalona Women s'ha imposat per 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la segona jornada de la Lliga F. El gol l'ha fet Maria Llompar al minut 88. El partit disputat a la Dani Jarque ha acabat fa només uns minuts. Connectem doncs en directe des de Radio Ciutat de Badalona. Mònica Martín, bon dia.
21: Bon dia, com esteu? Doncs sí, exactament, en aquest tram final és quan s'ha marcat aquest gol amb una assistència meravellosa de Paula Sánchez cap a Maria Llompar. A la mitja part, de moment, el Badalona anava dominant bastant a nivell de possessió, però és que amb els canvis que s'han fet s'ha tornat un revulsiu i el Badalona ha trobat aquests espais per poder fer aquest gol que els hi fa endur als 3 punts. Ja de cara a la setmana vinent, a la jornada 3, Badalona viatjarà a Eibar, a Ipurua, i tindrem un nou enfrontament, on esperem també que el Badalona es pugui alçar amb aquests 3 punts.
0: Moltes gràcies, Mònica, i apuntem doncs aquesta victòria del Badalona Women en aquest primer derbi català de la Lliga F d'aquesta temporada 2026-2027. Seguim a la Lliga F perquè per la seva banda el Barça jugarà contra el Sevilla a 8:45 del vespre a Terres Andaluses.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha lloat les qualitats d'aquest Sevilla.
22: Cada partit és diferent perquè el rival et proposa coses diferents. No vam tenir aquí un partit la jornada de Bogotà, tenir-hi fer amb un equip que va venir a jugar a força directa, un equip que es va tancar bastant a camp propi, i aquest cap de setmana juguem a fora, no a casa, juguem a camp del Sevilla, i juguem contra un equip alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, un equip que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: A banda de la Lliga, el Barça femení ja coneix els seus rivals en la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, al Bayern de Munic, al París, a la Roma, al Servet i al Kogge.
0: I del futbol femení ens n'anem al masculí. No deixem de parlar del Barça, que s'enfronta demà diumenge a partir d'un 4:45 contra el València.
2: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Hansi Flick s'ha referit a aquest partit en la roda de premsa prèvia al duel contra el València.
23: I think when you see the game yesterday, Real Madrid...
24: En veure el partit d'ahir, jo crec que el Real Madrid va jugar bé. D'això es tracta. Van tenir ocasions i al final això és futbol. Això pot passar sempre. Per nosaltres és important centrar-nos en nosaltres mateixos. El que volem és jugar amb el nostre estil de joc. Tothom ha d'estar compromès 100% amb això. Òbviament, demà serà un partit difícil. Juguem fora de casa contra un equip dur. Però és normal, no hi ha excuses. Hem d'estar preparats, però volem guanyar, clar. I no sempre és fàcil.
23: And it's not easy there. It's not easy there.
2: Per cert, que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubte pel partit de demà. També diumenge, a les 9 de la nit, l'Espanyol rebrà el Sevilla.
0: De la primera divisió ens n'anem a la primera federació, on avui juguen Sant Andreu i Nàstic. Els barcelonins reben l'Àguiles a Can Dragó a 6:45 i a 7:45 el Nàstic visita el Cartagena. Tenim precisament la prèvia del partit dels tarragonins des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
25: El Nàstic visita avui l'estadi de Cartagonova amb l'objectiu de sumar els 3 punts. L'equip vol encadenar 2 victòries seguides, allargar les bones sensacions i buscar que el rival no el sotmeti tant com ho va fer el passat cap de setmana el Real Saragossa. Els de Xisco Campos volen millorar respecte a la temporada passada, no escatimar esforços, i sí que hi ha molt marge de millora respecte a la Lliga passada en els partits a domicili. El defensa del Nàstic, Fran Gil, explica com veu l'equip en aquest inici de Lliga.
26: Estava molt tranquil amb el treball que habíamos hecho, teníamos muchas ganas de demostrar lo que teníamos y el juego que sabemos hacer. El nivel que dimos el otro día, mínimo tenemos que igualarlo porque la competició va ser molt exigente i tenim que estar a aquest nivell.
25: Xisco Campos recupera efectiu respecte al primer partit de Lliga. El partit es juga aquesta tarda a partir de 6:45 a l'estadi municipal de Cartagonova davant del Futbol Club Cartagena.
0: I aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona i la tercera federació.
2: Aquesta tarda jugueu bona part de la jornada de tercera. Tona, Mollerussa, l'Escala, Grama, Vilassar, Pobla de Mafumet, Vilanova, l'Hospitalet i el Martinenc Badalona. I demà diumenge i en directe a Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, Cornellà.
0: Tenim precisament la prèvia del partit entre el Martinenc i el Badalona des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona debutarà avui a la Lliga al camp d'un recent ascendit, el Martinenc. El conjunt escapolat ja està avisat de la pretemporada, ja que va perdre 3-0 al camp del seu adversari en un duel amistós. Ara, però, arriba l'hora de la veritat pel Badalona, que una temporada més està obligat a lluitar per ascendir de categoria. El debut al camp del Martinenc no es pot qualificar ni molt menys de partit trampa, precisament perquè els barcelonins ja van demostrar el que són capaços. És cert que aquell 3-0 de fa 3 setmanes no tindrà res a veure amb el partit d'avui, però per part del tècnic del Badalona, Genís Sampietro, i dels seus jugadors, l'anterior enfrontament haurà servit per prendre bona nota. La idea de joc del nou entrenador s'ha d'anar reformant cada cop més i mostrar també l'imatge d'un conjunt compacte. Escoltem el tècnic escapolat, Genís Sampietro.
4: Juguem a un camp que serà un camp complicat a la categoria, un camp que és petit per lo que a nosaltres ens agradaria. Llavors, jo crec que els fa molt més forts a ells en aquell context i trobarem un equip crec que està ben treballat en defensa, crec que són dinàmics i tenen les idees clares també quan transiten. Per tant, ens obligarà a estar molt bé i però estic convençut que l'equip donarà molt bona versió.
3: El duel entre el Martinenc i el Badalona es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al municipal del Guinardó.
2: També comença la Lliga de Segona Federació Femenina. Aquesta tarda, Osca Barça C, Elx Espanyol B, Llevant B, AM i Europa Samper.
0: Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició mitja que fa possible darrere nostre a la producció del servei d'informatius de la xarxa i als micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor Eduard París.

0: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de misteris al tren. Porto un tema molt captivador per a la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
3: Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
1: Coneguem ara la previsió del temps per a les properes hores. Marja Oreguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
1: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
3: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
1: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
3: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Anem ara a Cultura. Les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
3: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: I en els esports, a la primera divisió masculina, el Barça juga demà diumenge a partir d'un 4:15 al camp del València.
3: Ho farà després de la derrota del Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu, a més, que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
3: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment al matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
1: Per la seva banda, els bombers han donat per estabilitzat precisament un incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 del matí, a prop del camí ral del Monestir, al massís del Mont Negre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers

0: 37 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
1: I en aquest sentit, l'estació de Portbou Coll de Belitres a l'Alt Empordà ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28 graus i mig, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 de l'any 2003, rècord fins ara des dels 40 anys de dades. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral, com els 25,9 a Barcelona Raval, els 25,3 a Mataró o els 25,1 a Badalona Museu.
1: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè es tiri endavant.
0: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: Per la seva banda, el portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també cap a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
3: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
0: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir, els responsables d'Economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
4: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
0: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
1: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
0: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Quimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
5: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
0: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran d'aquest succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant aquest període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.

0: Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut també aquest divendres un home de 42 anys acusat d'apallissar la seva parella a Aitona, a la comarca del Segrià.
1: Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat fonts de l'Agència Catalana de Notícies, l'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada. El sistema d'emergències mèdiques va activar una ambulància i inicialment va traslladar la dona al CAP d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a la unitat de cures intensives, però la seva vida no corre perill. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.
0: I més successos, un treballador de 39 anys ha mort aquest divendres a la tarda en caure de la teulada d'un edifici on hi feia tasques de manteniment a Igualada.
1: Segons han explicat els Mossos, que consideren el succés un accident laboral, els fets han tingut lloc cap a 4:45 al carrer de Sant Agustí de la capital de l'Anoia. En rebre l'avís, agents del cos de seguretat catalana es van adreçar a l'indret i van constatar que l'home s'havia precipitat cap al pati interior de la casa del costat. També s'hi van adreçar efectius de la policia local d'Igualada, dues dotacions dels bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques. Malgrat els esforços, no es va poder fer res per salvar la vida de l'operari.
0: I encara un apunt més, un incendi elèctric a l'interior d'un restaurant d'Arenys de Mar ha deixat un balanç de 10 afectats per inhalació de fum, tots de caràcter lleu, segons han informat els bombers i el sistema d'emergències mèdiques.
1: L'avís del foc s'ha rebut poc després de 8:15 d'aquest matí al carrer de Josep Anselm Clavé. L'incendi s'ha localitzat al restaurant, situat a la planta baixa d'un edifici de 3 plantes i no ha afectat cap habitatge. Els veïns de la segona i de la tercera planta s'han confinat al terrat de l'immoble i posteriorment han estat atesos per una ambulància. S'han comptabilitzat 10 afectats per inhalació de fum, tots en estat lleu i tots donats d'alta in situ.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutja derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
2: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea Docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
1: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
0: I encara en matèria educativa, Barcelona inicia aquest nou curs escolar amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
1: En total, l'obra en porta 106 centres, amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
3: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
4: Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió...
0: Aquesta que escoltem de fons és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
1: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona a la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
5: Atresora dins dels seus jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la...
0: Obrim ara plana local. Parlem d'un estudi del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i l'agència Imagina, que diu que els catalans mirem el mòbil una mitjana de 2,3 hores al dia.
1: No obstant això, hi ha perfils que superen en escreix aquest temps i registren comportaments addictius amb el dispositiu, sovint lligades a altres addiccions. Un dels perfils que més preocupen en aquest sentit és el dels joves. Més detalls des de Cugat Mèdia. Sara Bella.
6: El doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències del CAP de Sant Cugat, diferencia el fet de fer-ne un ús intensiu i en fer-ne un ús compulsiu quan la persona que no pot accedir al mòbil comença realment a presentar símptomes d'ansietat d'abstinència. Per combatre l'ús o l'abús del mòbil entre els més joves, Muro té clara la fórmula, una bona base educativa i activa canvis legislatius.
7: No utilizaré el mòbil para que el niño esté callado o para que no me dé la tabarra, porque si no se hace desde allí... Luego ya es muy complicado. Cuando ya está puesto en marcha la adicción, o por ejemplo la adicción al juego a través del móvil, evidentemente que hay que concienciar a la persona del problema que es, motivarla, tener la ayuda y el soporte exterior, pero si queremos que esto cambie tendría que ser desde la educación y también desde la legislación.
6: Més enllà dels joves, Muro també posa el focus en la importància de la desconnexió digital en l'àmbit laboral i en aquest sentit considera que les empreses i organitzacions haurien de fer un pas endavant amb aquestes polítiques, sobretot en càrrecs de responsabilitat.
0: Parlem ja de cultura i comencem amb castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
1: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vallencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
9: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit. Recordem que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
8: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la Basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Armand Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganter. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la Basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
0: Parlem ara de música, concretament del grup Pepeti i Marieta, que fan un punt i a part pel que fa a les seves actuacions damunt dels escenaris.
1: Més de dues dècades després del seu primer concert a Ulldecona, el grup liderat per Josep Bordés s'acomiada del públic amb un balanç plenament positiu i fets com haver actuat al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
10: Quan la gratitud se'm cola per la porta, la queixa surt per la finestra.
11: Després de 23 anys de trajectòria, el grup Pepeti Marieta diu adeu als escenaris. La banda nascuda a Ulldecona clou una etapa on la música ha estat la seva forma de vida, sumant vivències inoblidables i actuant en espais de gran format. Escoltem Josep Bordés, cantant de Pepeti Marieta.
12: Si jo m'hagués de dirigir al Pepeti Marieta de fa 22 anys, que és quan vam començar, i li hagués de dir pues, que tocaríem a llocs tan significatius pues, com el Palau Sant Jordi, per exemple, pues, diràs que no mos ho haguéssim cregut, no? I és una cosa que ha passat. Fins i tot hem tocat també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Vull dir, hem tocat a llocs molt diversos. La vida musical mos ha portat a viure experiències molt xules i molt gratificants, a conèixer moltíssima gent, que al final és el que realment vola, i fins i tot a convertir la música en el nostre modus vivendi, no? Vull dir que la valoració, molt positiva.
11: Un projecte que, tot i els diferents canvis d'estil musical, s'ha mantingut com un altaveu de la llengua catalana i el caràcter ebrenc.
0: Canviem la música pel teatre. Una celebració col·lectiva de la mà de Califato 3x4 tancarà la 13a edició del FIT Noves Dramatúrgies.
1: L'espectacle de Cloenda tindrà lloc aquesta nit a Tarragona a partir de 11:45 al Passeig de les Palmeres. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Esteban Bove i The Gardener, membres de Califato 3x4, versionaran la cançó que Carlos Cano va fer en homenatge a José Pérez Ocaña amb la participació de la coral Bonavista Gospel Choir. Des de 2018, aquest grup fusiona el flamenc i el hip-hop per reivindicar una Andalusia moderna, popular i mestissa. A Tarragona venen de la mà del sevillà Àlex Peña, que també porta aquí una escultura interactiva molt curiosa.
14: No sé si conoceréis la romería de la Virgen del Rocío, en la que pasan a los bebés, a los niños pequeños, los pasan de brazo en brazo hasta que tocan la Virgen allí en la muchedumbre. Y bueno, entonces he hecho ese paralelismo ahí también partiendo de la Virgen del Rocío que tenía Ocaña, ¿no?, hecha en papel maché.
13: Del cap de setmana de FIT també destaca Manual per éssers vius dels barcelonins La Mula, que porten una escenografia vibrant i irònica al Teatre al Magatzem.
0: Seguim amb cultura amb la 30a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha arrencat aquest divendres a Organyà amb la jornada Una llengua que canta, dedicada a reflexionar sobre el paper del català en l'àmbit musical.
1: En l'arrencada del festival hi han intervingut la cantant i actriu Marta Roure, la cantautora Roser Puigbó i el músic i percussionista Arnau Obiols. Han posat en valor el vincle de la paraula i la música i han abordat també l'abast i la capacitat de la llengua catalana per expressar-se i créixer a través de la creació musical. I també s'ha destacat el paper de la nova cançó com a reivindicació de la llengua catalana. Escoltem Marta Roure i Arnau Obiols.
15: Va ser un acte reivindicatiu en el que és la nova cançó, va ser un acte també reivindicatiu, o si més no, de continuïtat, no? De generacions que ens van precedir, que, on el català era perseguit. Per tant, ara el català es viu d'una altra manera, no? Es viu com un acte de naturalitat, o així hauria de ser.
16: Fer un català m'ha portat un color, m'ha portat una sonoritat, no? I una manera de veure la vida, no? I això és la part amb què em quedo.
1: La Fira del Llibre del Pirineu, que s'allargarà fins demà, ha incorporat com a novetat l'Espai al Planell, on s'hi fan actuacions musicals.
0: I acabem al Passeig de Mar de Palamós, que es converteix avui en l'escenari de l'activitat Juguem en Català, promoguda per l'Assemblea Nacional Catalana Badia de Palamós.
1: Es tracta de crear un espai per a infants i adults per fer jocs i ball amb l'ús de la llengua catalana en primer pla, una proposta per potenciar el català com a eina en el joc dels infants, als patis de les escoles, a les places i també entre els amics. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: Ja fa temps que els lingüistes coincideixen en el diagnòstic d'una reducció progressiva de l'ús social del català, també en les franges d'edat més primerenques, malgrat la immersió lingüística a les escoles. Juguem en Català proposa revertir aquesta tendència. Jordi Salvador és el coordinador de l'ANC Badia de Palamós.
18: Malgrat els més de 40 anys d'immersió lingüística a les escoles del país, escoltem els infants i els adolescents usar habitualment altres llengües per jugar al pati o a les places. La pervivència del català com a idioma depèn de nosaltres mateixos, però sobretot dels nostres descendents.
17: La festa Juguem en Català estarà activa al Passeig del Mar de Palamós entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La mainada que hi vagi pot participar en curses de sacs, estirada de corda, gomes de saltar, xarranques o cursa de cabassos, entre altres. D'altra banda, l'associació Escampillem ensenyarà a ballar i dirigirà unes danses populars acompanyades de música en directe.
0: Són les 2 i gairebé 54 minuts, moment de parlar d'esports.
19: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem a la primera divisió masculina, on demà a partir d'un quart de cinc el Barça juga al camp del València.
1: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Per cert, que la Minya Mal s'ha entrenat al marge del grup i es dubte per al partit de demà. També demà diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
0: A la segona divisió el Girona visita un quart de cinc el camp de l'Sporting de Gijón.
1: El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
19: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
0: Per la seva banda, el centre d'esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta davant del Córdoba.
1: Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
20: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments doncs, jugar-los amb contundència.
0: Canviem d'esport, ens anem a l'hoquei herba. El campionat de Catalunya de la divisió d'honor ha disputat ja les primeres jornades amb avantatge per al júnior i el club Egara en categoria masculina. Ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
21: En joc les primeres jornades del campionat de Catalunya de divisió d'honor masculina i femenina. En el grup A de la categoria masculina, el júnior domina després de guanyar els seus dos partits davant l'Atlètic i davant el Futbol Club Barcelona. En el grup 2, el Club Egara ha aconseguit una victòria davant el Polo, 3-4, i Club Deportiu Terrassa i Polo empataven a 2 gols. És, de moment, el grup més igualat. En el grup B, a la primera jornada, Polo 0, Júnior 1, i el Club Deportiu Terrassa, que guanyà per 2-1 al Real Club de Polo. Recordem que en aquesta divisió d'honor femenina avui es disputarà el partit que jugaran Júnior i Club Deportiu Terrassa 8:45 del vespre.
0: I acabem amb un apunt de futbol sala perquè el Barça juga aquesta tarda a partir d'un quart de cinc les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant del Jaén. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Son, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a l'espera que el Sergi Iu es pugui incorporar per fer aquesta secció, una secció que hem decidit que amb les altes temperatures venia molt bé parlar de sèries en les quals en algun moment es congeli algú. Tots
1: sí?
0: motius que sigui.
1: Es conge...
0: Tots motius que sigui. No és que la sèrie vagi de gel o de temperatures extremes, sinó que en algun moment hi ha algun protagonista o algun personatge que molesta i es decideix congelar-lo, però vés a saber què.
1: Tot i que deixa'm dir que en algun cas sí que estem en una secció en què sí que parlarem d'alguna sèrie que ens refrescarà per la seva ambientació
0: sí,
1: generalitzada.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, però em sembla que, a més, crec que juraria que la temporada passada, l'estiu passat, ja la vam fer aquest. Llavors vaig dir, doncs anem a cotar una mica i aneu-lo a centrar de sèries en les quals es congela algú. Sergi, bon dia.
2: Hola.
0: Doncs la primera sèrie, amb tot això he de dir que de les que hi ha, probablement no n'he vist cap. Llavors, jo m'he fiat del criteri que hi havia a internet.
1: Vale.
0: I la primera sèrie és Futurama.

0: tot el tràiler, és això?
1: Això és la sintonia introductòria de la sèrie.
0: Vale. Tu l'has vista, no em sembla?
1: Bueno, és una de les meves sèries preferides, si no dic la meva sèrie animada preferida. Pues hem parlat moltes vegades de Futurama. És,
0: aquesta sèrie... és a dir, està ben escollida?
1: Sí, o sigui, la sèrie comença quan un repartidor de pizzes, Philip J. Fry, fa una entrega a un laboratori criogènic i, per error, cau dintre d'una càpsula i se desperta mil anys després. Per tant, la premissa és, ja està complida.
0: Bueno, vale, correcte. Perfecte. Doncs una segona sèrie que hem trobat en què això podria encaixar és Snowpiercer.

0: pasajeros. Yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. Permaneced en vuestro sitio.
1: ¡Sidney!
2: ¡Es su hijo!
3: No es el momento.
4: ¿Y cuándo será el momento?
3: Pronto.
2: ¡No les quedan balas!
3: Las rebeliones anteriores fracasaron porque nunca llegaron.
5: ¿Qué quieres decir?
3: Desde la cola hasta la cabeza. De un solo tirón.
6: El tren es el mundo. Nosotros la humanidad.
7: En aquest cas, després d'un intent fallit de detenir el canvi climàtic, el món sense es congela. Els últims supervivents de la humanitat viatgen en un tren en constant moviment. Jo no l'he vist.
8: Jo sí, bàsicament és tot basat en gel i neu. El càstig és...
7: Que em sembla
9: que aquesta
7: la van fer.
9: Sí, jo crec que de Snowpiercer n'hem parlat bastant.
8: Jo n'he parlat més d'una vegada, sempre que s'ha parlat de sèries de fred, sèries de neu,

0: Està sèries de... Ha anat i vingut, jo crec que sí que està a Netflix. Estan bé les primeres dues temporades, s'allarga una miqueta més. Està basat en una pel·lícula, si no me recordo malament. I entre d'altres, quan s'ha de castigar amb algú, doncs se treu, hi ha com sistemes on treus el braç. Sí. El braç es congela automàticament treure'l i llavors ja te quedes sense braç.
1: Mm. Sí, està basada en una pel·lícula del 2013, efectivament. Mm.
0: No. Està bé. Però ja les últimes temporades ja baixen del tren, llavors ja perd tota la gràcia que tenia.
2: Sí, va, es congelen tots.
1: És una sèrie...
0: No. Perquè s'aconsegueix solucions, etc.
2: Vale.
1: Ara t'anava a dir, la podeu veure per InVideo, però la pel·lícula la podeu veure per InVideo. Snowpiercer és una sèrie de Netflix.
0: No és de Netflix,
1: però es pot veure a Netflix.
0: Crec que Netflix va produir o les primeres o les segones. No sé quina és de les dues. Però a l'inici crec que no era de Netflix.
2: Vale, bueno, no la vaig posar en el capítol que vam fer de les que miraríem, però potser si me doni temps al que quedi d'estiu.
0: No et val la pena.
1: Sí, efectivament, era una sèrie que s'emitia a TNT i Netflix emite la sèrie al dia següent de su emissió en TNT a nivell mundial.
0: Però després va produir-la ell.
1: Uh-huh.
2: Molt bé. Doncs una altra que hem trobat és Batman, la sèrie animada.
3: La pregunta que todos tienen en mente estos días. ¿Qué opina usted sobre el hombre murciélago?
4: Tengo miedo. Esta ciudad se va al infierno a toda velocidad.
3: Está violando la ley. Tienen que coger a ese loco y encerrarlo.
5: Y no digo que vaya a ser fácil, pero atrapar criminales es nuestra labor. Este se disfraza de Drácula, ¿y qué? Vamos a atraparlo. ¿Qué sabemos del hombre murciélago?
6: Le han saltado los plomos a los chorizos y a los camellos de allí las últimas semanas.
5: Suele aparecer por la noche conduciendo su bólido a 160 por hora.
7: Y ahora también ataca a nuestros agentes.
5: Un cochazo precioso.
7: Ese hombre no es un héroe, es un criminal. Y su tiempo en Gotham se ha agotado.
8: ¿Planea travesura, señor?
9: 3 explosiones en 2 semanas. Peculiar. Aquí está ocurriendo algo más.
2: És, diu, essencial per conèixer el tràgic origen del senyor Fred, entenc, que congela la seva esposa Nora en estat d'animació suspesa per salvar-la d'una malaltia terminal.
0: Ara estava pensant que tot l'univers Batman, perquè, per exemple, hi ha una sèrie que es diu Gotham, que també la veuré i que la podria arribar a recomanar. Parla de l'inspector Gordon, que és el policia de les pel·lícules de Batman. No ho recordo, però segur que hi ha algun moment on hi ha algun dolent que té la capacitat de congelar, i aquí és on vaig. Segur que Arrow, Flash, Supergirl, totes aquestes sèries de superherois, poso la mà al foc, que a totes les sèries de superherois segur que algun moment o altre han de veure-les amb algun dolent que té la capacitat de congelar.
2: Ara bueno, m'acabo de recordar H2O.
1: Mira, perquè estem descongelant aquí.
2: Una feia formes amb l'aigua, l'altra l'evaporava i cremava, i l'altra la congelava.
1: Ah, mira. Aquesta no me'n recordava, que aquesta és el superpoder.
2: Sí,
1: De fet, també Batman té un... Ara no sé si té a veure amb congelació i tal, però té un enemic que és el pingüino.
0: No té la capacitat, perquè...
2: És que jo no he vist
0: el pingüino no té superpoders. Però simplement és un gàngster.
1: Bueno, Batman tampoc té superpoders, és un milionari que té molta pasta i molta tecnologia.
0: El pingüino, per molt que es diu pingüino, entre altres es diu pingüino perquè camina malament.
1: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé.
2: És que jo no vaig veure Batman.
1: Mira, dades que us dono. A Batman, la sèrie animada, la veu de Joker era Mark Hamill, que és Luke Skywalker. També, a banda de ser Luke Skywalker, és un actor de veu molt reconegut, però bueno, mira, no sabia que... O sigui, es veu que Joker és un dels seus grans papers animats.
0: Molt bé.
2: Doncs sí. Un altre, que ni flowers de que existia,
1: vale,
2: és Altered Carbon.
10: Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live eternal life.
11: How long have I been down?
10: 250 years.
12: You are the property of Bancroft Industries. You've been provided with this body, which came equipped with military-grade neurochem and combat muscle memory.
13: Mr. Kovacs,
14: I didn't ask you to bring me back into this world.
15: All I ask of you is that you solve a murder.
16: Whose?
17: Mine.
18: This is the beginning.
19: Whoever murdered him must be found, or we're all in danger.
20: I'm gonna need access that you don't want to give. And I'm gonna find answers that you may only think you want.
21: Friends, enemies, people with opportunity and motive.
22: You can't trust anybody.
23: If you don't solve this quickly enough,
24: I'll erase you. Of the
2: end. Està ambientada en un univers ciberpunk. Les persones guarden les seves consciències en dispositius anomenats piles. Quan algú és empresonat o assassinat, la seva pila pot ser guardada o a vegades congelada indefinidament. Sí, agafat amb pinces, però...
1: Bueno, a
0: veure... De ciència ficció era això, ara està no veient. Me sona el protagonista d'aquesta sèrie.
2: Sí.
0: No recordo on l'he vist, però l'he vist en algun lloc.
2: Qui? Amb...
0: Joel Kinnaman.
2: Ni idea.
0: Jo l'he vist en algun lloc, però no recordo el què, mirant una miqueta...
1: Déu-n'hi-do l'estètica que té aquesta sèrie, no?
0: És una miqueta estètica Blade Runner.
1: Sí. Bueno, clar, ja ha parlat de cyberpunk, per tant... Bueno. No sé si estan parlant de criogènia exactament aquí, Judit?
2: No, posi.
1: M'ho dic,
2: també no, dic. Posi que a vegades les piles aquestes que eren com les seves consciències es congelaven.
1: Es fotrà la nevera o què?
2: Indefinidament.
0: Molt bé.
2: Jo ja he dit que estava agafant pinces. Però mira, també no recordo, és que no ho vaig apuntar, però això ho vaig agafar d'una web, és a dir, que algú ho va firmar, saps? Que algú ha treballat això. Una altra sèrie és Descent.
25: It's been 97 years since a nuclear apocalypse killed everyone on Earth. Fortunately, there were survivors. We're told the Earth needs another 100 years to become survivable again.
26: Prisoner 319, hold out your right arm.
25: No, it's not my time. I don't turn 18 for another month. No!
26: Hey!
25: Stop! You're being sent to the ground. All 100 of you.
26: Prisoners of the Ark are sending you because your crimes have made you expendable.
25: Stay put if you want to live.
26: We have no idea what is waiting for you down there.
25: It's so beautiful. The planet's simmering in radiation.
27: You know they've landed, but communications are down.
28: These wristbands are all we've got. Take them off and the Ark will think we're dying.
29: That's the point. Here, we do whatever the hell we want.
25: I am done following orders.
29: Damn, I love Earth.
28: Get out of the water now!
29: Think this is a game? We won't survive here on our own.
27: See you on the other side.
2: Diversos clans i personatges acaben entrant en càmeres de criosón per sobreviure a l'apocalipsis nuclear o per viatjar a través de l'espai durant dècades.
0: Seria molt llarga i està acabada. Està bé alguna temporada que altra. No recordo els moments de les congelacions.
2: Ah, que l'has vista, tu?
0: Jo l'he vista, l'he vista.
2: Ah.
0: Però està bé també una mica de ciència-ficció, un, per dir-ho així, coet, no, però una nau espacial on hi ha només 100 persones perquè el món, doncs, ha fet xof i ja han de repoblar-ne algun altre. Però, bueno, ja se'n va una mica més de mare, etcètera. Està bé.
2: És que a mi la idea de salvar-te amb el fred és una cosa que penso que està molt bé.
0: Com Walt Disney.
1: Exacte, sí. Això t'anava a dir. De fet, és que és una llegenda urbana que diuen que tenen allí a Walt Disney reservat pel dia en
2: això
1: el que se'l pugui curar.
2: A l'últim fragment que escoltarem de la sèrie que hem posat, perquè justament...
1: Va sobre això?
2: Va sobre això. No, és un moment d'un dels capítols de...
1: Ah, ostres!
2: Te la recordes? És que aquest moment és boníssim, que el tinc gravat a la
1: Jo no
2: sabia... Podria repetir
1: no sabia que això passava.
2: Tot el que diuen als diàlegs, però no ho faré, evidentment.
1: Bé, pues això, l'hostien, eh?
2: L'hostien. Un altre... en aquest cas és Fortitude.
3: I chose a life of crime in a town where there's none. I studied criminal law on the mainland, came to Fortitude and married a policeman. Our honeymoon was a night of thrills and magic. We saw the most spectacular aurora borealis I'd ever seen. Fireworks of the gods, as we call it, the heavens singing. You can actually hear them, you know, the northern lights outside the city. And now we are building a hotel hewn into the glacier itself, where lovers of the wilderness, lovers of the northern lights, or just lovers, can witness the wildest things they'll ever see from the safest place on earth.
4: Fortitude has two fundamental rules. You have to have a roof over your head and you have to be able to provide for yourself, so it follows. Everyone's got a job, no one's poor, so there's no stealing, there's no crime. Everybody's always happy.

0: És una minissèrie crua sobre la supervivència extrema en un vaixell atrapat al gel de l'Àrtic. Disponible a Movistar Plus.
1: No la tinc ubicada, aquesta.
2: Jo tampoc en tenia
0: No, jo tampoc,
2: idea.
0: Però fa bona pinta, eh?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Potser de les que hem anat repassant, una de les que fa, bona pinta. N'hi ha una altra que es diu, que jo tampoc l'he vista, que es diu Katla.
3: Trobo-ho. Feu som.
4: Tu la vera, el seu llibre.
5: Com bé. Com que ara tu m'has escrit, per mi.
6: Tu pestes per estar a veure horven a ells d'or.
5: Mira, per on no vera hier.
7: A veure, és pa dir que on queda de boi oscle, eh? Això és mica fes, que este se m'ha cal la leiper en cos no gudo a hore o spítra on us aftur lungo setna.
8: I can't explain it, but you two are the same person. It's obvious.
9: She thinks that she's me.
10: En qual ha lavado Vicente? Opa, quase o sonho.
11: Af hverju ertu að gera? Af hverju ertu að koma tilbaka?
5: Vi veit ekkert hver ég er, men hver ég á að vera hann?
8: The sun comes up, the sun goes down, we're born, we die. Who am I to question the nature of things?
0: Fa com gràcia, perquè són sèries en les quals, o alguns moments, o bàsicament estan centrades amb gel i fred, però tenen uns trailers com molt calents.
2: Bueno,
1: tensió.
2: És que m'he estat mirant una mica aquesta sèrie segons anava sonant el tràiler i porto dades, vale?
0: Vinga.
2: Primera sèrie original islandesa de Netflix. Però és que les sinopsis la posen com molt alta. Aquí tenía alguna, mira, su rica atmósfera y sus fascinantes misterios mantienen su interés incluso, aunque se tome su tiempo, en llegar al meollo. Me recordó a la exitosa serie alemana Dark, que me encantó. ¿Cuál es Dimol? No sabía lo que me iba a encontrar cuando inicié el primer capítulo, acabo de terminarla y sigo sin saber exactamente qué he visto. Lo que sí sé es que el viaje ha merecido la pena.
0: Caray.
2: Déu-n'hi-do, no?
1: Molt bé.
2: Es veu que és, doncs això, quan el volcà fa el petit spoiler, perquè és el que he vist ara buscant una mica d'informació.
0: O sigui, de quan es va estrenar?
2: 2021. A Netflix, vale? La pots mirar.
0: Fa 5 anys podem fer spoiler.
2: Bueno, és un light spoiler. Es veu que quan es desfa aquest volcà, sí, comença a sortir com gent xurrascada, vale?
0: Anda. Però no té molt sentit.
2: Bueno, fa com una pinta de ser una mena de ciència-ficció, terror, una cosa així, eh?
0: Vale.
2: Com gent que va quedar com atrapada, fossilitzada, i quan es desfà tot això, pues, surten com una mena de zombis recremats.
0: Ah, mira, es pot veure a Netflix.
2: Sí, és el que t'he dit, la pots veure. Si
1: és de Netflix, de fet.
0: Avui estem entre que estem apagats i estem espessos...
2: És que la calor ens té aixafats.
1: Per això ha fet la Júlia d'una secció de gel.
2: No està funcionant.
0: Després, i aquest era el capítol que deia, és Los Hombres de Paco, i hi ha un moment... que no recordo ara en quina temporada és això, que és l'escena, que aquest sí que l'escoltarem sencer, de en què surt Walt Disney congelat.
12: A mi, la verdad, lo de traerme alienígena a casa me inquieta.
13: Coño, pobedilla. Si este bicho tiene que estar más congelado que un San Jacobo, coño. Era Don Lorenzo la cara que pone cuando lo vea. Venga, pobedilla, ábrelo.
12: ¿Qué hay así? Sí, sin saber si viene en son de paz ni... ¿Y sin traje inmune? ¿Eh? Hombre, que estos seres vienen cargados de virus intergalácticos. Claro, ¿no debería mejor abrirlo usted, Inspector Miranda?
14: Vamos a ver, Pobedilla, mira, esto está a 196 grados bajo cero. ¿Eh? El único virus que te puede traspasar es, como mucho, el de la gripe. Y... Mariano, ábrelo tú.
12: ¿Yo?
14: que no soy de abrir de... A mí no se me da bien abrir estas cosas. Ábrelo tú, Lucas.
4: Cuidado, ¿eh?
12: ¿Qué?
4: Que aquí hay un botón que pone open, que traducido quiere decir...
14: Abrirse. Ya.

0: ha movido.
1: ¡La criatura está operativa!
2: Vale, cubrime. Vale.
3: Hombre, más que criatura. Es un jubilado de Benidorm, ¿eh? Se conocen casos de alienígenas que adoptan la forma humana. Véase, sin ir más lejos, Starman.
4: Hombre, también podría ser que fuera un ser humano. Vamos, un ser terrícola, ¿eh? Como nosotros mismos.
3: ¿A qué coño van a querer los americanos llevarse a un terrícola congelado de aquí para allá?
5: Sí, don Lorenzo, sí.
6: ¿Paco, seguís ahí?
5: No, ya estamos en el barrio.
6: Pues volved a la base cagando leches.
5: Yo estoy ocupado con un asunto. Al parecer alguien ha robado
6: esta tarde de allí el cuerpo de Walt Disney.
5: Sí. Ya. Ya. Un termo. A sus órdenes. Lo que usted mande, don Lorenzo.
3: ¿Qué pasa, Paco?
5: Que ha habido un hurto en la base. Y para mí que hemos sido nosotros. Señores, os presento a Walt Disney.
6: ¿Cómo?
5: Walt Disney, coño. ¿Qué es Walt Disney?
0: ¡Joder! Pero si ese tío lleva más de 40 años criogenizado, que lo leí el otro día, Dios mío.
5: ¿Pero por qué coño os hago caso, de verdad? ¿Por qué os hago caso, leche?
3: Un alienígena, Mariano, un alienígena, ¿eh?
0: Y hemos raptado al padre del pato Donald por tu puta culpa, Mariano.
7: Yo qué sé. Venga, és una de, per mi, dels millors moments de tota la sèrie. O sigui, rient...
8: Passat molt de voltes, també t'he dit.
7: Sí, però és que era així.
8: No,
7: i
8: ja
7: cada
8: no.
7: vegada... O sigui, ric cada vegada que l'escolto. I això que mal sé.
8: El padre del pato Donald.
7: Fa molta gràcia, fa molta gràcia. I crec que a mi no se m'acudeix en cap més sèries així.
8: Mira, a mi se m'acudeix una, si m'hi poso a pensar que també desvetllaré el seu final, però escolta, és del 2021 també, espavil, ja he tingut temps.
7: Vinga.
8: De fet, no és el final, sinó és l'inici de la nova sèrie, Dexter New Blood. També té una estètica així de neu i passa en un poble gelat i tal. El fill de Dexter acaba matant a Dexter i al final, després, els anys després, quan van fer les noves sèries, sap que no va morir perquè el fred va ralentitzar l'hemorràgia. Com te salves d'un tret al cor gràcies al fred? Bueno, és la millor excusa que van trobar.
7: Sí,
8: s'havien de fer noves temporades i no tenien més opció.
7: O sigui, si el dispar hagués estat en una altra part del cos, t'ho compro, però el cor és impossible.
8: Amb un rifle, eh? Que allò que dius...
7: Ah, de precisió, més a més. Sí. Claro. Claro que sí.
9: A Pokémon també hi deu haver persones que es congelin.
7: Hi ha los Simpson.
8: No, ara mateix no.
9: Segur que hi ha alguna cosa de gel en algun...
8: És que ara estic intentant recordar... algo de haver-hi, però ara no recordo.
7: Pues mira, tens 2 minuts per recordar-ho.
8: No, pues no me pressionis, perquè jo tampoc funciono així. Però, bueno,
9: no funciona sota pressió. Així, avui duré 28, mira...
7: No.
9: No pot ser?
7: No.
9: Portem 400 programes estirant el xicle aquest.
8: A los Simpson, és veritat, hi ha un senyor, es va ficar, un senyor, un secundari de la sèrie, es va ficar dintre d'una de les neveres del Badulaque i es va quedar congelat, i Apu, l'amo del Badulaque, el venia com una atracció turística, no? I deixava passar a la gent a veure l'home congelat.
9: Bueno, ha arribat Quim Gasó ja, eh?
8: Ah, sí?
7: Sí?
8: Sí, ens ha saludat.
9: Podem estar tranquils.
7: Molt bé. Doncs va, un minut, no sé, d'aquestes sèries, quina més us agradi? Quina és la que més...
9: Jo sóc el que més n'ha vist de totes, de fet.
8: Jo...
7: I el que menys ha intervingut de tots.
8: Sí, això és veritat.
9: Bueno, nois, si un dia no tiro el carro, no, se'm pot perdonar, jo crec.
8: A mi m'interessa, Altered Carbon i aquesta del volcán que hem repassat, la Catla.
7: Aquesta també, la de la sangre helada, a mi també m'ha agradat.
8: Bueno. Home, Catla, tu la pots mirar aquest estiu.
9: No,
7: però
9: no
7: pensa que ara em queden 3 setmanes d'estiu, tampoc en tinc tant.
9: No prioritzis, clar, estem ja on et penses que estàs tu ja.
7: Clar.
9: Si tinguessis tot l'estiu per endavant.
7: Sí.
8: Bueno, escolta,
7: una
8: això...
7: Una de les coses que passen més ràpid són els estius.
9: Quin dia estem avui?
7: Estem a 3 d'agost. A
8: 6. 6 d'agost.
9: Molt bé.
8: I tu què... Dic, tu què te mires un capítol al dia? Això són 8 capítols, Judit, en una setmana...
7: Però és que vaig dir que em volia mirar més.
8: Vale.
7: Sí. De les sèries
9: ja estan dites, ara no et pots afegir a les coses que veuràs.
7: Ja no tinc temps. Que puc fer algun canvi, sí, però...
8: Ah, claro.
7: És el que hi ha. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
8: Adeu.
7: Fins aquí, l'Això va en sèrie, l'espai de sèries 2 a Ullé de Ràdio.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
2: Blanc i Negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
3: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor als àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
4: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
5: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
6: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
7: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
6: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Enllaç al nostre web Ràdio Mollet. El nostre web segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet. Segueix sempre en el WhatsApp.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
3: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
4: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims, anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana. Ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. l'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club i el 1873 el Club Alpin Français responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
3: Pals i botes. L'agenda.
4: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs, es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Crudi i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6 es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
3: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el nostre símil de rock and roll, però amb els colors blanc en negre. El podcast on els discos del passat no són només records, són miralls. Miralls on encara avui ens podem veure reflectits amb les mateixes pors, els mateixos anhels, les mateixes ganes de marxar o de quedar-nos, perquè la música, quan és honesta, no parla només d'una època concreta, parla de nosaltres, de moment vital en el que ens atrapa i del pes que arrosseguem quan sona.
1: Avui parlem de carreteres, d'autopistes obertes, de fars enmig de la nit, però també de camins interiors, d'aquells que no surten als mapes i que sovint són els més difícils de recórrer. Parlem de fugir com a acte de supervivència i d'aturar-se com a acte de consciència, de saber quan cal córrer, perquè quedar-se fa mal, i quan cal quedar-se quiet, perquè continuar corrent ja no ens porta enlloc.

0: Efectivament, avui posem en diàleg dues veus separades per dècades, per contextos socials, per maneres molt diferents d'entendre el món, però unides per una mateixa necessitat profunda. Entendre què vol dir viure sense anestèsia, què vol dir resistir quan el relat es trenca, què vol dir buscar un lloc on encaixar quan sembla que tot empeny cap enfora o cap endins alhora.
1: Avui posem en aquest diàleg a Bruce Springsteen i a Phoebe Bridgers.

El fil conductor d'avui no és estilístic, no és una qüestió de so, ni d'època, ni tan sols de gènere. És una qüestió d'actitud vital. Què fem quan la vida ens queda petita? Què fem quan el món ens pesa massa? Hi ha qui corre cap endavant buscant aire, hi ha qui s'atura i mira cap endins per no perdre's del tot.

El rock, en aquest sentit, no és una música sense respostes, sinó de preguntes ben formulades. Avui escoltarem dos discos que no ens diuen què fer, però que ens acompanyen mentre intenten entendre-ho. Un disc que corre perquè té por de quedar-se i un altre que s'atura perquè córrer ja no és una opció viable.

Som a mitjans dels anys 70. Els Estats Units viuen un moment de desencís profund. La guerra del Vietnam ha deixat ferides obertes, la crisi econòmica colpeja amb força la classe treballadora i la promesa utòpica dels 60 ha quedat absolutament enrere. El relat col·lectiu s'ha esquerdat i en aquest context Bruce Springsteen, que té 25 anys, està literalment contra les cordes. Bruce Springsteen ha publicat dos discos i ha rebut bones crítiques, però l'èxit no li arriba. En aquell moment, això ja no és només una frustració artística, és una qüestió de supervivència. Aquest tercer disc, Born to Run, de l'any 1975, no és una oportunitat més, és l'última bala.

0: I això ens explica moltes coses. Born to Run no és un disc contingut, no és discret, no és modest. És un disc desbordat, ambiciós fins al límit, gairebé excessiu. Springsteen vol fer el disc definitiu perquè sent que potser no hi haurà una segona oportunitat. Vol que soni bé, com una pel·lícula nocturna, cotxes avançant sense rumb clar, neons trencats, cors accelerats i la sensació constant que si no marxes ara, potser no marxaràs mai. Aquest disc no parla de llibertat abstracta, parla de fugir perquè quedar-se és asfixiant.
1: I ara, tot seguit, escoltarem Thunder Road. No és només l'inici del disc, és una porta que s'obre lentament. No hi ha bateria, no hi ha pressa rítmica, hi ha una veu que parla gairebé cau d'orella. Un piano que acompanya sense imposar-se i una invitació clara i directa. Marxem. Directament, marxem. No és una ordre, és una proposta. Springsteen no promet diners, ni fama, ni victòries assegurades. Promet una oportunitat i per algú que se sent atrapat en una vida que se li queda petita, això ja és molt.

0: Què trobarem a faltar en Clarence Clemons, eh, David?
1: Oh, i tant, que el trobarem a faltar.
0: I en Bruce Springsteen segur que també el troba a faltar. Aquesta ha estat la primera cançó que hem pogut escoltar des d'aquest nou disc, del nostre disc clàssic que avui us presentem. Aquesta cançó no parla de fugir de por, parla de fugir per esperança. La carretera aquí no és evasió, és una possibilitat. És la idea que potser encara hi ha una escletxa, un marge petit, però real, on la vida pot començar de nou. Tot el disc neix aquí. Si t'atreveixes a pujar al cotxe, potser encara no és tard.
1: Exacte. I bé, dèiem d'aquesta cançó que no hi ha una bateria, que no hi ha una pressa rítmica, òbviament ens referíem a l'inici de la cançó, perquè després sí que hem vist que hi havia més ritme i més bateria, però no amb la pressa rítmica que potser trobem en la resta d'aquest gran àlbum. Qui és Springsteen, en la següent cançó que us presentarem, que és 10th Avenue Freeze Out, fa una cosa fascinant. Escriu el mite de la seva pròpia banda. No parla d'èxit comercial, no parla de res més que de la comunitat, del grup. De trobar refugi en la música quan el món de fora, el món exterior, és fred, dur i indiferent. La E Street Band no és només un grup de músics, és una família escollida, un lloc on tornar quan tot falla.

0: Blanc en negre, avui amb nosaltres, Bruce Springsteen, escoltant aquest nascut per córrer, sense arribar a les 3, eh? Vull dir, córrer, però no, sense anar a arribar. Aquesta cançó ens recorda una veritat molt simple, però essencial. Ningú se salva sol. Tots necessitem en algun moment donat un cop de mà. La música aquí és lloc de trobada, és identitat compartida, és calor humà enmig de la intempèrie, en un món que l'expulsa i la comunitat la sosté.
1: Exacte, era 10th Avenue Freeze Out, la cançó que havíem escoltat. I abans d'escoltar el següent tema, que serà el tema que dona nom al disc que el 1975 va editar Bruce Springsteen, volíem fer-vos comentaris que fem sovint en aquest podcast, que és el tema de les curiositats dels artistes dels quals presentem discs. Una de les curiositats que potser no sabia, o potser sí, però si més no la comentarem, és l'origen de que a Bruce Springsteen li diguin The Boss. The Boss és el sobrenom, no?, a qui es coneix aquest artista, però pels qui no ho sabeu, l'origen és molt senzill. Era el nom que li va posar als músics de la E Street Band quan ell, quan anava de concert, s'encarregava de repartir els diners que havien aconseguit, no? I no era una cosa que li agradés gens, perquè ell detestava tot el tema de les jerarquies, però s'hi va quedar. Al final ho va haver d'assumir i ara pues, no és que li desagradi. I una altra curiositat interessant és que l'any 76, un dels seus ídols, com molts de vosaltres sabeu, era l'Elvis Presley, va intentar colar-se a la mansió de Graceland per conèixer-lo. I, evidentment, va ser detingut pels guardes de seguretat i no va poder pas conèixer l'Elvis.
0: Bueno, passem, doncs, a la propera cançó.
1: Exacte. La següent cançó que presentem avui és Born to Run, que és la que dona nom al disc, i aquest és una mica l'himne, tot i que no és un himne triomfal. És el crit d'algú que té por de quedar-se o de quedar-se atrapat en una vida predestinada, sense marge de l'acció o de canvi, i tot és exagerat, tot és èpic, perquè la sensació de voler fugir també ho és. Aquí la urgència no és estètica, és simplement vital. Born to Run.

0: ritme frenètic, la nascut per córrer, la carretera aquí no és romanticisme. És una necessitat vital, és el desig profund de no resignar-se. I per això aquesta cançó encara funciona avui en dia, perquè aquesta por de quedar-se, de no arribar a ser, encara existeix, encara és nostra.
1: Exacte. El que anem a escoltar tot seguit és una altra de les cançons que forma part d'aquest Born to Run. És Backstreets. I aquesta és una mica la cara fosca del disc. Aquí Springsteen parla de la pèrdua de la innocència i de les amistats que es trenquen, fins i tot potser de promeses que no es compleixen. Fa una mica al·lusió que créixer no sempre és èpic, sovint fa mal. I aquesta cançó no ho amaga ni ho maquilla. Backstreets... meravellosa.

0: Sí, sens dubte. Fins i tot amb Bruce Springsteen l'energia també s'esgota. Aquí l'Springsteen deixa de córrer, s'atura, mira enrere i el que veu no sempre és bonic, però és real. És el preu d'haver volgut tant.
1: Sí, de fet, hem de pensar que aquest disc es grava a l'any 75 i, bé, Springsteen està en la situació que es troba i que hem explicat anteriorment. Es va gravar a Nova York, va sortir publicat el 25 d'agost del 1975 i és un disc que la revista Rolling Stone va situar com el 18 de dins els 500 millors discos de tots els temps de la música contemporània, no? Per tant, bé, és un gran disc que us recomanem l'escolta tantes vegades com sigui possible. Per altra banda, ja per escoltar la darrera de les cançons que ens ocuparà avui, Jungle Land, us volem presentar un dels que va ser un dels temes més escoltats en aquell moment. Va ser un dels quatre èxits que va tenir aquest àlbum. I això no és una cançó, és una pel·lícula. Hi ha personatges, hi ha escenes, hi ha carrers, hi ha violència, hi ha amor, i un solo de saxo que no acompanya, sinó que és un perfecte narrador. Tot el relat del disc ens culmina aquí, amb la conseqüència de que la fugida té conseqüències.

0: Bé, podríem dir que hem arribat ja una mica a la meitat, a l'hemisferi del nostre programa, del nostre blanc en negre d'avui, amb Bruce Springsteen com a protagonista, i que Born to Run és el que tanca, com una tragèdia urbana, amb la sensació que la fugida no sempre salva, però que quedar-se tampoc era una opció viable. I anem cap a una transició cap al nostre disc contemporani. I aquí volem, sí que volem fer una mica d'incís, perquè evidentment nosaltres quan fem la tria d'un disc clàssic, busquem contemporanis, busquem alternatius, busquem grups que d'alguna manera o s'hagin influenciat o hagin tret doncs, algunes línies musicals o editorials inspirada en el nostre clàssic, però que està clar i evidentment que n'hi ha molts més, no, David?
1: Evidentment. Pensem que nosaltres el que fem és una tria personal i segons el que des del nostre punt de vista absolutament subjectiu, doncs considerem que és l'artista que té aquell disc, perquè no comparem artistes, hem de dir que comparem discos, Això ha de quedar clar. I busquem un artista que, ja sigui per la seva influència, fins i tot a vegades per la temàtica que hi ha en aquell disc, doncs és com una qüestió paral·lela al disc clàssic que presentem, no?
0: Sí, per això també, si hi ha alguna persona que tingui algun suggeriment o que ens digui, no, home, aquest no és amb l'esprística, aquest no lliga...
1: No lliga gens.
0: No enganxa ni en cola. Llavors, doncs, bueno, tenim un Instagram en què es poden fer arribar doncs, suggeriments, no? El podcast Girona.
1: Exacte, podcast/Girona.
0: Sí, Girona, doncs ens podeu seguir i aquí doncs, fer-nos

0: podrien haver estat, no?
1: Sí, de fet, a veure, per exemple, a nivell del primer programa que vam fer, Muddy Waters, i que nosaltres vam posar com a contrapunt a Gary Clark Jr., doncs, bueno, aquesta era una possibilitat. En podíem haver fet moltes més. I bé, aquest era una mica el sentit del programa resum que fem després de fer 4 podcasts en aquest sentit. Què fem? Doncs diem, home, tot i que nosaltres vam utilitzar com a contrapunt Gary Clark Jr., aquí us donem unes altres alternatives que podien haver estat perfectament els contrapunts en aquell programa, no? I bé, continuem, doncs, perquè sí, ara ens toca la transició d'avui.
0: Sí, Springsteen parlava de carreteres exteriors.
1: Phoebe Bridgers, que és el disc contemporani d'avui que presentem, parla de carreteres interiors.
0: On ell crida, ella xiuxeja.
1: Sí, i on ell corre, ella s'atura i fins i tot observa.
0: Passem, doncs, a aquest disc contemporani.
1: Sí, és Punisher, un disc de l'any 2020, que arriba en un món cansat, amb l'ansietat normalitzada i una generació exhausta emocionalment. Considerem que, o recordem, millor dit, que és l'any del Covid. Phoebe Bridgers no escriu per fugir, escriu per entendre's, per posar paraules al soroll interior que ja no hi ha, quan ja no hi ha on córrer o no fer-se mal, no? En aquest sentit, hem de dir que...
0: Sí, no hi ha èpica.
1: Exacte.
0: Hi ha una estetat radical que es desarma, una manera de cantar que no vol convèncer ningú, només dir la veritat, encara que sigui incòmode, no? Que no ens, no ens agradi.
1: Exacte. Doncs bé, entrem sense més pauses al primer dels temes que us presentem de Punisher, Garden Song. Aquesta cançó funciona com un somni, amb imatges difuses, records barrejats, emocions que no sempre tenen una forma clara. No hi ha un relat lineal, perquè la ment tampoc funciona així quan està cansada.

0: Podríem dir, si haguéssim de fer servir una paraula, possiblement seria sensible, no? Sensibilitat. Aquest disc no s'escolta amb el cap, s'escolta amb el cos, amb la intuïció, amb l'estómac. És una música que no entra per la raó, entra per la ferida.
1: Sí, i a més volem destacar que Phoebe Bridgers és jove, és una noia nascuda al

0: 1994, va néixer a Pasadena, i també forma part de dos projectes. Ella té el seu projecte personal i forma part dels projectes interessantíssims. Un és Boy Genius, que s'escriu tot en minúscula i junt, amb dues noies més, amb la Julian Baker i la Lucy Dacus, i també forma part amb en Connor Oberst, que és un cantautor nord-americà del qual us recomanem la seva escolta, d'un projecte que es diu Better Oblivion Community Center. I simplement doncs, dir-vos que aquest disc, Punisher, va ser el punt de partida perquè fos nominada l'any 2021 a 4 premis Grammys: millor artista novell, millor àlbum alternatiu, millor cançó de rock Kyoto i millor interpretació de rock també per Kyoto.
1: Però que
0: no va guanyar cap.
1: Pobre,
0: exacte. Però bé, parlant de Kyoto, és la cançó que us presentem tot seguit. Musicalment és una cançó lluminosa, gairebé enganxosa, però el que explica és molt dur. Parla de distància, de ferides familiars, de la necessitat de protegir-se per no tornar a caure.

0: bé, en una autodefensa, com comentava en David, aquesta necessitat de protegir-se per no tornar a caure. El contrast és de devastador i profundament honest. En riure mentre et fan mal també és una forma de supervivència.
1: Sí, i bé, supervivència és una de les paraules claus, entenem, d'aquest disc. Per què? Doncs perquè el títol del disc és Punisher, no? Castigador, no? Aquesta cançó, que és la que us presentem tot seguit i la que dona nom al disc, parla de comparació, de sentir-se petita davant dels referents i de la pressió invisible de no estar mai a l'alçada.

0: possiblement en aquí, aquesta cançó, possiblement seria la que més m'agrada del disc, que és una, té una extrema fragilitat emotiva, fins i tot m'atreviria a dir que té un toc de sensualitat, no? És una cançó que aquí ens transmet que la presó aquí no és externa, és interna, és interior, és la veu aquella que no calla mai, no?
1: Exacte, és una cançó molt bonica, eh? És una cançó molt bonica. Bé, aquest disc va tenir una altra cançó que va tenir molt d'èxit o molt de reconeixement pel públic, que va ser Moonsong. És la cançó que us passarem tot seguit. És una cançó sobre estimar massa i sobre donar més del que reps, sobre quedar-se sense res més mentre intentes sostenir l'altre.

0: Montsong, aquí no hi ha dramatismes, només una veritat nua, difícil de sostenir, però impossible també d'ignorar.
1: Sí, una frase interessant. And now my feet can touch the bottom of you. Ara els meus peus no poden tocar el teu fons o el fons de tu, no? Bé, Montsong, un tema interessant, lent, pausat i molt, molt, molt poètic. L'últim tema que us presentem de la Phoebe Bridgers del disc Punisher és I Know the End, que comença com un murmurí i acaba com un crit, com si tot el que s'ha anat contenint durant el disc finalment necessités sortir. I Know the End.

0: hem volgut deixar una miqueta aquest canvi de ritme, perquè possiblement és aquí, inesperadament, on Phoebe Bridgers connecta amb Bruce Springsteen. No per la forma, sinó per la necessitat d'expressar-ho tot abans que sigui massa tard, no?
1: Sí, tal qual. A més, pensem que aquesta cançó no t'esperes que acabi així. I Know the End, per mi, és un dels grans temes d'aquest disc Punisher. És absolutament interessantíssima. Phoebe Bridgers amb aquest I Know the End. I bé, va arribant l'hora d'anar tancant el nostre espai d'avui.
0: Sí, avui hem tingut una parella realment molt interessant.
1: Tal qual, molt interessant.
0: Si féssim un tancament per a aquests dos minuts que ens queden de programa, seria que Born to Run és un disc que neix d'una urgència molt concreta, la por de quedar-se atrapat, no atrapat en un lloc físic, evidentment, sinó en una vida que sembla ja escrita abans d'hora. Springsteen no canta des de l'èxit, canta des de la necessitat de sortir corrents cap al temps, amb tot que abans que el temps tanqui, ens tanqui totes les portes. No? Aquest disc està ple de moviment, està ple de carreteres, de promeses grans, gairebé excessives, però sota tota aquesta èpica hi ha una fragilitat molt clara. La consciència de potser que aquesta fugida és l'última oportunitat. Born to Run no és només un crit de llibertat, és també un crit de supervivència. Springsteen construeix un relat col·lectiu, gairebé cinematogràfic. Però el que realment importa no és cap destí concret, sinó l'acte mateix de marxar, moure-se per no quedar-se quiet, no quedar-se quiet, i somiar a gran part per no resignar-se massa aviat. I potser, per això, aquest disc continua ressonant, perquè parla del moment en què encara creus que fugir és possible, encara que no sàpigues ben bé cap a on.
1: Phoebe Bridgers, que va publicar aquest Punisher que us hem presentat avui el 2020, 45 anys després de Born to Run, és una artista que també ens ha fet un disc cinematogràfic i també és un crit de supervivència, igual que dèiem, de Born to Run. Però Punisher potser és gairebé el contrari d'aquella fugida. Aquí no hi ha una carretera, no hi ha un horitzó obert, no hi ha grans promeses. Hi ha quietud, introspecció i una mirada molt lúcida cap a dins. Phoebe Bridgers no canta per escapar, canta per entendre què passa quan no pots o no vols marxar. A més, a Phoebe Bridgers ja ha versionat algunes vegades en directe el propi Bruce Springsteen, cosa que també ens lliga amb el personatge d'avui, amb el primer disc de color blanc del nostre Blanc en Negre. Per altra banda, Punisher, per seguir parlant una miqueta del disc abans de finalitzar, és un disc ple de silencis, de veus baixes, de pensaments que es repeteixen quan el soroll exterior s'apaga. Parla de salut mental, de culpa, de cansament emocional, però ho fa sense dramatisme, gairebé amb una serenitat que ens inquieta. Busca honestedat. Aquí el conflicte no és el món exterior, sinó el món interior. I Bridgers l'exposa i l'exporta a tot el món amb una fragilitat molt valenta, acceptant que no sempre hi ha sortides clares. Punisher no promet alliberament, però ofereix companyia, i en temps de silenci això pot ser suficient.
0: I aquí ho deixem. La música no sempre ens dona respostes, però
1: ens acompanya quan les busquem.
0: Ens acompanya. I això, d'alguna manera, és Blanc en Negre.
2: A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un diàleg constant entre ahir i avui. La música segueix viva, canviant, eterna, entre la memòria i la descoberta. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a la setmana més de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Les societats es construeixen a base de la confiança i la interacció entre uns i altres, però des de fa un temps les enquestes conclouen que cada cop confiem més en el nostre entorn més proper, però menys amb allò que queda a l'exterior. Victòria Camps ha escrit La societat de la desconfiança, publicat per ARPA Editors, un llibre on busca els motius d'aquesta situació i on també vol plantejar solucions perquè creguem en l'entorn que ens envolta i en el sistema en què vivim. Avui també descobrirem com cada setmana el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una nova recomanació literària de la mà de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i parlarem amb Alba Sabater sobre el tercer Congrés Internacional sobre la llibertat religiosa i de consciència. Per acabar, dedicarem el like al llibre Poesia per al nostre temps, d'Anna Rossell, editat per Inverso, que s'acaba de traduir al castellà. Aquest poemari busca afrontar la lletjor del món sense obviar-la i amb la intenció de superar-la. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la investigació que va publicar el diario.es i Univision Noticias, en què acusaven a Julio Iglesias, anava a dir Julio, de Julio Iglesias d'agredir sexualment a dues dones que treballaven per ell a les seves mansions del Carib, la República Dominicana i les Bahamas. Però també parlarem d'algunes reaccions que ha generat.
1: Anem a pams d'entrada, per si algú hores d'ara encara no sap de què va tot això. Què diu aquesta investigació del diario.es i Univision Noticias?
2: Els fets haurien tingut lloc l'any 2021 i les víctimes, contractades en règim intern, una com a treballadora domèstica i l'altra com a fisioterapeuta, denuncien que van rebre pressions per mantenir relacions sexuals amb Iglesias, bufetades, tocaments, insults i vexacions físiques i verbals, així com un ambient de control i assetjament continuat. També hem de tenir en compte que la més jove d'elles tenia 22 anys i el músic 77.
1: Si se'n permet, actituds que serien completament repugnants.
2: Totalment, Laura. De moment, encara s'està investigant, per tant, són fets que van passar presumptament, i una de les afectades explica que amb la participació d'una companya amb més jerarquia la feien anar pràcticament a l'habitació de Julio Iglesias cada dia i allà la penetrava amb els dits analment i vaginalment o li feien practicar sexe oral. L'altra afectada explica que el músic li feia petons i li tocava els pits quan ell volia, en situacions quotidianes.
1: Per com ho expliques, Carles, entenc que el cantant comptava amb la complicitat de persones que callaven davant d'aquests fets.
2: Exacte. Els fets passaven a les cases que Julio Iglesias té a Punta Cana i Life or Kai, i amb coneixement i complicitat de les persones encarregades de gestionar la mansió i el personal. A més, les treballadores no podien ser amigues entre elles i no podien tenir parella ella mentre treballessin per ell, tot plegat tenint en compte que podien sortir poc de la mansió i eren persones molt joves, d'entre 25 i 35 anys.
1: Tot plegat un escàndol al principi, però has dit que també parlaríem d'algunes reaccions. Qui s'ha pronunciat?
2: En primer lloc, ni ell ni la família han fet cap mena de declaracions. Però Isabel Díaz Ayuso, sí. Ho ha fet perquè Més Madrid ha demanat que se li retiri una medalla del govern regional i la presidenta de la comunitat ha respost amb el següent tuit. Les dones violades i atacades estan a Iran, amb el silenci còmplice de l'ultraesquerra. La comunitat de Madrid mai contribuirà al desprestigi dels artistes i menys al del cantant més universal de tots, Julio Iglesias. Al cap i a la fi, la resposta és semblant a dir-te que no pots criticar a Hitler si donava suport a Stalin, perquè també era un dictador. Un sense sentit, segons la meva opinió.
1: És una resposta, per dir-ho finament, ben curiosa, eh?
2: Al cap i a la fi, em semblen dos grans exemples d'abús de poder. El de Julio Iglesias, aprofitant-lo, presumptament, per obtenir beneficis sexuals i humiliar treballadores que depenen d'aquell sou per guanyar-se la vida. I el cas d'Ayuso, que aprofita el seu poder per, segons la meva opinió, escampar cinisme i dir tonteries amb la ment ben tranquil·la. No sempre cal defensar els teus si s'equivoquen i tampoc pots trobar qualsevol fet com una excusa per atacar els teus oponents. Crec que es tracta de vetllar pels afectats sempre que hagin estat víctimes d'una injustícia, siguin de la ideologia que siguin.
1: Gràcies, Carles, per posar aquesta qüestió sobre la taula. De seguida ens retrobem, però ara és moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Diu la dita que la política és l'art del possible. Potser a Delcy Rodríguez li va venir al cap aquesta frase quan Donald Trump va assenyalar-la com la persona indicada per dirigir Venezuela, hores després d'atacar el país i capturar, un eufemisme de segrestar, l'ara ja expresident Nicolás Maduro. O potser va pensar en el dilema del tramvia, aquell en què un vehicle avança sense frens per una via on hi ha 5 persones lligades que moriran inevitablement, excepte si s'aconsegueix desviar el comboi cap a una altra via, on hi ha una persona lligada que seria qui moriria. És legítim escollir el mal menor? O vés a saber, potser Rodríguez no va tenir dubtes i va decidir, sense pensar-s'ho gaire, el regal, enverinat o no, això ja ho veurem, de la presidència de Venezuela. Filla d'un guerriller marxista que va morir sota custòdia policial quan ella tenia 7 anys, Rodríguez fa 20 anys que forma part del nucli dirigent del país, des que va ser nomenada ministra del despatx de la presidència al govern d'Hugo Chávez. Durant dues dècades ha tingut responsabilitats diverses en els diferents executius, tant amb Chávez com amb Maduro, de qui ha estat la vicepresidenta des del 2018. Era una dels integrants, juntament amb el seu germà Jorge, president de l'Assemblea Nacional, del pinyol del chavisme. Un chavisme que des del 3 de gener ningú sap si ha desaparegut o bé si en un gir lampedusià ha aconseguit sobreviure fent veure que tot ha canviat. La resposta dependrà en bona mesura de Delcy Rodríguez. Quina Delcy Rodríguez veurem? Quina Delcy Rodríguez veurem? La que va denunciar l'atac dels Estats Units i va insistir que Maduro és el president legítim de Venezuela, o bé la que unes hores més tard es va mostrar conciliadora i disposada a treballar amb l'administració Trump?

Hem nascut i crescut en família i des de ben petits ens hem relacionat amb societat. Els humans ens nodrim de l'entorn i també de la confiança que ens genera, tot i que sembla que cada vegada confiem menys en tota la resta. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau. Música.

0: Crec que l'audiència comença a mereixer que els mostrem com balleu, Pere Sánchez i Carles Bancs, a l'estudi quan posem música.
1: És improvisat.
2: I molt eclèptic.
0: I natural, sí. És molt orgànic.
1: Sí. Orgànic.
0: Quina cançó?
1: Cançó que dona nom a un dels discos, millors discos de la història, d'Alan Parsons Project, que és el Eye in the Sky, i la cançó també es diu Eye in the Sky, que parla d'aquest ull que ens observa i ens jutja i que a nosaltres ens provoca aquestes sensacions que no ens agraden i que crec que va a acord amb el tema d'avui.

0: Gràcies, Pere, per la selecció musical una setmana més. La nostra jukebox, anava a dir, bueno, intercanvia tot. Estem a principis d'any només. Carles Bancs, de fet, sí que va bastant en la línia del que volem comentar, perquè hi ha una qüestió vital, que és la confiança, que sembla que a vegades trontolla.
1: Exacte, Laura. Avui parlarem de la confiança que ens tenim els uns als altres o de la confiança que tenim en el sistema. Els humans som éssers gregaris que necessitem el nostre entorn per tirar endavant, però cada cop desconfiem més de tot allò que ens hauria de donar seguretat. Aquesta és la teoria de la Societat de la Desconfiança, un llibre editat per ARPA Editors que vol entendre com hem arribat a aquesta situació i planteja què en podem fer al respecte. L'autora, Victòria Camps, ha estat senadora independent pel Partit Socialista, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i ha format part del Consell d'Estat del 2018 al 2024, però sobretot és una de les grans filòsofes espanyoles contemporànies.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra convidada, Victòria Camps. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Hola, moltes gràcies per convidar-me. Molt bé, gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. La primera pregunta és obligada. Som la societat de la desconfiança?
2: Bueno, jo crec que sí, si no, no hauria escrit el llibre que he escrit, no? Crec que la desconfiança és l'eix una mica de... Que està a tot arreu, no? Començant per la política, no? Que crec que és el que d'una manera més clara mostra, posa en relleu, posa de manifest que hi ha desconfiança, que no acabem de creure en el que ens diuen ni ens agrada la manera en què s'està duent a terme el discurs polític. Però hi ha altres àmbits, jo només salvo els àmbits més íntims, no? L'àmbit de la família, l'àmbit de les relacions més personals, d'amistat, d'amics, que crec que són els únics que on la confiança encara preval, però en els altres, crec que la desconfiança és una mica el signe del temps actual.
0: Llavors, la següent pregunta també és obligada, perquè si vivim en aquest context de desconfiança, creu que és possible que recuperem la confiança, almenys en alguns àmbits?
2: Bueno, a veure, més que possible és necessari. Sense confiança no es pot viure, sense esperança no hi ha vida possible. I en aquests àmbits hi ha d'haver voluntat, que és el que falta. I jo diria hi ha d'haver voluntat no només col·lectiva, no? Perquè que és el que més falla, el agregar les voluntats per tal de que allò que necessita més solucions o més debat, i un debat que sigui autèntic, no? Que no sigui pura baralla entre partits polítics o entre el que reclama el poder econòmic, per exemple, i el que necessita la gent, jo crec que això s'ha de recuperar i en aquí ja fa falta voluntat. Fa falta voluntat de primer reconeixement de que la situació en la que estem no ens agrada a ningú, és a dir, hi ha com una mena d'insatisfacció, de descontent, de pessimisme envers el futur, per part de tothom, però també la necessitat de que això s'acabi i de que davant dels reptes que tenim, que són nous, doncs aprenguem i escoltar-nos, a debatre i a mirar i evitar una mica el que jo crec que és la base de tot el que està passant, que és el tenir un concepte, el treballar amb un concepte de llibertat excessivament egoista, individualista, que només busca l'interès personal o l'interès corporatiu, però que és molt sec davant de l'interès comú.
0: Per tant, d'alguna manera hauríem de reformular el contracte social?
2: A veure, el contracte social és una abstracció. Ho ha sigut sempre. I, és clar, el contracte social necessita aquesta base de credibilitat, no?, de convèncer-nos, que en teoria estem convençuts, no?, que si no pactem i si no ens comprometem tots en aquelles coses que són més complicades de resoldre en una societat tan complexa com la que estem, doncs no tirarem endavant. Però, esclar, el contracte, jo ho insisteixo molt en el llibre, no consisteix només en una sèrie de pactes teòrics, una sèrie de discursos, declaracions, sinó que es validen els fets. Si no hi ha fets, no? Ara tenim, per exemple, un problema amb l'habitatge, la majoria de les persones pensen que és el problema més gran que tenim. No val només dir, prometre coses, dir que fer declaracions en abstracte, sinó que el que s'ha de fer és demostrar que realment s'està treballant per tenir una política de vivenda que respongui al dret a l'habitatge, que és un dret fonamental, i algú l'ha de garantir, aquest dret.
0: I tant. De fet, parlàvem de desconfiança i semblaria que la globalització ens portaria a unificar certes coses, però a vegades sembla que ens segrega encara més i ens fa acabar confiant només en allò que tenim més a prop, no?
2: Sí, jo sempre dic que la globalització ha globalitzat moltes coses, per exemple, l'economia, amb l'economia financera o els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials, la intel·ligència artificial, l'ús de la intel·ligència artificial també és un producte, d'alguna manera, d'aquesta necessitat de globalitzar, però el que no globalitzem de veritat són els drets humans. Els drets humans són universals, en teoria. La proclamació última de drets humans proclama uns drets universals, però la pràctica no és universal ni de lluny. I l'exemple que posava fa un moment, no?, l'exemple de l'habitatge, doncs és una mostra, no? És un dret el tenir un habitatge digne i és un dret que no està ben repartit.
0: D'alguna manera creu que el món ha perdut la moral o està perdent la moral?
2: A veure, jo no diria que hem perdut la moral perquè jo crec que teòricament hem progressat moralment. És a dir, que tenim avui, reconeixem molts més drets, reconeixem uns drets que no sempre s'han reconegut. Hi ha hagut molts avenços en el sentit d'emancipacions, no? Per exemple, l'abolició de l'esclavitud, l'emancipació de la dona. És a dir, els mateixos moviments migratoris, que són un dels problemes fonamentals que hi ha avui, no?, els reconeixem com un problema que hem de resoldre, no? En altres moments, doncs, no s'ha reconegut, i quan hi ha un personatge com Trump que diu que posarà fronteres i que no deixarà entrar ningú i que expulsarà els que hi han entrat, doncs ens sembla que està malament. És a dir, hi ha minories que són negacionistes de la moral, diríem, i de moltes coses. Però jo crec que hi ha un acord, un ànim, en què hi ha determinades coses que no es poden consentir, que no es poden tolerar des del punt de vista ètic. Ara, hi ha un biaix, hi ha una bretxa, no? El que diem en teoria no repercuteix en una pràctica que reflecteixi aquesta teoria. Això és el que falla. De manera que teòricament hi ha hagut un progrés moral, però en la pràctica hi ha moltes coses que no ni es resolen ni són coherents amb el que diem que creiem.
0: Hi ha coses que grinyolen. Abans, per exemple, parlava també d'aquesta insatisfacció, d'aquest pessimisme present. Clar, sabem tot allò que no funciona o intuïm tot allò que no funciona a la societat. No sé si tenim clar quina societat volem o necessitem.
2: No, tampoc ho tenim clar, perquè no ho sabem, però és que jo em temo que és que no podem saber quina societat volem. És a dir, sabem el que no volem. Això ho sabem. I això és el que ens unifica, d'alguna manera. Donar el salt del que no volem al que volem és molt complicat. I potser és perillós, fins i tot, perquè dissenyar utopies sempre ha sigut desastrós. És a dir, les utopies, quan es volen portar a la pràctica, donen lloc a totalitarismes. l'utopia comunista és el que va passar, no? Era un repartiment de la riquesa i ningú era propietari, però això en la pràctica va ser un... va donar lloc a, i encara hi ha règims totalitaris en aquest sentit. Per tant, no es tracta tant d'intentar dibuixar una societat del futur, sinó d'intentar lluitar contra tot allò que ens sembla que mentre permaneixi, mentre es perpetuï, la societat n'hi ha pitjor i no millor.
0: Mm-hmm. Vostè al llibre dedica un capítol a l'educació. Quina importància té un bon ensenyament per crear una societat futura que sigui més agermanada, que tingui esperança o que tingui aquella voluntat col·lectiva de la que parlàvem abans que ara falta?
2: Sí, a mi em fa l'efecte que l'educació, totes les reformes educatives que s'han anat fent, que segurament n'hi han hagut masses, no? I això també divideix en comptes d'unir, són reformes més que pedagògiques, no? que miren més la temes didàctics, no? Quina és la millor manera d'ensenyar per tal de que l'alumne no s'avorreixi, que l'alumne estigui motivat, que no ho vegi com un esforç, com una repressió, com un càstig. Bueno, tot això té elements bons i elements dolents, però a mi el que em fa l'efecte és que la moral, els costums, no? l'ètica, no? Crear una manera de ser col·lectiva, necessita que algú ensenyi quina ha de ser aquesta manera de ser, que algú transmeti a les generacions futures quins són els valors que volem conservar, i que ho transmeti d'una manera pràctica, amb l'exemple. Això és el que no està en mans de l'educació avui, crec jo. És a dir, qui es fa càrrec d'aquesta transmissió d'una manera més efectiva que l'actual? No? En teoria, també, una altra vegada, doncs sí, sabem que això, que hi ha valors que s'han de conservar. Però, per exemple, no discriminar ningú, doncs és un gran problema. És, no, és un problema que no es resol. A les escoles hi ha bullying, no? És una qüestió fonamental de l'educació avui, eliminar el bullying, o no ho és, no? Les famílies no tenen temps de dedicar-se a l'educació de la manera que s'hi dedicaven abans. S'ha substituït la manera de fer abans per una altra manera més amable, més adequada a les llibertats i al nostre temps, o no s'ha substituït per res i és una mica el canvi que pugui, no? Crec que aquesta consciència d'educar en el sentit d'educar moralment no la tenim massa arrelada.
0: Abans parlava de valors, en aquest programa ens encanta parlar de valors. Quins creu que són els que haurien de regir la societat si aconseguim capgirar aquesta situació de desconfiança que comentàvem al principi? Ara parlava, per exemple, del respecte.
2: Sí, jo crec que el respecte es perd, s'ha perdut bastant, no? S'ha perdut moltes vegades en nom de la llibertat d'expressió. És a dir, la gent s'insulta públicament i defensa, fins i tot, l'insult en nom de la llibertat d'expressió. Per què? Perquè l'única manera de mantenir el respecte i mantenir la llibertat és autolimitar-se. No valen les lleis en aquest sentit, perquè les lleis acaben sent censura. Però l'autolimitació està mal vista. L'autolimitació no s'ensenya, tampoc. No? Al contrari, el que s'ensenya és viure sense límits. Aleshores, tots els valors, la responsabilitat és un altre valor que crec que és absolutament imprescindible quan hi ha molta llibertat, que n'hi ha, per tal de que aquesta llibertat vegi que hi ha d'haver límits. Jo diria que són dos valors que mostren clarament que s'esvaeixen perquè falla l'autodomini, falla l'autolimitació.
0: Mm-hmm. Vostè explica que ens hem obsessionat en crear experts. No sé si potser ens hem oblidat d'educar experts en la vida i ens hem centrat massa en l'experiència més mecànica, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, amb allò allò que es pot produir d'una manera més automàtica o que té mètodes, no? És el que passa una mica amb l'educació, no? Busquem mètodes per ensenyar matemàtiques millor, o ensenyar a escriure millor, o ensenyar a tenir comprensió lectora, però el mètode no ho és tot a l'educació. Hi ha d'haver... A veure, Aristòtil deia que no s'educa en ètica com s'educa en matemàtiques o en geometria o saber parlar pròpiament, adequadament, sinó que s'educa en la pràctica. És la pràctica la que educa en valors, això que diem educar en valors, no? Sí. I és clar, la pràctica moltes vegades és l'exemple, l'exemple dels adults, no? Que haurien de transmetre a través del comportament una manera de fer i una manera de ser que cridés atenció i que s'agafés com a model.
0: Tot això és només un tastet, però en trobareu molt més al llibre La Societat de la Desconfiança, editat per ARPA Editors, Victòria Camps. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per totes aquestes reflexions.
2: A vosaltres.
0: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Victòria Camps. Carles, quin ha subratllat?
1: En destaco el que ha dit sobre que no sabem què volem, però tenim clar el que no volem. I crec que em sembla la millor manera sempre de començar a corregir el que ens passa a la nostra vida.
0: Una bona frase per emmarcar. És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències sempre carregades de valors. Fa molts anys que ho fem amb la companyia de la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora. Judit Vives, com estàs?
4: Molt bé, doncs aquí contenta d'estar amb vosaltres una altra setmana.
0: Igualment, sempre és un plaer posar sobre la taula alguna tendència. Avui parlem de l'autostop, en concret.
4: Sí, i és curiós, no?, perquè sembla que l'autostop és una cosa que, més que tendència, més aviat era una cosa com del passat, no? Almenys sí. És la impressió que em donava a mi, però sembla ser que no, que amb les noves generacions, gent més jove, sembla que s'està intentant recuperar una mica alguns dels valors de lo que era l'autostop. No sé si vosaltres n'havíeu fet, jo no, però sí que recordo quan era petita viatjar amb els meus pares, haver recollit autostopistes per la carretera, i ara és una cosa que sembla com impensable, no? Perquè, no sé, potser ens hem tornat tots més recelosos o més desconfiats o el que sigui, però el cas és que ens preocupem molt per la seguretat, no? I, en canvi, sembla que hi ha una certa tendència a la gent a recuperar la pràctica de l'autostop, sempre, evidentment, amb mesures de seguretat, però perquè hi ha una sèrie de valors que estan associats. Això és el que és interessant, no?, d'aquesta tendència, penso, com totes les que toquem aquí, que intentem buscar-hi aquests valors positius, no? He estat parlant amb gent, vaig parlar amb un periodista que es diu Miki Kissenbole, que ha fet un llibre i tot sobre l'autostop. I ell ho practica habitualment i viatja per països, per països inimaginables fent autostop, i ell em comentava és que hi ha un cert retorn a l'autostop perquè hi ha una part de connexió humana que s'està perdent, no?, amb la nostra vida digital, com que sembla que estem perdent les relacions reals, no? No estem connectats a les xarxes i ens connectem per telèfon, per internet, però no parlem amb la gent, no? I de sobte, això de fer autostop vol dir que tu has d'estar, doncs, el temps que estàs viatjant amb aquella persona, del cotxe, un temps, mitja hora, una hora, jo què sé, no?, les hores que sigui, tenint un contacte humà amb algú, no? I d'alguna manera sembla que hi ha una part de gent que li donen aquest valor al fet de viatjar amb autostop, no? També associat a la idea de viatjar, doncs, amb un altre ritme, més això que se'n diu la slow, no? Aquest ritme més pausat, d'anar tranquil·lament. Evidentment, si tens allò 5 dies de vacances i vols aprofitar, no sé si el tema autostop és el millor plan, però si realment pots disposar de temps i també d'anar una mica a l'expectativa que et trobaràs, no? Perquè, clar, tu, quan fas autostop, depèn de que algú s'aturi i t'agafi, no? I no, llavors has d'anar una mica expectant de què et passa, no? Però sí que sembla que aquest tema s'està recuperant per aquesta raó, no? Sobretot pel tema de la vida més tranquil·la, més reposada, més contemplativa, i per altra banda per aquest tema de les connexions humanes, no? Llavors, parlava amb aquest noi que és periodista i ell em deia, aquí a Catalunya i a Espanya costa de que es torni a recuperar l'autostop, perquè nosaltres tenim un referent, no sé si suposo que el recordareu, que és aquell de les nenes d'Alcàsser, sí, que les van assassinar. Eren nenes que estaven fent autostop per anar a una discoteca. I llavors jo crec que tota una generació, que entre les que jo m'incloc, no vam quedar com molt marcades de ui, no facis autostop perquè això és superperillós. Mm. I jo crec que en aquest país ens ha quedat molt aquesta idea de l'autostop és superperillós i evidentment té molts riscos i s'ha de tenir en compte aquests riscos, però per exemple, països del nord ho tenen tot molt més integrat en el... ho tenen més... més integrat, no? més assumit, més dintre de la seva cultura, no? Tenen la cultura de l'autostop, de parar, de recollir gent, de fiar-se'n d'una manera més habitual, no? I fins i tot diria que inclús no sé si es pot dir que està com preparat, però vull dir que és igual, no? De que tu vagis en una gasolinera, en un lloc i busquis algú que et porti i es t'assumeixi com una cosa més natural a nivell cultural. De tota manera, l'autostop té uns riscos, i això suposo que tots en som conscients, no cal que els digui, no? Però evidentment has de vigilar si algú et dona mala espina, sobretot, no fiar-te del sisè sentit aquest que tenim. Mm. Si no et sents còmode, intentar baixar de seguida. Si fas autostop, per exemple, aquest Miqui Gisembol em deia fer una foto de la matrícula o enviar un missatge de WhatsApp a algú per dir he fet autostop, estic tal, no? Vull dir, prendre com mesures de seguretat, però en principi, si allò, no?, que fem dit i para algú que ens dona bones vibracions i pugem i tal, doncs també podem descobrir això, no?, una relació humana que no esperàvem.
0: I tant. Hi ha riscos, però si es va en compte, no?, i es fa les coses amb cap, amb consciència, pot ser una molt bona experiència. De fet, em feies pensar, escoltant-te, en aquell tòpic que tot torna, no?, i sembla que ara que també apostem, com comentaves, per una vida més calmada, més conscient, també tornen pràctiques com aquesta de l'autostop està en auge precisament perquè van en sintonia amb això, no?
4: Sí, jo crec que és interessant perquè és com si el ser humà necessités desconnectar-se, no?, d'internet i d'aquestes dependències que tenim tecnològiques, i van tornant totes aquestes tendències que d'alguna manera ens connecten a coses reals, no?, del món real. No? Jo penso que aquesta tendència que, vull dir que si entres, curiosament, no?, paradoxalment, si entres a les xarxes trobaràs gent que en parla de l'autostop, no? Vull dir que és senyal de que sí que és tendència, no? Però jo crec que s'ha d'emmarcar això, no?, aquest desig que tenim en el fons de tornar a tenir una vida real.
0: I tant, una vida real. T'atreviries tu ara, Judit, a fer autostop? Que abans deies que no havies fet mai.
4: Jo soc molt desconfiada de mena i no sé si d'allò, però sí que, o sigui, sí que em faria gràcia el poder, això, no?, poder conèixer gent d'aquesta manera més real, no?, més... Sí. Això sí que és, que ho trobo com molt interessant.
0: I tant. L'autostop és la tendència en valors que avui hem comentat amb Judit Vives. Judit, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Cuida't molt. Fins la propera.

0: Els dies 29 i 30 de gener, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull acollirà el tercer Congrés Internacional sobre la llibertat religiosa i de consciència. Són unes jornades que tenen l'objectiu de promoure el diàleg al voltant d'aquesta qüestió i també de visibilitzar les iniciatives i els projectes locals i internacionals que treballen per reforçar-la i, sobretot, per garantir-la. Per saber-ne més, avui ens acompanya Alba Sabater, que és membre de l'Observatori Cultura, Comunicació i Religió Blanquerna URL, qui de fet ja en va parlar el mes de desembre al suplement trimestral IE, Intel·ligència Espiritual, que com sabeu la revista Valors publica de bracet d'Audir. Alba Sabater, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
1: Hola, molt bé i contenta de ser aquí amb vosaltres.
0: Igualment, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació. D'entrada, deixem demanar-li quins són els temes centrals que es posaran sobre la taula en un congrés com aquest.
1: Doncs bé, és un congrés que, com bé has dit, és un congrés internacional, és la tercera edició que fem, i com que el títol Llibertat religiosa i de consciència és un paraigua molt gran i molt ampli, precisament el nostre objectiu és que es pugui parlar de tot allò que està vinculat amb la llibertat religiosa i de consciència. I per tant tenim un programa molt ric en què parlem tant d'educació, com parlem de cultura, com parlem de comunicació i discurs de l'odi, com parlem de dret i com aquest dret a la llibertat religiosa en casos concrets s'està promovent. Parlem de situacions en què el dret a la llibertat religiosa en alguns països del món està en risc o està en perill. Per tant, intentem que diferents actors de diferents institucions puguin posar sobre la taula tots aquests temes. A més, penseu que és un congrés acadèmic i vindran experts de diferents països, però a més és un congrés que el que vol és que diferents comunitats religioses vinguin també a explicar les seves bones pràctiques en favor de la llibertat religiosa. I per tant, sobretot, volem que sigui una trobada molt i molt plural.
0: Precisament per això que deia que és un paraigua tan i tan gran, imagino que ha estat complicat filtrar o acotar una mica en què es volien centrar aquesta vegada, no?
1: Sí, clarament. A veure, és veritat que sí que en cada una de les edicions remarquem algun aspecte vinculat amb l'actualitat. Ens preocupa molt en aquesta ocasió els discursos d'odi, els discursos d'odi sobretot vinculats amb el dret a la llibertat religiosa i de consciència, com les confessions, les creences i la fe s'agafen moltes vegades com un element de discriminació. Ho veiem cada dia en els mitjans de comunicació. Per desgràcia, ho veiem, ho sentim al carrer, i per tant és un tema del qual es parlarà bastant, no només en les taules rodones i en els diferents panels, sinó també en les sessions que tindrem, diguem-ne, que s'anomenen plenàries, amb conferenciants que vindran a tractar el tema.
0: Aquí està obert aquest congrés. Quin és el perfil que acostuma a assistir-hi i com anirà? Ara ens parlava de taules rodones, també d'aquests plenaris. Què més hi haurà?
1: Doncs bé, hi haurà, a més,

0: ja no és només un congrés acadèmic. De fet, creiem que la recerca, que l'acadèmia, té sentit quan té impacte en el món, i per tant és un congrés que vol incloure les comunitats religioses d'aquí, de Catalunya, però també de la resta de l'Estat, també de diversos països, i per tant volem que aquests acadèmics també entrin en diàleg amb comunitats que es venen a explicar situacions en les que es troben, o bé projectes o iniciatives que han posat en marxa, a escoles, a centres cívics, etcètera, que poden ser un exemple que es pot replicar perquè no en altres països, no? Sobretot jo crec que la paraula clau aquí és diàleg.
1: Mm-hmm. Dins d'aquest diàleg, quin és el paper que han de jugar o que haurien de jugar les religions o les diferents comunitats en l'actualitat?
0: Doncs bé, jo crec que aquí a Catalunya som pioners i líders en aquest diàleg. Les confessions, les 15 confessions que tenim aquí estan la gran majoria molt, molt implicades en diverses activitats de diàleg interreligiós. De fet, des del mateix Observatori Càtedra, l'any passat vam poder mapejar més de 160 iniciatives de diàleg interreligiós que porten a terme totes aquestes comunitats, i quan vull dir diàleg interreligiós vol dir que implica a més d'una confessió, i per tant liderades per elles mateixes, o bé liderades per universitats, o bé liderades per la mateixa administració, que en aquest sentit aquí a Catalunya és activíssima en promoure aquest diàleg interreligiós, i per tant el paper és un paper protagonista, però és que, insisteixo, és un paper molt actiu, i que nosaltres, quan anem a trobades com la que organitzem ara, presentem com a exemple, perquè la veritat és que aquí tenim iniciatives com la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, o com els grups de diàleg interreligiós d'Audir, o com activitats que fem aquí a l'Observatori, en què posem en contacte periodistes i comunitats religioses que promouen aquest diàleg. Al final és la gran garantia perquè el dret a la llibertat religiosa i de consciència estigui garantit.
1: Vivim en una societat, Alba, molt, molt multicultural. Imagino que això fa que a vegades ens costi trobar consens entre nosaltres, no? Però aquest diàleg és una gran aposta per potser trobar punts en comú, que segur que n'hi ha.
0: Clarament, clarament. De fet, el diàleg, com per definició, és aquesta trobada, i hem de recordar que el diàleg no sempre és una trobada còmoda. És una trobada en què s'escolten els diferents punts de vista que tenim, venint de diferents tradicions religioses, o bé de cap tradició religiosa. Penseu que diàleg pot ser interreligiós o interconviccional, i per tant vol dir gent que té creences religioses i gent que no en té, i no passa absolutament res, no? I són punts que es comparteixen, alguns en comú i altres que no són punts en comú, i en un diàleg el que hem de fer és escoltar i deixar-nos interpel·lar, i un diàleg no vol convèncer ni vol eliminar les opinions de ningú. Al contrari, el diàleg el que busca és l'entesa, una entesa que, encara que a mi em costi entendre punts de vista de l'altre, sigui capaç d'escoltar-lo i d'entendre perquè té aquests punts de vista, no? I això és clau per al respecte, i insisteixo, clau per arribar a que el compliment al dret a la llibertat religiosa, i aquesta garantia, doncs sigui una realitat. Jo puc entendre perquè l'altre fa algunes coses d'una manera diferent a com jo les faig, no? Això sona una cosa molt, molt elemental, però és la base.
1: I tant. De fet, sovint es parla de llibertat religiosa com un dret individual. Ara parlàvem d'aquest diàleg per part de la societat, no?, que és tan necessari per garantir-lo, però quin paper juguen les institucions?
0: Les institucions juguen un paper clau perquè al final no som... És a dir, el diàleg comença quan dues persones individuals, evidentment, tenen la voluntat de posar-lo en marxa, però les institucions tenen un paper clau en promoure'l o en ser una barrera, no? I per tant, insisteixo, aquí a Catalunya les institucions, siguin universitàries, sigui l'administració, siguin culturals, van molt de la mà i remen molt tots de la mà per posar l'escenari i per posar les condicions perquè aquest diàleg tingui lloc, no? I sigui possible. El congrés de d'aquí uns dies és un exemple claríssim. Només, per exemple, la inauguració, la primera, els convidats, la taula rodona inaugural, doncs està formada per perfils tan diferents com el cardenal arquebisbe de Rabat, monsenyor Cristóbal López, la doctora Zoila Convalia, que és experta en dret eclesiàstic de Saragossa, una periodista i analista ucraïnesa i fins i tot una princesa jordana que ve a explicar doncs, també iniciatives des del seu punt de vista. No? Les institucions han de promoure i escenificar i fer visible aquest diàleg.
1: Doncs el 29 i el 30 de gener té lloc aquest tercer

0: Congrés Internacional sobre la Llibertat Religiosa i de Consciència, del qual hem fet un tastet amb Alba Sabater, que és membre de l'Observatori Cultura, Comunicació i Religió, Blanquerna Berraela. Alba Sabater, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest tercer congrés.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, esteu tots i totes més que convidats.
0: Gràcies. El like d'aquesta setmana el volem dedicar al llibre Poesia per al nostre temps. La seva autora és Anna Rossell, està editat per Inverso i, a més, fa poc s'ha traduït al castellà. En aquest poemari, Rossell presenta als lectors la part més fosca del món, la més lletja, ara ho desgranem tot plegat, però ella diu que no ho fa amb la intenció d'integrar-la, sinó de superar-la. Anem a descobrir de quina manera. Anna Rossell, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, Laura, molt bé. Gràcies per la invitació,
0: A vostè, per acceptar-la i per ser avui amb nosaltres. Expliqui'm això de la part més fosca, més lletja del món, com la podem superar i per què és important que l'ensenyem, que l'expliquem?
2: Bé, és important perquè és un deure moral. D'entrada és un deure moral, però diguéssim que a banda d'això, doncs parlar de les coses que no ens agraden serveix per vessants diferents de la nostra, diguéssim, de la manifestació poètica. Una és la poesia és, com tanta literatura, doncs és comunicació. I la comunicació serveix per moltes coses, és a dir, per posar de relleu, mostrar allò que no a tothom se li dona a veure, sinó que ajudes a destapar coses perquè la gent se'n conscienciï, com vosaltres feu, els periodistes, no? És una mica això, també. I d'altra banda, serveix a la persona que escriu per descarregar, per com una mena de catarsi, que ara ho dèiem, no? Mm. És a dir, no és però només, no s'esgota amb la catarsi, o sigui, la meva intenció, i suposo que la majoria de la gent que escriu en aquest sentit i que desvetlla notícies lletges, doncs volen, doncs, això, comunicar-ho per conscienciar, per ajudar a reunir més, com en diria, les sensibilitats en una direcció precisament que ajudin a superar-ho. Perquè quanta més gent ho sapiguem, a veure, amb una mica d'optimisme, evidentment, perquè tal com van les coses no sembla pas, i no és només una qüestió de darrera hora, és de ja fa molts anys, no sembla pas que sigui fàcil superar les desfetes que estem veient davant nostres ulls, no? Llavors, és difícil, però no perds mai l'esperança i tens el deure de, jo ho percebo d'aquesta manera, tens el deure de fer alguna cosa que serveixi o que pugui potser servir.
0: De fet, el títol d'aquest poemari ja ens dona algunes pistes, no? Poesia per al nostre temps, mm-hmm. El moment on vostè ens vol portar o del qual vol que siguem conscients, que és l'ara o també una mica a finals del segle XX, actualitat, no? Podríem dir.
2: Sí. Sí, sí, perquè bé, és una mica al llarg de la meva vida jo sempre he tingut bastant en compte. No ho sé, potser és una qüestió de psicoanàlisi, no? Però jo, diguem, també pel fet que sóc filòloga alemanya, he tingut molt present doncs el genocidi jueu, de gitanos, de gent que tenien... No són, sempre s'esmenta el genocidi jueu, i no és només el jueu. També els nazis van matar molts gitanos, molta gent homosexual, molta gent d'ideologia política diversa, ja no vull dir oposició pura i dura, sinó tot el que no fos nazi era enemic, i per tant, doncs, republicans espanyols, és a dir, una quantitat de gent que no estava, és a dir, gent que, com diríem, que ara ni diem d'altres habilitats, això, és a dir, gent que no tenia el cos bé o que no tenia la ment bé. Llavors, tota aquesta gent se la va carregar el nacionalsocialisme d'una manera despietada i sense... Clar, va fer una indústria de la mort. És a dir, no era la mort de les guerres, que ja és prou greu, vull dir que no li vull treure plom en el que també són altres desastres, no? Però una indústria planificada de la mort, això és difícil de tornar a veure, i espero que ho sigui, perquè, és clar, tal com van les votacions, a vegades dius, bueno, i encara viuen alguns supervivents d'aquell genocidi, i ja la gent, els joves, sobretot, sembla que es deixen entabanar i tornen a votar extremes dretes. No ho sé. Bueno, és a dir, que jo he tingut molt en compte aquesta sensibilitat de, per conscienciar els estudiants, perquè jo he estat professor a la universitat molts anys i he tingut estudiants joves que ja no havien viscut aquests desastres i que potser a l'escola tampoc els havien ensenyat. Més que el potser el posaria ja, el trauria, perquè em sembla que no sabien ni del franquisme. Llavors, que és a casa, era a casa seva. Llavors, és clar, jo em veia doncs obligada i m'agradava de treballar aquests temes amb els estudiants. I llavors feia un programa una mica dedicat a aquesta cosa.
0: Per tant, sí, d'alguna manera podem dir que aquest poemari, Poesia per al nostre temps, neix una mica del dolor que han provocat, sí, o que han generat aquests temps, o que generen aquests temps també, sí, actuals?
2: Sí, coses que a mi també m'han impressionat molt. És a dir, el ventall és molt ample, per desgràcia, no? És molt, molt i molt ample, però no és només, no es tracta només de la poesia d'Auschwitz, que jo he fet també un llibre de poemes sobre, monogràfic sobre Auschwitz. Però a part d'això, en aquest Poesia per al nostre temps ja no conté els poemes d'Auschwitz, perquè ja tinc un altre llibre dedicat a això. Però, clar, també els tinc en compte, perquè el dolor, doncs, prové... Per a mi arranca en la meva vida, sense que ho hagués viscut, perquè jo vaig néixer més tard, però tot i això, clar, la meva formació, doncs, ho ha marcat, sí, sí.
0: A vegades potser ens pensem que l'art només ens mostra qualsevol tipus d'art, la part més bonica, no?, del món, o que és...
2: Ah, però això ja fa molts anys que està superat, eh?
0: Però això ho hem de trencar, potser,
2: sí,
0: no?
2: Sí, s'ha de trencar. Si vols conèixer el món, ho has de fer, perquè el món sencer, doncs, és lo bonic i lo lleig, i l'estètica de la lletjó, com us deia, doncs, és una estètica que van fer servir els naturalistes, que va publicar un estudi sobre l'estètica de la lletjó en Carl Voss, en Kanz, ja en els anys 30, em sembla que eren, no em recordo quin any va ser. No, perdó, 1853, sí, que va publicar l'estètica de la lletjó. Bé, i és clar, i després això ho van assumir, a veure, perquè és clar, fins a llavors semblava que només l'art en general, no només les lletres artístiques, sinó també l'art en general, s'havia de remetre a lo vell, a lo bonic. I és clar, i amb això s'hi va trencar. I Adorno també ho va dir, en el de l'escola de Frankfurt, això ho hem de trencar. Llavors, el mateix Brecht, que va començar a escriure ja en els anys 30, no?, i abans, deia, no són tiempos para la lírica. Bueno, ara ho dic en espanyol perquè recordo una traducció espanyola dels seus Keine Zeit für Lyrik, no?, deia. És a dir, però això ja fa molts anys que ho han superat. Per parlar en Gottfried Benn, per exemple, que és un poeta alemany molt reconegut, la Maria Luisa Kani, moments. Després les poetes que, esclar, poetes de l'emigració, que van ser perseguides pels nazis, aquestes també van trencar, evidentment. La Maria Mercè Marçal, per parlar d'algú d'aquí a casa, que va dir ja mai més, escric amb rima, no?, o alguna cosa així, no recordo com ho va dir més bonic, però ho va dir d'alguna manera, molt contundentment. La Ingeborg Bachmann, jo què sé, hi ha tants caps pensants i diguéssim, i escriptors de qualitat que van trencar amb això. I quan parlo de Brecht, Keine Zeit für Lyrik, no és temps per la lírica, es referia una mica a la idea aquella de, que va dir... Que va dir que va dir primer Adorno, ja no so, com ho va dir? Bueno, ja no es pot escriure lírica després d'Auschwitz, no? Poesia després d'Auschwitz. Mm-hmm. Però és que en aquell moment ell es referia a una lírica justament aquesta, aquesta que remetia sempre a l'únic, no? I llavors, després, en canvi, sí que es va fer una mica amic, no?, de trencar amb aquesta idea. I és lògic.
0: Anna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Enhorabona.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies per la feina que feu.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
3: Qui va ser Gloria Stewart i per què va haver de marxar de Barcelona d'amagatotis? La resposta a aquestes preguntes es troba a la novel·la de Rafael Vallbona titulada La musa de la plaça Reial. Si no coneixem el nostre passat, mai no sabrem qui som ni a on anirem, diu en Gerard quan es troba amb en Joan per cercar informació sobre el passat del seu avi Ricard. Aquesta frase és el punt de partida del relat que alterna passat i present per remarcar la necessitat de conèixer la memòria històrica. La novel·la ens explica el crim dels existencialistes de l'any 1962 a Barcelona, un fet real que va ser aprofitat per la policia per reprimir les primeres ànsies de llibertat que de la mà del jazz començaven a mostrar alguns sectors de la joventut. Paral·lelament, Vallbona ens explica com va arribar aquest gènere musical a Barcelona amb Gloria Stewart, una atractiva novaiorquesa de mirada trista i posat lànguid, de la qual es diu que qui la va veure actuar no la va oblidar mai. A la plaça Reial de Barcelona s'hi respiraven aires de llibertat. La gent anava amunt i avall tota la nit, s'abraçava i es petonejava. Els diners corrien i es podia comprar de tot, marihuana, tabac, prostitució... El jazz era la banda sonora que acompanyava aquella agitació constant. Els joves volien una altra vida, sabien què estava passant fora, a França i en altres llocs d'Europa, i volien construir una societat diferent. Llegir llibres prohibits, escoltar músiques suggeridores, reunir-se per parlar o ballar eren maneres alternatives de fer antifranquisme. Era una època en la que el jazz trencava barreres mentals i transformava els individus. La inversió en l'època no seria completa sense parlar de la censura i de la policia. Vallbona descriu minuciosament els problemes d'un periodista que escriu sobre l'assassinat. La premsa conservadora feia temps que tenia la plaça Reial i el Jamboree en el punt de mira. Consideraven que l'aura del cosmopolitisme i la llibertat associada al jazz era la culpable de la relaxació moral dels joves. També hi trobem un acurat retrat dels policies del règim, sempre atents a reprimir qualsevol espurna de llibertat. Un grup de torturadors que no s'arronsen a l'hora de fer cantar als detinguts allò que els interessa per amollar la realitat als seus propis interessos. En definitiva, una bona novel·la negra que admet també una lectura en clau política.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, però també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb més temes i amb nous protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
4: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
5: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
6: Aquell any... El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Aquell any.
7: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és a conduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les dues de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar no està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem, prou, acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Ocell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on descobrim què s'amaga darrere cada àlbum del panorama pop. En aquest capítol escoltarem Animales, el disc que va consolidar la trajectòria dels madrilenys Pereza i els va convertir en una de les bandes més populars del panorama pop-rock espanyol dels anys 2000. Un grup format per en Rubén Pozo i en Leiva, que destaca per les seves melodies enganxoses, les lletres directes i una actitud desenfadada. L'àlbum del qual repassarem avui es va publicar l'any 2005 i es tracta d'un disc fresc i enèrgic que es mou entre el rock i el pop, amb cançons que parlen de l'amor, la nit, les relacions personals i la vida quotidiana. El disc inclou alguns dels seus grans èxits com Princeses o Todo, que encara avui formen part de la memòria musical de molts oients. Avui, a Calidoscòpia, repassarem les cançons d'aquest àlbum i en parlarem, descobrint què hi ha darrere de cada tema i com s'integra en el conjunt. Comencem, doncs, aquest viatge musical per Animales. La banda Pereza va néixer a finals dels anys 90 a Madrid de la mà d'en Rubén Pozo i en Leiva, dos músics que compartien la passió pel rock clàssic, el pop i les històries del carrer. Des dels seus inicis, el grup va destacar per unes cançons properes i despreocupades amb influències que anaven des dels Rolling Stones fins al rock urbà espanyol. Els seus primers discos els van permetre fer-se un lloc dins de l'escena musical, però encara estaven lluny de l'èxit massiu que arribarien a aconseguir poc després. El gran punt d'inflexió arriba l'any 2005 amb Animales, el seu tercer treball d'estudi i el qual anirem desgranant. Amb aquest disc, Pereza aconsegueix trobar una identitat pròpia i un so més definit, capaç de combinar l'energia del rock amb melodies pop molt accessibles. El resultat és un àlbum fresc, directe i ple de personalitat que connecta especialment amb el públic jove de l'època. Les lletres del disc parlen de relacions, nits interminables, amistats, desitjos i contradiccions, sempre des d'un punt de vista quotidià i molt proper. Cançons com Princeses o Todo es van convertir ràpidament en grans èxits i van ajudar a consolidar Pereza com una de les bandes més importants del pop-rock espanyol dels anys 2000. Més enllà del seu èxit comercial, Animales representa també una fotografia molt concreta d'una generació i d'una manera d'entendre la música, més espontània, més imperfecta i sense pretensions. I després d'aquesta introducció, entrem de ple en matèria amb el primer tema del disc, una cançó que es convertiria en un dels grans himnes de Pereza i que resumeix perfectament l'estil directe, desenfadat i enganxós que defineix l'àlbum. Escoltem Princeses.

Acabem d'escoltar Princeses, una de les cançons més representatives de Pereza i, sens dubte, una de les que millor assumeix l'esperit d'Animales. A primera vista, la lletra sembla descriure una sèrie de personatges femenins molt diferents entre si, però, en realitat, la cançó va més enllà d'una simple descripció. Parla de persones imperfectes, amb contradiccions, inseguretats i maneres diverses d'afrontar la vida, allunyant-se de la idea idealitzada de les princeses dels contes tradicionals. La força del tema rau precisament en aquesta mirada quotidiana i realista. La banda madrilenya retrata personatges que poden semblar perduts, rebels o vulnerables, però que alhora resulten profundament humans. Aquesta capacitat de convertir històries aparentment simples en relats amb què molta gent es pot identificar és una de les grans virtuts del grup. Musicalment, la cançó també marca el to del tot el disc, amb guitarres directes i una producció que combina energia i espontaneïtat. Després d'aquesta carta de presentació tan potent, arriba una altra de les peces fonamentals de l'àlbum i amb un enfocament més íntim i sentimental, però mantenint la immediatesa característica de Pereza. Escoltem ara Todo.

Això que sonava era Todo, una altra de les cançons més exitoses i reconeixibles d'Animales. Al llarg dels anys, tant en Leiva com en Rubén Pozo han explicat en entrevistes que el tema gira al voltant de la idea de lliurar-se completament a una altra persona. La repetició constant de la paraula Todo reforça aquesta sensació d'entrega absoluta, gairebé impulsiva, que travessa tota la cançó. La lletra descriu un amor viscut amb intensitat, sense massa filtres ni càlculs. És una manera d'entendre les relacions molt present en l'univers de Pereza. Sentiments explicats amb naturalitat, lluny de metàfores complicades, però capaços de connectar amb experiències que molta gent ha viscut. Aquesta senzillesa aparent és precisament una de les claus de l'èxit del grup. I és que no és estrany que acabés convertint-se en un dels senzills més coneguts de la banda i en una peça habitual dels seus concerts. Continuem amb el nostre recorregut per Animales amb una cançó que manté aquest esperit fresc i desenfadat tan característic de la banda madrilenya. És el torn de Cómo lo tienes tú.

Aquest era ¿Cómo lo tienes tú?, una mostra més de la química que existia entre Rubén Pozo i l'Eva durant els anys daurats de Pereza. I parlant de la banda, hi ha una curiositat que sovint ha generat comentaris entre els seguidors, i és que, malgrat la gran complicitat musical que transmetien els dos, han explicat en diverses entrevistes que tenien personalitats força diferents. En Leiva acostumava a ser més perfeccionista i obsessiu amb els detalls de les gravacions, mentre que en Rubén tenia una actitud més espontània i intuitiva a l'hora de compondre i treballar les cançons. De fet, aquesta diferència de caràcters és una de les raons que molts fans assenyalen quan parlen de la separació del grup l'any 2011. Tot i que mai no hi va haver una ruptura traumàtica ni grans polèmiques públiques, amb el temps tots dos músics han reconegut que necessitaven explorar camins diferents i desenvolupar projectes propis. La bona notícia és que, anys després, la relació entre ells és cordial i han mostrat respecte mutu per les seves respectives carreres en solitari. Potser aquesta combinació de dues personalitats tan diferents és una de les claus de l'èxit d'Animales. D'una banda hi havia l'instint melòdic de Leiva i de l'altra la capacitat narrativa de Rubén Pozo. Junts van crear un repertori que encara avui continua connectant amb el públic. I parlant de personatges, la següent cançó ens presenta un dels retrats més recordats de tot el disc. Amb una mirada entre irònica i afectuosa, la banda dibuixa el perfil d'una noia acostumada a tenir-ho tot al seu abast. Escoltem ara Niña de Papá.

sonava ara Niña de Papá, una de les cançons més iròniques que hi trobem al disc. A través de la lletra, el grup dibuixa el retrat d'una noia que ha crescut amb totes les comoditats possibles, però que alhora mostra una actitud vital o una mica desconnectada de la realitat que l'envolta. El tema juga constantment amb aquest contrast entre el privilegi i la superficialitat, però ho fa sense caure en la crítica agressiva. Més aviat hi ha una mirada entre divertida i lleugerament sarcàstica, com si la banda observés la situació des de fora amb certa distància, però també amb curiositat. En diverses entrevistes, els membres de Pereza han explicat que moltes de les seves cançons neixen precisament d'observacions del seu entorn, de gent que han conegut o de situacions que han viscut a Madrid. Aquest enfocament gairebé de cronistes urbans ajuda a entendre per què les seves lletres connecten tan bé amb l'oient, ja que són petites històries que podrien passar a qualsevol lloc. Musicalment, el tema manté el to directe del disc amb una energia que acompanya perfectament el caràcter del personatge que descriu. I després d'aquest retrat, amb un punt d'ironia, passem ara a una de les cançons que més connecta amb la part emocional del disc, i és que és una atmosfera una mica més introspectiva, però igualment potent. Escoltem Qué alegría más tonta.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

seguim avançant en aquest recorregut per Animales, un disc que ens està mostrant molt bé que era Pérez en aquell moment, i és que era una banda capaç de combinar l'energia del rock amb melodies pop molt directes i amb unes lletres que parlen de la vida quotidiana sense filtres ni artificis. Recordem breument que Pérez va néixer a Madrid a finals dels anys 90, quan en Rubén Pozo i en Leiva decideixen començar a treballar junts després d'haver passat per diferents projectes musicals. Els seus inicis estan molt lligats a l'escena del rock urbà espanyol de l'època, amb influències clares del rock clàssic, del pop i també de bandes anglosaxones que escoltaven des de joves. Durant els primers anys, el grup va anar construint el seu camí de manera força discreta, tocant en sales petites i donant forma a un estil que encara estava en evolució. Amb el temps, van anar trobant una identitat pròpia amb aquestes cançons senzilles en aparença, però molt efectives, amb tornades memorables i un llenguatge molt proper. Aquesta combinació és la que els permet, finalment, fer el salt i consolidar-se com una de les bandes més importants del pop-rock espanyol dels anys 2000. I és en aquest moment de creixement i maduresa artística quan arriba Animales, el disc que estem repassant avui i que representa un punt d'inflexió en la seva trajectòria. Aquí ja hi ha una proposta molt més definida i una manera de narrar que connecta directament amb el públic. Després d'aquest context de la banda i dels seus inicis, tornem al disc amb un tema que manté aquest esperit més juganer i despreocupat, però que alhora ens encaixa perfectament amb aquesta etapa de consolidació del grup. Escoltem ara Caramelo.

Aquest era un dels temes més juganers i despreocupats d'Animales, on Pérez torna a mostrar aquesta faceta més hedonista i directa, amb una lletra que juga amb imatges sensuals i un to lleugerament provocador, però sempre dins d'aquell estil desenfadat que caracteritza bona part del disc. La cançó encaixa molt bé amb aquesta etapa del grup en què Rubén Pozo i Leiva encara estaven consolidant el seu so i la seva identitat artística. Aquí es nota especialment aquella combinació entre ironia, frescor i una certa actitud de viure el moment que era molt present en el seu imaginari musical. No hi trobem grans metàfores ni voluntat de complicar el missatge perquè la força del tema està en la seva immediatesa i en la seva energia. Musicalment, també és un exemple clar del so de Pereza en aquest moment, perquè hi havia aquestes guitarres amb personalitat, aquest ritme àgil i una producció que prioritza la sensació de banda tocant junta amb un punt gairebé de directe. Ara, però, entrem

Aquest era Matar al cartero, una de les cançons que recupera més clarament el vessant narratiu d'Animales. Aquí Pereza torna a aquell estil tan seu de construir petites històries amb personatges concrets, situacions quotidianes i un punt d'ironia que travessa tota la lletra. El tema juga amb una idea gairebé simbòlica, on el carter no és només un personatge literal, sinó també una excusa per parlar de missatges, de relacions i de tot allò que arriba o no arriba quan hi ha distància emocional entre dues persones. Aquesta dualitat és molt típica del disc, ja que hi ha cançons que aparentment expliquen una història simple, però que deixen espai perquè l'oient hi projecti altres significats. Musicalment, el tema manté l'energia del rock clàssic, del qual parlàvem abans, amb una estructura directa i una tornada que reforça aquest estil tan immediat de Pereza, pensat per funcionar igual de bé en disc que en directe. I després d'aquest moment més narratiu i una mica més reflexiu, continuem avançant en el disc amb una cançó que torna a pujar les revolucions i ens porta cap a una de les peces més enèrgiques d'aquest tram. Escoltem com sona Super Junkies.

0: I tu mal, Mike.
1: Això que sonava era Super Junkies, una de les cançons més enèrgiques d'Animalis, on Pérez deixa clar el seu costat més rock i desacomplexat. Aquí el grup aposta per un so més cru i directe, amb una actitud gairebé de banda de garatge, recuperant aquella sensació d'immediatesa que també definia els seus inicis. Els primers anys del grup no van ser d'èxit immediat, ja que van ser més aviat un procés de construcció, de provar cançons, d'equivocar-se i de refinar una manera d'escriure que amb el temps es tornaria molt reconeixible. Influïts pel rock clàssic, però també per l'escena pop-rock espanyola, van anar polint un estil que combinava guitarres, tornades enganxoses i lletres molt quotidianes. Aquesta etapa més inicial explica molt bé, fins i tot en un disc com Animales, que el situa en un altre nivell de popularitat, encara que es conserva aquesta energia de banda que ve del local d'assaig i del directe. No és un projecte pensat des de la distància, sinó des de la pràctica constant i el contacte amb el públic. Musicalment, és una de les peces que més destaca per la seva energia. Les guitarres tenen més pes, el ritme és més agressiu i la interpretació transmet aquesta sensació de banda en plena forma, sense concessions. És un d'aquells temes que fàcilment es pot imaginar creixent encara més en directe. I després d'aquest esclat d'energia, baixem una mica el ritme per entrar en una de les cançons que aporten una mirada més concreta i geogràfica al disc, amb un dels referents més clars de l'univers de Pérez, i és que és la ciutat de Madrid.

Aquesta era Madrid, una de les cançons que millor encapsula l'univers urbà i emocional d'Animalis. I més que una descripció literal de la ciutat, el tema funciona com una mena de mapa emocional de Madrid. Una ciutat que aquí apareix plena de moviment, de nits llargues, de trobades inesperades i de relacions que es viuen amb intensitat, però també amb certa inestabilitat. De fet, aquesta connexió amb Madrid no és casual. Rubén Pozo i Leiva han crescut musicalment dins d'aquesta escena de sales petites, de concerts constants i de vida nocturna molt present. Per això, en moltes de les seves cançons, la ciutat no és només un escenari, sinó gairebé un personatge més. A nivell musical, Madrid també aporta un moment una mica més contingut dins del conjunt del disc. Sense perdre la base de rock i les guitarres característiques de Pereza, el tema té una atmosfera més reflexiva, com si fes un pas enrere després de l'energia més desbordant d'altres cançons que han sonat abans, com Super Yankees o Caramelo. Aquesta alternança de ritmes i estats d'ànim és una de les claus perquè Animales funcioni com un disc complet i no només com una suma de singles. I ara sí, arribem al final d'aquest recorregut, i és que al llarg del programa hem escoltat com Pereza construeix un univers molt particular a Animales, des de la força immediata de Princeses, passant per la intensitat emocional de Todo, els personatges de Niña i de Papá o la vitalitat de Super Yankees, fins a arribar a aquesta mirada més madura i urbana de Madrid. Per tancar el disc, tornem a la cançó que dona nom a tot l'àlbum, i és un tema que resumeix molt bé aquesta idea de viure amb instint, amb contradicció i amb una certa honestedat emocional sense filtres. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cincopinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
8: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
9: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
10: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
11: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
12: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
13: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Gabón, Aroi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts a Ruben and Jasmine del Camps de Cotó. I com sempre, en primer lloc, lo essencial, lo bàsic, lo de sempre, lo de tota la setmana, siguin de temporada normal o siguin d'estiu, com aquest cas, el nostre record, en primer lloc, pel nostre estimat Juan Claudio, pel nostre papi espiritual, allà on siguis, Cifu, va per tu. I, com deies tu, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Doncs vinga, això que estàs escoltant ho fem amb tot l'afecte i amb tot el nostre humor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I estem sota aquests programes especials d'estiu. Ja ho sabeu, aquests programes on un servidor no apareixerà i on us deixo aquesta selecció, imagineu-vos una playlist feta per un servidor, doncs perquè s'emeti per aquest grup d'emissores locals que totes les setmanes ens donen el suport. Des d'aquí agrair-los a totes elles, a aquestes emissores locals, doncs, que facin aquesta aposta pel jazz i que facin aquesta aposta pel Camps de Cotó. Doncs ja sabeu, programa amb molta música, sense res de paraula, el format habitual, torna al setembre i estem dintre d'aquests camps d'estiu. O sigui, música sense parada, tant en tant, algun record amb aquestes separadors típics del Camps de Cotó i res més. Per la meva part, bye bye, això sí, fins la setmana vinent i el programa habitual torna al setembre. Bon estiu i també, com no, bona setmana i bon jazz. Bye bye.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

0: El jazz és aire sibilant per entremig de sons més profuns.
1: Això és jazz. I jo buscant el swing, a veure si el trobo.
2: Per mi el jazz és un descontrol controlat que s'ha de viure en viu i en directe.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

camps de cotó. Com m'agrada.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
2: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
3: Eixida. Mirant endins per anar enfora.
4: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
1: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Si t'agrada A les portes de Troia i vols anar un pas més enllà, ara ens pots donar suport fent-te mecenes del programa a Patreon o iVoox. Amb una petita aportació mensual, ens ajudes a fer créixer el projecte i com a agraïment tindràs accés a continguts exclusius i a altres avantatges. Trobaràs tota la informació a la nostra pàgina web portesdetroia.cat. Gràcies per ser part d'aquest viatge.

0: la Granada del segle XVI, en una ciutat que acaba de reinventar-se després de la conquesta, conviuen palaus renaixentistes, universitats noves de trinca, una cort d'humanistes i la realitat quotidiana de l'esclavitud. En aquest context apareix Juan Latino, esclau, humanista, poeta llatí, professor universitari, músic, marit d'una dona de l'aristocràcia granadina i figura reconeguda pels grans noms del segle d'or. Un personatge que obliga a preguntar-nos fins a quin punt l'esclavitud permetia trajectòries individuals singulars. Què volia dir directament integrar-se en la societat del Renaixement i com es combinaven talent, patronatge, origen i color de pell? Qui era realment Juan Latino? Va ser la seva història un cas excepcional, un símbol, una finestra privilegiada per entendre millor les contradiccions de l'Espanya moderna? Avui, a les portes de Troia, resseguim la vida, l'obra i el llegat d'un dels personatges més fascinants del segle XVI. Benvinguts a la biografia de Juan Latino. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre Juan Latino, quan el talent trenca les cadenes. Ja veureu aquest títol tan abocador perquè l'hem posat així. I ho fem molt especialment amb l'Ismael Esmac Molina. Benvingut, Ismael.
2: Moltes gràcies, novament.
1: Ell és historiador, màster d'Història Moderna Europa i Amèrica per la Universitat de Granada i Història del Mediterrani Occidental per la Universitat de Barcelona. I actualment és arxiver de la Basílica de la Sagrada Família, que potser si tenim temps li preguntem algun cotilleo, no? Perquè treballar allà és...
2: Sí, aquest any és a més un any especial, eh?
1: Ismael, avui parlem, com hem dit, de Juan Latino, que així per anar fent spoilers no hi ha, que va ser una persona esclava, que es va acabar convertint en un referent de l'humanisme a Granada.
2: Efectivament.
1: Sí, s'acaba alliberant, es converteix en un referent de l'humanisme.
2: I la pregunta inicial...
1: Digues, perdó.
2: Catedràtic.
1: És que déu-n'hi-do, no? I la pregunta és, ell és una excepció o és la norma?
2: Clar, aquesta pregunta pot tenir dues respostes.
1: Som-hi.
2: Per l'altra. Per una banda, és l'excepció en el sentit de que realment té una vida excepcional, i ja ho veurem. Però per l'altra, si ve no una norma, sí que moltes persones esclavitzades acaben portant una vida com a lliures i més o menys integrats en la societat lliure. Per tant, és una mica les dues.
1: Perfecte.
2: És l'excepció, però també la norma més que res, perquè neix en un context que li facilita molt arribar on arriba. A part del seu talent, també, que no l'estem aquí menystenint. Però sí, és excepció i norma a la vegada.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Molt bé, comencem el programa avui amb una cançó que ens has posat aquí per algun motiu.
1: Sí, Els Canarios, de Gaspar Sanz. És una composició renaixentista barroca que, de fet, es considera dins de la tradició musical preflamenca i que va causar furor, de fet, en la seva època com a dansa cortesana i teatral. I bé, l'he posat una mica per anar-nos ficant una mica en aquest ambient,
0: no? Una
1: renaixentista. Sí.
0: Molt bé.
1: A part, està bé, està molt bé.
0: És molt xula.
1: Sí.
0: Sí, és la típica cançó. Bueno, és molt xula, és molt maca. Recomanem escoltar-la sencera, no? Llavors, abans de començar, però, no sé si voldries fer alguna recomanació als oients per aprofundir en el tema d'avui.
1: Sí, clar, parlarem de al final parlem d'un personatge que és Juan Latino, i hi ha una historiadora i antropòloga que és Aurelia Martín Casares, que va fer, ara farà uns anys, el 2016, una biografia que també és estudi sobre la seva obra, sobre el seu context. És genial, el llibre es diu Juan Talento.
0: I ara estan canviant el nom a la primera pregunta.
1: Era tan talentós que li van posar Juan Talento. No, Juan Latino, Talento y Destino, un afroespanyol en tiempos de Carlos V y Felipe II. La recomano moltíssim.
0: Primera recomanació del dia feta.
1: Sí.
0: Comencem parlant sobre l'ambient, no? Perquè ja l'Ismael ja ho ha avançat abans. Juan Latino, la seva vida es desenvoluparà no en una casa qualsevol de la península ibèrica dels segles XV-XVI, no? Què suposa ser esclau a la noblesa espanyola de la noblesa espanyola del Renaixement?
1: Clar, com hem comentat en un programa anterior sobre esclavitud, tots els estrats socials posaven persones esclavitzades, i a més la noblesa és un estrat social que es pot permetre tenir-ne i tenir-ne moltes persones esclavitzades. Els podien fer servir tant per feines que anaven des de les feines més dures. Per exemple, els marquesos de Cádiz al segle XV tenen 52 esclaus que empleen en la construcció d'una torre a la mateixa ciutat. Quan mor Juan de Guzmán, duc de Medina Sidònia, també té en propietat 216 esclaus. Alguns d'ells empleats a explotacions de canya de sucre a les Illes Canàries, és a dir, a feines més dures, però que també podien anar des del treball domèstic, no? O coses així de servei que podríem dir més soft, però que realment seguim en un context de treball i servitud forçada. No ens podem oblidar d'això. Els testaments, sobretot d'aquestes persones nobles, sí que es poden permetre més aquests alliberaments d'esclaus i esclaves, però també que a vegades els transmetien als seus hereus. És a dir, bé, jo m'he mort, jo hauré de fer totes les bones obres que calguin, però els meus esclaus passen al meu fill perquè no li calen realment, no li ve d'aquí, però sempre està bé, no?, tenir esclaus per marcar l'estatus. Aleshores, les possibilitats de millora i de la seva condició i d'educació i de benestar realment depenen molt del caràcter de la família, no?, que els posseeix, i en la majoria dels casos no hi havia gaire interès en sí que potser en cert benestar, però no tampoc en una educació o en garantir-ne la seva promoció social.
0: Molt bé. I quines eren les possibilitats per tenir esclaus a l'Espanya del Renaixement?
1: Bé, ja hem parlat també de totes aquestes transformacions que afecten a les característiques del mercat d'esclaus a la península ibèrica, no? La conquesta de les Illes Canàries i d'Amèrica, que donen una esclavitud molt, molt puntual, molt concreta en el temps, principis del segle XVI.
0: Sí, sí.
1: L'esclavitud mediterrània, no? Aquesta frontera que es passa de la península al nord d'Àfrica en la lluita contra l'Islam. I el gran comerç atlàntic de persones negreafricanes. A part, també tenim l'esclavitud dels moriscos a mitjans del segle XVI, des de 1567 fins a 1571, que els moriscos de l'Alpujarra de Granada estaran en rebel·lió contra la corona. Aquests són esclavitzats indiscriminadament.
0: Recomanem, sobretot, si no l'heu escoltat, escoltar el programa sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica, perquè donarà molt més context per entendre el cas d'avui. Per tant, ens trobem en que els esclaus de la península ibèrica era un mosaic d'ètnies, no, si li volem dir així, molt important.
1: Sí, clar, i a més això, doncs, aporta una gran varietat i també del nombre de persones per escollir, no?, per part dels propietaris, perquè fa a les persones negre-africanes moltes animistes, però moltes també musulmanes, sobretot pel que fa als grups wolofs o mandinques, que estaven més islamitzats. Mm-hmm. Doncs, clar, l'adopció del cristianisme, que era, ja ho havíem comentat també, un factor molt important i un element de pressió que venia des de l'Església de sisplau, feu que els vostres esclaus es converteixin, que no hi hagi proselitisme per part dels moriscos ni per part d'esclaus musulmans, mm-hmm, perquè tornem a tenir el problema entre cometes, que es tenia abans de la conquesta de Granada, no?, amb la presència de l'Islam. Però per altra banda, les persones animistes o d'altres tradicions religioses, doncs potser no tenien aquest conflicte moral tan important a l'hora de convertir-se. I sí que podien participar en la vida catòlica quotidiana i beneficiar-se de forma més gran de formar part d'aquesta comunitat, no? I ja ho veurem ara.
0: De fet, ens pots explicar, no?, algun cas que il·lustri aquesta pressió per convertir-se al cristianisme?
1: Sí, per exemple, tenim el cas d'un esclau negre, Fernando, a les Canàries, que el 1519 testifica davant de la Inquisició perquè se li permeti convertir-se al cristianisme. Segons alega ell, tot i no haver cristians a la seva terra, perquè si moria com a no cristià, no l'enterrarien, sinó que el llançarien al camp, no? Això també és un element que juga molt a favor de, bé, si jo ja tinc coll avall que m'han esclavitzat i que potser he de morir aquí, potser m'he de convertir perquè no tinc un altre per sortir endavant. I això de que realment els cossos siguin llançats a les deixalleries de l'època, passa. Fa uns anys es va fer una excavació al sud de Portugal i es van trobar desenes de cossos de persones esclavitzades en el que seria una deixalleria l'època moderna.
0: O sigui, on tiraven la brossa.
1: Sí, no, doncs també. Allà tiraven els cossos de les persones esclavitzades també. I aquest cas jo crec que és bastant, bastant il·lustratiu.
0: Vale. I amb els esclaus musulmans, què passava?
1: Clar, per als esclaus musulmans sempre existeix la sospita de que, tot i que es convertien, i de fet és la mateixa sospita que hi ha cap als moriscos, de que practiquessin la taquilla, que és un concepte islàmic, el qual consisteix en l'ocultació de la fe islàmica i practicar-ne una altra en situacions de coacció, de persecució, de perill, però l'objectiu, al final, és poder conservar la vida per seguir practicant la fe islàmica en secret o fins i tot de realitzar accions que formen part d'altres tradicions religioses, però si tu ho fas amb el convenciment de que ho estàs fent en honor de la teva religió prohibida o que està amagada, que també és vàlid. És a dir, que hi ha molta gent, d'altra gent no es converteix sincerament, però que participa de tota una vida cristiana sense creure'n realment. Bueno, això també passa amb la gent cristiana, però ara estem parlant de les persones esclavitzades i d'aquest conflicte moral.
0: I de fet, què recomana en aquests dos casos, en els propietaris?
1: Doncs l'Església és molt clara, que es tingui cura d'ells, sobretot, que els vesteixin, que els alimentin adequadament, pel seu benestar, però també per evitar conflictes i sobretot per evitar fugues i per evitar que puguin tenir aquesta tentació de, doncs, jo seguiré mantenint la meva fe, no?, que la fe sigui un element en el qual et puguis aferrar en un moment de gran dificultat, no? Si tens un bon tracte per part del teu amo, aquest element de la fe com l'única cosa a la que em puc aferrar, a poc a poc va desapareixent, perquè vas trobant que la teva existència, tot i ser una existència esclava, doncs, esclava, es fa una mica més còmoda.
0: Podem dir que dins dels grups esclavitzats hi havia cert esperit de comunitat?
1: Bé, clar, tenim per una banda la dinàmica de la societat captora, que promou la culturació i el desarrelament de les persones esclavitzades, vinguin d'on vinguin. Per tant, sí que hi havia aquesta concepció potser de més desconfiança cap a les persones musulmanes, però al final tots són esclaus. Aquestes persones s'han d'adaptar a nous codis socials, religiosos i culturals. I aquests rastres identitaris de la identitat passada són vistos amb cert recel, no? Potser aquesta persona, la seva idea no és acabar aquí servint i acotant el cap, sinó que en algun moment s'acabarà fugant. Però, per altra banda, també és lògic pensar que una de les dinàmiques naturals dins del propi col·lectiu de persones esclavitzades, sobretot de les persones esclavitzades acabades d'arribar, és que s'apropessin a persones amb orígens culturals, lingüístics i religiosos similars, no? I en aquest cas, les confraries ètniques i multiètniques juguen un paper molt important a la història de l'esclavitud de la península.
0: En quin sentit, això?
1: Clar, perquè les confraries són un instrument perfecte per promoure la mimetització d'aquestes minories als costums dels cristians vells, no? Però sense que es barregin amb els cristians vells.
0: No fos cas.
1: No fos cas. Sabem que hi havia algunes confraries que permetien socis, no? Membres esclaus, però eren una minoria. L'agrupació també actua com a suport econòmic dels seus membres i deslliura els amos d'algunes despeses, com per exemple els enterraments.
0: Hòstia.
1: Clar, hem vist aquest esclau abans que estava preocupat perquè si no es convertia...
0: Que el tiraven allà al mig del camp.
1: El tiraven allà, però potser és que es mor i el seu amo no vol pagar l'enterrament perquè és un garrepa i aviam què fem.
0: Però si tens una confraria darrere...
1: Però si tens una confraria darrere, tot i que la situació econòmica de les confraries ètniques sempre va ser molt delicada, doncs aquestes confraries existeixen a tots els llocs de la península, de fet, a la majoria, on hi havia una presència esclava considerable, no? Tenim, per exemple, la confraria Negres i Lliberts de Sant Jaume, a Barcelona, del 1455, perdó, la del 1472 de Negres i Lliberts de Sant Jaume el Major a València. Una que és molt particular del segle XV també, que és la del Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de Los Ángeles, coneguda popularment com a la de los negritos, perquè era la confraria dels negres. Aquesta confraria és la confraria en actiu més antiga de Sevilla, que segueix en actiu.
0: Hòstia.
1: Evidentment ha perdut el component ètnic, perquè Sevilla ja no és una de les grans capitals de l'esclavitud, afortunadament.
0: Per sort, que sapiguem.
1: Sí,
0: que sapiguem.
1: Tenim també al segle XVI la confraria de l'Espíritu Santo de Moriscos, a Sevilla, no? També per mimetitzar els moriscos, acabar d'aculturar-los del tot, moltes confraries també dedicades a Sant Benet de Palerm, no?, que és el Sant Negre, Sant Benet el Negre o Sant Benet el Moro, el Sant Benedetto il Moro, a Granada o a Madrid, no?, que serveix a Granada o a Madrid, exemples d'aquesta confraria, que servien també com un element per lligar la identitat negra amb el cristianisme entre les persones esclavitzades negre-africanes.
0: I aquestes xarxes que estàs definint realment arribaven a generar una solidaritat real?
1: Pel que fa a les confraries, doncs potser una mica més sí, però el simple fet del sentiment de pertinença a una comunitat no tenia per què, perquè, per exemple, en el cas dels moriscos, els moriscos que estan més aculturats o més integrats en el que és la societat cristiana vella, que són els moriscos de la ciutat de Granada, respecte als de la resta del Regne de Granada, parlant del cas del Regne de Granada, quan hi ha la rebel·lió de les Alpujarres, hi ha molts moriscos que no tenen cap tipus de conflicte a l'hora de comprar moriscos esclavitzats a les Alpujarres. N'hi ha alguns que els compren per després alliberar-los.
0: D'acord, vale.
1: Però n'hi ha altres que diuen, no, a mi el que em cal és un esclau, a mi m'és igual. Hòstia, si és morisco o no. Per tant, depèn molt.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
4: Negro curro de Triana, yo nací en Andalucía, por eso curro.

0: el son que me gusta a mí.
1: Temazo per començar el bloc central del programa, no?
2: Efectivament. Estem escoltant el Negro Curro de Raúl Rodríguez, cantautor andalús. De fet, és el fill de La Martirio. I aquesta cançó del seu disc Razón de Son, que recull doncs, aquestes barreges de la música afroandalusa amb el Carib. Aquest títol, El Negro Curro, fa referència a una figura que existia, sobretot entre els segles XVI i XVII, dels negros curros, que eren persones esclavitzades, persones llibertes, és a dir, que havien abandonat l'estat d'esclavitud, que abandonaven la península i se n'anaven a les colònies, no? I allà, doncs sí que portaven una... Eren personatges una mica del món de la faràndula. I la cançó fa referència a aquest tipus de personatges, no?, que neixen a Andalusia, que estan connectats amb el Carib, que tenen aquestes reminiscències africanes...
1: Molt bé, abans d'entrar de ple en la figura de Juan Latino, hi ha alguna altra figura similar a la història d'Espanya?
2: Sí, podríem parlar, per exemple, de Juan de Pareja. Juan de Pareja va ser un pintor d'origen esclau, també, i pintor perquè va ser esclau ni més ni menys que, de Diego Velázquez.
1: Bum! Bueno, que avui veurem que Juan Latino també contactes, eh?
2: Sí, sí, clar, treballava en el seu taller, l'ajudava i doncs va acabar desenvolupant el seu propi talent i la seva pròpia carrera també com a, com a pintor. O Sor Teresa Juliana de Santo Domingo, una religiosa dominica d'origen esclau, que, de fet, també del segle XVII, que se la considera la primera escriptora afroespanyola de la història. Per tant, són casos que trenquen la norma, però que venen de contextos que també faciliten, no?, aquestes,
1: vale,
2: aquestes excepcions.
1: Que les cadenes les trenca el talent, però també...
2: I també
1: condicions...
2: alguns cognoms.
1: Vale, sí. Aquí volia arribar.
2: Sí.
1: Molt bé. Avui comencem pel final. No? Comencem una miqueta pel llegat que ens ha deixat Juan Latino.
2: Sí.
1: Què ens vols explicar? Veure,
2: Juan Latino, o Juan de Sesa, que és com se'l coneixia abans de ser el gran llatinista que va arribar a ser, desenvolupa una important tasca docent i investigadora, que podríem dir ara com a catedràtic de la Universitat de Granada.
1: Quin plaer, no?
2: Sí. A més, com a traductor també de grec i llatí. Vull dir, el llatí era la seva especialitat, d'aquí que se l'anomenés Latino, però també dominava el grec. I la seva participació, a més, a la vida i govern de la universitat queda reflectida en la seva aparició a les actes del claustre de la universitat. Des del 1558 fins al 1587 el trobem participant en els claustres de la universitat.
1: Típic dinosaure.
2: Típic dinosaure, sí, sí.
1: De fet, va ser
2: professor meu i tot.
1: Com va ser el màster a Granada.
2: No deixa la càtedra al tio ni amb aigua calenta. Clar, realment és una persona que tot i l'origen bastant il·lustre que té, veurem que està allà pel seu talent i participa com a igual, tot i el seu origen esclau.
1: I què hem de conèixer una miqueta de la seva obra poètica?
2: Sí, deixa una obra poètica molt important que destaca sobretot per la seva qualitat. Hem parlat abans de Sor Teresa Juliana, que és la primera escriptora afroespanyola. Juan Latino és el primer afroeuropeu en escriure en llatí, imitant l'estil de Virgili, a més, que és una cosa que feien tots els humanistes de l'època, i publica un primer volum de les seves poesies, el 1573, en el qual s'inclouen composicions en honor a Felip II, al naixement de l'infant Ferran d'Àustria, a la mort del papa Pius V, i la composició més extensa i més famosa, anomenada Austria dis Carmen, de caràcter èpic, que està dedicada a la victòria de Joan d'Àustria a Lepant.
1: I publica algun altre volum?
2: Publica un segon volum, també de poesies, que inclou una descripció detallada del trasllat al Panteó Reial de l'Escorial dels cossos reials que hi havien dipositats a la Capella Reial de Granada, que són Maria Manuela de Portugal, que va ser la primera dona de Felip II, de la seva mare, l'emperadriu Isabel de Portugal, la mare de Felip II, i dels seus germans Ferran i Joan, que van morir durant la infància. A més, també inclou en forma de poesia una petició al rei la qual li encomana per fer-la al mateix Consell de Granada de no emportar-se els cossos dels reis catòlics. Qualsevol persona, ara, si va a Granada, doncs una de les coses que més... no, si has de veure alguna cosa és la tomba dels reis catòlics a la Capella Reial, no? Tota la tabarra que ens donen els reis catòlics, que no sé què, la Reconquesta. Doncs gràcies a aquesta petició de Juan Latino és que els cossos dels reis catòlics s'han quedat a la Capella Reial de Granada.
1: O sigui que l'Ajuntament de Granada hauria d'estar agraïdíssim.
2: Buah, sí, sí, estan agraïdíssims, de fet. Jo estic segur que els partits que governen ara estan molt interessats en promoure la figura d'un africà, d'un afroespanyol.
1: Clar, és un conflicte, no? Perquè un afroespanyol aconsegueix que els reis catòlics es quedin allà.
2: Sí, sí, sí.
1: Això s'explota el cap
2: una miqueta,
1: no? Està
2: ferrant a la tomba.
1: Alguna cosa més, això?
2: Sí, també composarà una sentida elegia per la mort del seu antic propietari, amic i protector, no només antic propietari. Atenció, perquè ara haurem de portar un marcador de quants cops direm Fernández de Córdoba, perquè això és una bogeria. Gonzalo Fernández de Córdoba i Fernández de Córdoba, el tercer duc de Cesa, per això Juan Latino en els primers anys és conegut com a Juan de Cesa, arran de la mort de Gonzalo Fernández de Córdoba, doncs Juan Latino li dedicarà una elegia.
1: Estem parlant del gran capitán.
2: Estem parlant del net del gran capitán. El que passa és que es diuen igual. Gonzalo Fernández de Córdoba i Enrique de Aguilar, que és el gran capitán, es casa amb Maria Manrique, tenen Elvira Fernández de Córdoba,
1: mare.
2: I Elvira Fernández de Córdoba es casarà amb un senyor que es diu Fernández de Córdoba, també, i d'aquí sortirà Gonzalo Fernández de Córdoba i Fernández de Córdoba.
1: Per què ens compliquen així la vida?
2: La matriosca Fernández de Córdoba, com se li diu.
1: Creus que la seva figura va tenir prou reconeixement en el seu temps?
2: Si parlem del reconeixement immediat i de les dècades immediatament posteriors per part de literats del mateix segle d'or, per exemple, Miguel de Cervantes, els versos introductoris de la primera edició del Quijote, en uns versos de pie cortado, que es diuen perquè tenen les últimes síl·labes tallades, fa referència a Juan Latino com a exemple de gran llatinista. I diu, pues al cielo no le plugo que salieses tan ladino, és a dir, tan latino, como el negro Juan Latino. Hablar latín es rebuso.
1: Però és que, ojo aquí, és Cervantes mencionant-lo en una de les primeres edicions del Quijote.
2: De l'obra més...
1: grossa,
2: una de les obres més conegudes de la literatura universal.
1: Vull dir, perquè ens fem la idea de la magnitud d'una persona que havia estat esclava.
2: Sí, i a més, no és estrany que es poguessin haver conegut en vida, perquè Miguel de Cervantes, igual que Gonzalo Fernández de Córdoba va lluitar a la batalla de Lepant, Miguel de Cervantes va estar a Granada, en l'època en què Juan Latino també estava a Granada. Juan Latino era una persona coneguda ja en aquell moment, és a dir, no és estrany que es poguessin arribar a conèixer.
1: De fet, jo t'anava a preguntar també això, no? Tota aquesta gent del segle d'or, el coneixien?
2: Doncs, personalment no ho sabem, però sí que el tenien coneixement de la seva figura, perquè realment era un personatge molt famós. Lope de Vega, que de fet també està al servei de la família dels Córdoba unes dècades més endavant, concretament de Luis Fernández de Córdoba, el sisè duc de Cesa.
1: Portem tres cops, ja.
2: Portem tres cops. A la correspondència entre Lope de Vega i Luis Fernández de Córdoba...
1: És mentida, no en portàvem tres, perquè abans...
2: No, portem moltíssimes.
1: Jo em rendeixo. Si algú està portant el compte, que ens ho digui, sisplau.
2: A la seva correspondència entre 1605 i 1637 l'esmenta en sis ocasions. Joder. I tots els cops es compara amb ell, dient, soy otro Juan Latino del duque de Cesa, no? És a dir, es posa en... És a dir, no està dient que Juan Latino és una versió seva en negre, sinó que ell és una versió de Juan Latino, és a dir, el referent
1: és ell.
2: És ell.
1: És Juan Latino, sí, sí.
2: De fet, a la carta de 1630, a una de les cartes, a 1630, es defineix com otro Juan Latino blanco.
1: Vale. No sé, hi ha alguna altra referència d'aquest estil que vulguis destacar?
2: El torna a mencionar, en aquest cas en una obra, el 1603, a La dama boba, amb la seva relació amb la seva dona, Anna de Carleval, que també parlarem d'això. Felip II, sabem que va encarregar un retrat de Juan Latino pel gabinet de personatges il·lustres al Reial Alcàsser de Madrid, que malauradament, com es va cremar, doncs no es conserva, però apareix en algun inventari.
1: Vale.
2: El gramàtic murcià Ambrosio de Salazar, que va ser mestre d'Espanyol a França, intèrpret dels reis Enric IV i del dofí Lluís, el futur Lluís XIII, també parla d'ell a la seva obra i diu que, a més del llatí, dominava la música i que tocava molt bé l'orgue, el llaüt, la viola de mà i que cantava.
1: Però és un polímata. O sigui, és una persona que val per tot.
2: Sí. Francisco Enrique de Jorquera, també historiador de Granada, arriba a declarar que Juan Latino és uno de los más eminentes negros que ha conocido el mundo, que jo crec que això ho resumeix bastant.
1: Molt bé. I ara ja hem parlat una miqueta del seu èxit, del seu impacte immediat en el moment. Què ens pots dir sobre el seu impacte en l'edat contemporània?
2: Doncs la seva figura va caient una mica en el desconeixement a partir del segle XVII, i el segle XX, de fet, és bastant oblidada, però el 1929, Antonio Marín de Ocete, també professor de la Universitat de Granada, publica un estudi en dues parts sobre Juan Latino, que de fet és el que posa sobre la taula la majoria de fonts d'arxiu que han servit per les futures investigacions de Juan Latino.
1: Vale.
2: Aquesta publicació té molt ressò, sobretot a les càtedres d'estudis negres als Estats Units. I s'hi publiquen bastants articles. De fet, els pioners són Carter G. Woodson, hispanista afroestatunidenc, que funda el 1916 la revista Journal of Negro Studies, que de fet des del 2012 porta el nom de Journal of African American History, perquè, la paraula negro té
1: algunes connotacions.
2: Si algú vol buscar la revista, que sàpiga que ara té aquest nom. I en aquesta revista, el 1935, publica un estudi sobre diferències i influències ètniques a l'Espanya moderna i parla de Juan Latino. Un altre col·lega seu, Vilauris B. Spratlin, professor de la Universitat de Howard, a Washington, que és una universitat eminentment negra, publica un altre article un any abans sobre la influència de personatges afrohispans a la literatura del segle d'or i també parla de Juan Latino. Uh-huh. El 1938 publicarà un nou article on sí ja es dedica íntegrament a la figura de Juan Latino, que es diu Juan Latino, Slave and Humanist, i que acabarà esdevenint tota una tesi doctoral. L'historiador afrocubà Carlos Massó... Carlos Massó anava a dir.
1: Aquest és un altre.
2: No, Calixto Massó...
1: També podem parlar d'ell, si vols.
2: No cal. Calixto Massó, que treballa des dels Estats Units, perquè des del 1961 està exiliat als Estats Units, dirigeix la càtedra de literatura negroide, que jo crec que també li deuen haver canviat el nom en aquesta càtedra.
1: Literatura negroide.
2: A la Universitat d'Illinois, que és la Illinois és l'estat dels nois malalts, no? Perquè,
1: Explica l'anècdota. Explica quin és el programa que t'agrada més de les portes de Troia.
2: A mi el programa que més m'agrada és, crec que és el de l'origen de la Constitució dels Estats Units, que no es paren de fer bromes amb els noms dels estats. Aquí jo vaig dir...
1: N'he de fer una. Molt bé, doncs ja has plantat la teva bandera.
2: Sí.
1: Ja pots marxar,
2: sí,
1: si vols.
2: Ja puc marxar. Ja
1: ha calgut un programa i mig, no?, per complir el teu principal objectiu. Ai, en fi.
2: Illinois també podria ser els nois del cafè. El cafè Illy.
1: Hòstia,
2: en fi.
1: Bé, les portaves pensades?
2: Una mica. Doncs aquest senyor, Calixto Massó, publica el 1972 un escrit titulat Juan Latino, Gloria de España y de su raza, on també aborda la qüestió de la negritud, no?, i les dificultats que aquesta pot portar en la integració social de les persones esclavitzades. No? De fet, si tenim temps, parlarem una mica al final de tot això.
1: Ho veurem.
2: I si tornem a la península, des dels anys 70, doncs sí que torna a haver-hi un interès en la figura de Juan Latino, i jo destacaria la biografia del 2016 d'Aurelia Martín Casares de Juan Latino, Talento y Destino.
1: De la qual ja hem parlat al començament, eh? Molt bé, després d'aquest currículum de referències de Juan Latino, anem a parlar una miqueta sobre la família dels Córdoba, no? Aquest entorn tan il·lustratiu en el que creix. Qui eren?
2: Atenció, posem el marcador a zero de Fernández de Córdoba.
1: Ara ho posem a zero, tornem a començar.
2: Eren un dels llinatges, de fet, més poderosos i influents a la corona castella des del segle XV i es fan una de les famílies fortes del nou regne de Granada després de la conquesta, amb la seva figura principal, Gonzalo Fernández de Córdoba i Enrique de Aguilar, no? Aquest, casat amb Maria Manrique de Lara, en segones núpcies, té a Elvira Fernández de Córdoba, segona duquesa de Cesa, el sí. primer duc de Cesa serà Gonzalo Fernández de Córdoba,
1: sí.
2: i Elvira Fernández de Córdoba, després de diversos intents de casar-la amb nobles més importants, doncs s'acaba casant amb el seu cosí.
1: Que com es deia?
2: Luis Fernández de Córdoba i Zúñiga.
1: Molt
2: per
1: bé.
2: La qual cosa...
1: Ja porto cinc, eh?
2: Per la qual cosa el seu fill, doncs, tindrà la mala sort de... Bé, la mala sort no, però... De fet, no, perquè dir-te dir-te Fernández de Córdoba no és cap mala sort.
1: Sí, sí. Com es dirà?
2: Tindran el seu fill Gonzalo Fernández de Córdoba i Fernández de Córdoba al 1520.
1: Vale.
2: Home d'armes i de lletres, i que, de fet, va emular gran part de la vida. No va emular, però sí que la vida el va portar per camins semblants als del gran capitán.
1: N'he comptat set. En
2: encara
1: una
2: queden.
1: Sola resposta.
2: Encara queden.
1: Vale? I Juan Latino quan neix, exactament?
2: Clar, aquí hi ha certa incògnita perquè les fonts difereixen, tant en el lloc com en la data. Segons el mateix Juan Latino, en un fragment de l'obra sobre el trasllat dels cossos reials del 1576...
1: Deixa'm fer un apunt. No és una mica raro de fer una mica d'autobiografia en un fragment que parles dels trasllats sí. d'uns cossos d'un lloc a un altre?
2: El rei Ferran... Per cert, em presento, soc Juan Latino, vaig néixer tal... Bé, jo suposo que per presentar l'autor... A més, tenia molta confiança en si mateix, per tant...
1: No, que faci el que vulgui, Juan
2: sí,
1: Latino.
2: Que faci
1: pot
2: el que
1: vulgui.
2: Sí, sí. Doncs aquí, ell inclou un petit text autobiogràfic en llatí, però que ve a dir Joan Etíop Cristià portat a ser infant d'Etiòpia, esclau de l'excel·lentíssim Gonzalo Fernández de Córdoba, criat juntament amb ell des de la mateixa llet de la infància. I acaba datant el text a Granada a l'edat, la seva, de 58 anys. D'aquí n'extraiem dues dades. La primera és que ens diu que és nascut a Etiòpia. Etiòpia, en aquell moment, no fa referència a l'Etiòpia actual, sinó a l'Àfrica negra. Però no ens podem enrefiar molt d'això, perquè la majoria de persones esclavitzades negre-africanes provenien del Golf de Guinea. De fet, la trajectòria per arribar des d'Etiòpia era més difícil. Per altra banda, ens diu que té 58 anys quan es publica el text. Podria ser, doncs, que nasqués al 1518, però el llibre que es publica té una primera llicència concedida per Felip II el 29 de maig de 1574, per tant, dos anys abans. És a dir, que podria haver nascut també al 1516.
1: Jo fa estona que m'he perdut en les dates.
2: Val.
1: Ismael, quina...
2: Podem dir que Juan Latino va néixer entre el 1516 o més probablement el 1518.
1: Vale.
2: Sí.
1: I no sé si vols afegir alguna cosa més sobre això.
2: Altres autors, com Bermúdez de Pedraza, diuen que era natural de Berberia, és a dir, del nord d'Àfrica. Tant la mateixa versió de Juan Latino com de Pedraza contradiuen l'afirmació que segueix el text de que es va criar juntament des de la mateixa llet de la infància amb Gonzalo Fernández de Córdoba. Això ens dona a entendre que van néixer junts, o sigui, que es van criar junts des de molt petits a la mateixa casa. És probable que ell el portessin de petit des de l'Àfrica, però no era el comú portar nens esclaus des de l'Àfrica. El més comú era que o bé que les seves mares els matessin o que els intentessin amagar en algun lloc abans de portar-los o que els mateixos traficants els llancessin pel vaixell. Per tant, és molt menys probable.
1: No sé si recordeu que el programa sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica van parlar sobre el naixement de nens esclaus, no? Fruit d'unions entre dones esclavitzades i els propietaris. No sé si es contempla aquesta possibilitat per al cas de Juan Latino.
2: Clar, perquè al final sabem que l'explotació sexual de les dones esclavitzades existia i que es donava per part dels propietaris, que l'embaràs no era una cosa desitjable, però...

0: 16 i el 18.
1: Mm-hmm. Qui podria ser?
0: Bé, podria ser que el seu pare fos el mateix Luis Fernández de Córdoba, pare del Gonzalo, per tant seria el seu germanastre.
1: Fuà.
0: Però tampoc podem descartar que el pare fos un altre membre de la família Fernández de Córdoba. Francisco Fernández de Córdoba, nou personatge, que és el genealogista de la família, a la seva obra Història de la Casa de los Córdoba.
1: Molt fàcil, no?, perquè l'arbre genealògic és tot Fernández de Córdoba.
0: Molt fàcil o molt difícil, perquè...
1: També molt difícil, sí.
0: Francisco Fernández de Córdoba, unes dècades més tard, assenyala que el pare de Juan Latino era un esclau negre. Ho deixa caure, però clar, per alguns autors com Aurelio Martín Casares, això pot ser interpretat com que és un intent de dir no, el seu pare era negre, com ei, pilotes fora,
1: miqueta,
0: pilotes fora.
1: Sí, sí, vale.
0: Perquè realment a qui li importa qui sigui el pare d'un esclau quan estàs fent la genealogia de la família Fernández de Córdoba.
1: I el nom de Juan ens pot donar alguna pista sobre la seva infància o tutela?
0: Bé, només tenim un parent de Gonzalo Fernández de Córdoba, que sigui Juan, que és Juan Fernández de Córdoba, casualment, oncle patern, que de fet queda al càrrec del mateix Gonzalo i de Juan Latino del 1531, és el seu tutor i que els introduirà a tots dos en el fonament del llatí, del 1531 fins al 34. És un misteri sense resoldre. El cas és que si Juan Latino fos fill il·legítim d'algun dels homes de la Casa de Córdoba, també explicaria el seu caràcter i la seva seguretat en si mateix, més enllà del seu talent, de, ei, per les meves venes corre aquesta sang, per tant, un respecte. I també l'admiració que tenia per Joan d'Àustria, que era un altre fill il·legítim que va arribar a destacar.
1: Podria ser que una mica un Nepo Baby, no? Una miqueta.
0: Sí, és candidat a Nepo Baby, sense confirmar encara, però podria ser-ho.
1: Estem parlant molt del pare, però de la mare ja m'intueixo una miqueta la resposta. De la mare en sabem alguna cosa?
0: Clar, la mare sí que tenim la certesa 100% que era esclava, perquè és qui li va passar la condició, però sabem poc respecte a la seva figura. L'única esclava en propietat de la família dels Córdoba que pot coincidir amb el naixement de Juan Latino és una tal Magdalena, que de fet és l'única esclava negra identificada com a tal, i que apareix en un plet d'un veí de Baena amb el duc de Cesa l'any 1528, és a dir, una cosa que no té res a veure, però al mig del plet es fa una referència a que una tal Magdalena, que va ser esclava de la duquessa de Cesa, és a dir, d'Elvira Fernández de Córdoba,
1: vale,
0: va ser alliberada i se li van entregar 20 ducats d'or, que, bueno, és una quantitat
1: considerable, no?
0: Tampoc és una milionada, però déu-n'hi-do, pels seus serveis. Quantitat acordada pels marmessors de tots dos ducs, és a dir, del seu marit, Luis Fernández de Córdoba, i d'Elvira. La família, a més, la continua vestint i alimentant, que és una cosa comuna en les alliberacions, sobretot de famílies nobles, i quan les circumstàncies pecuniàries en altres classes socials ho permetien. Però es diu que va ser alliberada 6 anys abans del començament del judici, és a dir, a 1521. Pocs anys del possible naixement de Juan Latino.
1: Vale. Podem dir que... O sigui, ja podem dir que tenim els seus orígens mig aclarits, entre moltíssimes...
0: Sí, mig aclarits.
1: Mig aclarits, perquè no m'ha aclarit res, no? Però bueno, una mica d'idea, no? Hem anat disparant
0: diversos
1: fets.
0: Hem posat xinxetes sobre els noms, i a partir d'aquí, cadascú...
1: És la imatge aquella típica, no?
0: Sí.
1: El suro ple de cables, sí, i fils vermells. Com són els seus primers anys de vida?
0: Clar, si assumim que va néixer a Baena, passaria els primers anys amb els seus senyors, Elvira i Luis Fernández de Córdoba. Aquests marxaran poc després del 1518, de fet, a prendre les possessions heretades per Elvira després de la mort del gran capitán. I, clar, es criaria principalment amb l'àvia materna a la casa de l'àvia materna de Gonzalo, que, de fet, serà amb la que es criarà també Gonzalo Fernández de Córdoba quan torni d'Itàlia, perquè sí que els va acompanyar. Bé, acabava de néixer, també, perquè neix el 1520. Però Maria Manrique de Lara morirà uns anys després i, per tant, tots dos nens queden sota la tutela de... En aquest moment sí que Juan Latino passa a ser esclau de Gonzalo Fernández de Córdoba,
1: vale.
0: I queden sota la tutela de Juan Fernández de Córdoba, que és oncle de Gonzalo i, a més, és degà de la catedral de Córdoba.
1: Això podria ser l'origen d'una pel·lícula, no? Me'n vaig a viure amb un tiet llunyà que és degà d'una catedral, sí. No?
0: M'ensenya llatí, d'amagades... D'amagades no, però bueno...
1: Pot ser una mica entre Nàrnia i Harry Potter.

0: Una cosa rara, sí. Què passa en aquesta etapa de la seva vida?
1: Clar, allà tots dos, Juan i Gonzalo, són instruïts en els fonaments de la llengua llatina. No sabem si tots dos en el seu pupitre a classe o Gonzalo a porta tancada, Juan escoltant.
0: Això no ho sabrem.
1: Sí que Juan li portava les coses, evidentment, com el seu esclavillo. Però Juan Fernández de Córdoba animarà a Juan Latino, això ho sabem, a continuar estudiant, constatant el seu talent. El 1534, Gonzalo, que ja té 14 anys, per tant, Juan tindria 16 o 18, pren possessió dels seus estats, no?, amb la seva majoria d'edat relativa, i viatja el 1536 a Valladolid per presentar-se a l'emperadriu Isabel de Portugal. Per tant, és molt probable que Juan també l'acompanyés i que el tingués en certa consideració, no com a esclau tal qual, sinó com a un company. Francisco Fernández de Córdoba, el genealogista, quan es refereix a Gonzalo, diu que era de tan libre y liberal entendimiento, gustando el duque de tenerlo como condiscípulo, a Juan Latino. I per aquestes dates, a més, és probable que Juan, encara com a esclau, comencés els seus estudis a l'acabada d'instituir Universitat de Granada. Uh-huh. De la qual obté el títol de batxiller en artes, que engloba matèries com la gramàtica, el llatí, el grec, la retòrica, i que és el primer grau del pla d'estudis de l'època, l'any 1536. De fet, aquí ja té la seva fama de gran llatinista, com a estudiant graduat, perquè en el document del llistat de graduats apareix com a Johannes Latino.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Ens estem tornant a quedar sense temps perquè hi ha moltíssima xitxa interessant.
1: Me cachis.
0: Hem recomanat un llibre. Bueno, has recomanat un llibre al començament, perquè si algú vol aprofundir, recomanem la lectura d'aquest llibre.
1: El llibre és genial. També s'ha fet un documental de fa un parell d'anys. ¿Quién era Juan Latino?
0: Vale.
1: És el títol del documental, no? Que jo ho estic preguntant ara que me n'he oblidat.
0: Hòstia, seria molt raro, eh?
1: De qui estem parlant?
0: A partir d'aquí, des de que obtingui el títol de batxiller en artes, etc., quina serà la seva trajectòria professional?
1: Sí, doncs podem suposar, primer, que la llibertat li fou concedida durant els anys anteriors, immediatament anteriors, o poc després d'obtenir el títol. Però el seu renom i talent, sens dubte, va mitigar l'impacte de la seva negritud. Perquè, segons Marín de Ofete, que és el que li dedica aquest escrit als anys 20 aquí a Espanya, durant aquestes dècades, entre els 40 i els 50 del segle XVI, estaria al davant del seu propi estudi de música llatí i grec. El punt culminant, però, és quan el 1556 l'arcabisbe de Granada, Pedro Guerrero, també d'origen humil, li ofereix la càtedra de llengua llatina de la Catedral de Granada vinculada a la institució universitària.
0: Molt bé. I més enllà del seu èxit professional, com li va la vida? Així, 5 cèntims molt ràpid.
1: Aviam, fins i tot els anys que va ser esclau, podem suposar que no va tenir precisament una vida dura. La família dels Còrdova tenien altres esclaus i sabem que en ells doncs, tenien un tracte, alguns els alliberen després de les seves morts, de les morts dels propietaris. Mm-hmm. Fer-ho després de la mort dels...
0: Seria molt raro.
1: És una mica sàdic. D'altres els traspassen als seus hereus. Per tant, el tracte de Juan Latino realment és preferencial respecte a altres persones esclavitzades. A més, durant la seva etapa dirigint el seu estudi, Juan Latino va tenir un alumne amb la que segurament també li va donar un tracte preferencial perquè es va acabar casant amb ella. Anna de Carleval, o Carloval, que era filla d'un dels administradors dels estats del duc de Cessa.
0: I molt ràpidament, què sabem d'ella i de la família que van formar?
1: Doncs sabem que Anna de Carleval era una dona amb grans inquietuds intel·lectuals, al final estava estudiant en l'estudi de Juan Latino, era el seu mestre, i membre de l'aristocràcia granadina. Era filla d'un cavaller 24, els cavallers 24 eren membres de la corporació municipal del moment, eren regidors, però que només podien formar part de la noblesa o de l'alta jerarquia de la ciutat.
0: Vale. I van tenir, com els hi va anar el matrimoni, així molt ràpid?
1: Home, van tenir 5 fills. Jo crec que malament no es devien portar.
0: I si m'haguessis de dir alguns dels episodis més rellevants de la seva vida més adulta, quins destacaries?
1: Doncs Juan Latino, entre 1564 i 1572, litiga contra Alonso Suárez, que és recaptador d'Hisenda i pagador de la gent de guerra del Regne de Granada, per un cens de perpetuïtat que pesava sobre la casa que havien comprat. És un cens superllarg, és superpesat. Finalment, Juan Latino és condemnat a pagar aquest cens, però veiem que és una persona que no li tremola la mà a l'hora de ficar-se en un sarau judicial, anant amb procuradors a la cort, amb aliats molt poderosos a la ciutat de Granada, és a dir, que realment tirava amb el que li sortís. I també doncs, va viure l'aixecament de les Alpujarres entre 1568 i 1571. I durant l'estada de Juan d'Àustria a la ciutat per planificar la lluita contra la rebel·lió, sabem que Juan Latino el va arribar a assessorar i li va arribar a traduir alguns textos.
0: Déu-n'hi-do. I com i quan mor Juan Latino? Molt breument.
1: Les dates de la mort, tant de Juan Latino com de la seva dona, no les coneixem exactament. El lloc que ocupava la tomba de la família Latino Carleval, que està a l'església de Santa Ana. De fet, Juan Latino està molt vinculat al barri de Santa Ana de Granada. Trobem una placa que ens diu del maestro Juan Latino, catedrático de Granada y doña Ana de Carleval, su mujer y herederos, 1573. És impossible que fos la data de mort de Juan Latino, perquè just en aquesta data publica un llibre. I no pot ser un llibre pòstum. Però sí que podria ser la data de la mort de la seva dona, per exemple.
0: Vale.
1: Segons Francisco Enríquez de Jorquera, Juan Latino mor el 12 d'agost de 1590, tot i que alguns autors no estan d'acord, i tampoc hi ha cap referència als llibres de defuncions d'aquell any a la parròquia Santa Anna. És més probable que fos entre el 94 i el 99. De fet, la sèrie dels llibres dels anys que van del 96 al 99 no es conserven. Per tant, és probable que estigués en aquests llibres perduts.
0: Vale, tornem a arribar ja als últims minuts del programa, Ismael, i seria molt interessant acabar amb alguna reflexió sobre, ara que hem estudiat tota aquesta biografia, el seu impacte i tot, sobre la visió que es tenia sobre l'esclavitud, no? Si les persones que l'han acompanyat, la família que ha estat vinculat sempre ha tingut alguna cosa a veure amb el seu ascens social, no? No sé si vols acabar ja amb alguna reflexió.
1: Doncs, en primer lloc, que Juan Latino és fill d'una granada que entre les acaballes del segle XV i principis del segle XVI es converteix en un nou model de ciutat del Renaixement, cosa que a més potenciarà la figura de Carles V quan visiti la ciutat el 1526, la institució de la universitat, de la catedral, el trasllat de la Xancelleria de Justícia de Ciudad Real a Granada, de la Capitania General governada pels comtes de Tendilla, que també seran una família molt il·lustre. Per tant, és una ciutat que en l'humanisme a la península ibèrica destaca, i Juan Latino veu molt d'aquí. Per altra banda, tot i la seva negritud i el seu origen esclau, és membre de la família dels Còrdova, i gràcies a aquest patronatge, diguem, aquest mecenatge, Juan Latino acaba tenint un nom entre altres figures de l'humanisme de l'època, però que també es guanya amb el seu propi talent. És a dir, quan es citen les obres de Juan Latino, no es citen perquè sigui tal de Gonzalo Fernández de Córdoba, sinó realment per la seva qualitat i per la seva influència. Per altra banda, sabem que va ser tractat de forma diferent a altres esclaus de la família i a altres esclaus de l'època. Per tant, conjuga una mica la seva condició de negritud, el seu origen esclau, amb un context i un talent excepcional.
0: Molt bé, doncs, Ismael, ens hem quedat sense temps un altre cop.
1: Un altre cop.
0: Moltíssimes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Adrià Tirado, moltíssimes gràcies al control tècnic. Us ha parlat l'Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

Hola, amics, benvinguts al Fotime, un programa força saludable. Comencem la setena temporada amb un clàssic indiscutible que ja ha començat a sonar, el mític The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, més comúment conegut com el Ziggy Stardust. Potser el disc més emblemàtic, no sé si dir important, de la carrera de David Bowie. Perquè pot passar que algú que sigui molt fan de Bowie no el tingui com a preferit. Això també passa amb grups que tenen, o artistes que tenen, un disc tan important que altres obres seves no juguen a la mateixa lliga. Per exemple, de tots els fans superbojos que conec de Pink Floyd, cap em diu que el millor disc sigui Dark Side of the Moon, o dels Beatles que sigui el Sgt. Peppers. Pot ser que ho facin per fer-se els excèntrics, però també, i jo diria més aviat que és això, ho fan perquè ho coneixen d'un altre nivell. Si bé aquests discos que he posat com a exemple se'ls ha d'entendre en el context de la seva importància. Som al 1972 i Bowie havia fet l'any abans un salt important amb el disc anterior, el gran Hunky Dory. Veus, aquest és un dels quals els fans diuen, no, la clau és Hunky Dory. Sí, potser sí que és un disc clau. Tampoc crec que sigui un disc perfecte, però és clau. Perquè la sensació és que allà havia trobat la seva veu després dels irregulars Space Oddity i The Man Who Sold the World. Allà havia fet cançons sense precedents com Changes o Life on Mars o Quicksand, i jo diria que allà va descobrir una manera d'escriure. L'any següent va deixar una mica de banda el piano i va agafar més aviat la guitarra. Entenc que això ho dic pensant en la seva solitud de compositor, i va començar a escriure cançons que parlaven sobre diversos aspectes del món del músic professional de rock de principi de la dècada dels 70. Va decidir, com havien fet els Beatles precisament amb el Sgt. Peppers, crear-se un alter ego, un músic excèntric, important, messiànic, que representa que ha estat en contacte amb uns extraterrestres, en plan Carlos Jesús, i s'anomena Ziggy Stardust. Aquest personatge vol salvar el món, o com a mínim fer l'existència del jovent més suportable. Això fa que el disc sigui considerat una obra conceptual, també per la seva estètica coherent. Si bé inicialment no era la idea, però van anar veient, Bowie juntament amb el productor Ken Scott, van anar veient que podien tirar per aquí. I fins i tot va acabar Bowie escrivint cançons que anessin en consonància amb aquesta història difusa, no gaire explícita, que hi havia darrere. Ziggy Stardust és l'artista i té una banda que l'acompanya, que són els Spiders from Mars. Veieu que hi ha una nova referència al planeta vermell un any després del Hunky Dory. El grup de Ziggy Stardust i les aranyes de Mart comencen a triomfar de forma desmesurada, i això és el que anem veient en el procés del disc, fins que 11 cançons més tard moren d'èxit. La pujada és el Rise i la mort és el Fall. I així podem llegir el disc, l'obra artística, en aquesta clau que us deia, el món del músic de rock a principis dels 70. La primera cançó que acabem d'escoltar i obre de forma increïble al disc és Five Years, on una lletra apocalíptica ens estableix l'escenari. Ens diu, a la Terra només li queden 5 anys de vida. Llavors, clar, la gent està desesperada, especialment els joves. Això és una situació ideal perquè aparegui un messies. I això és el que fa Ziggy Stardust. Ve a salvar el món, donar un missatge d'esperança de que després d'això els extraterrestres els salvaran. Bé, no queda claríssim, musicalment, Bowie estava molt content del ritme que havia fet de l'entrada de la cançó, perquè volia un ritme que fos de desassossec, i volia que aquest ritme establís la inquietud i llavors entrés amb aquest arpegi de la guitarra i la veu, no?
Va provar molts ritmes fins que va trobar aquest del qual n'estava content. D'aquest disc, de fet, passa que en sabem més coses per entrevistes posteriors, que no descartem que tinguin una part de reinterpretació o d'invenció, que no pas perquè les cançons diuen per elles mateixes. Diuen coses, però no de forma explícita. Seguim amb la segona cançó, que és Soul Love, Amor d'ànima. Reminiscències musicals, potser, del Stand By Me. És una cançó que va canviar de lletra per adaptar-se a aquesta història que van decidir posteriorment de Ziggy, però funciona per ella mateixa a nivell líric. En tres estrofes ens parla de tres exemples diferents d'amor: el d'una mare que plora sobre la tomba del seu fill, el d'una parella d'adolescents, el més típic, i un altre, que és el d'un capellà, l'amor d'un capellà cap a Déu. En una actitud nihilista, que pot ser comprensible en el context de que només queden 5 anys perquè el món s'acabi, doncs parla de tots aquests tres tipus d'amor com si fossin una debilitat. Per tant, Soul Love no és una cançó soul, ni és una cançó d'amor.

Una dada interessant és que aquí el saxo el toca Bowie. El saxo era l'instrument original de Bowie. Va començar a estudiar-lo quan tenia 13 anys. Però ell mai es va considerar un gran saxofonista, i quan en un disc volia saxofó, ell, si era fàcil, ho feia, però moltes vegades preferia utilitzar músics més experts. Tercera cançó, Moon Age Daydream, el somni diurn de l'era de la lluna. Aquí va fer servir la tècnica que ja havia emprat William Burroughs en alguns textos, que és escriure frases només en papers, retallar els papers i fer que l'atzar ajudi a ordenar-les. És una tècnica que tampoc la va inventar Burroughs, una tècnica dadaista dels anys 20, que feien això, tallaven unes frases, les posaven dins d'un barret, remenaven i anaven traient una per una i formaven un poema així, no? Així, aquí és el que va fer Bowie. Per tant, si no enteneu el missatge, no passa res, no és culpa vostra. Més aviat us hauríeu de preocupar si creieu que l'enteneu, perquè potser sou uns farsants.

Quarta cançó, Cristo Gros, Starman. Va ser el primer single publicat el 28 d'abril del 1972. Aquí és on Ziggy ens parla dels homes de les estrelles que porten esperança a un món en destrucció. Com tants cops ha passat a la història de la música, el single resulta que és la darrera cançó que va escriure o la darrera que va gravar, o les dues coses. Passava que el segell RCA Víctor anava veient que el disc tenia bona pinta, però diu, hòstia, hauríem de tenir una cançó que fos un èxit segur, i així promocionem com a single de presentació i fem salivera en el públic, no? Llavors Bowie va agafar i va escriure Starman, una cançó immortal, que ell mateix considerava que era una mica massa pop. I el que diu a la gent que col·laborava amb ell en aquella època és, és que ell li deien que fes una cançó comercial i era capaç de fer-la. Passa que no sempre tenia interès en fer-ho.

Suposo que algú més hi ha passat, però és que aquesta tornada està a un pas de ser Over the Rainbow. Bé, estem a punt d'acabar la primera cara del disc i el que va decidir fer Bowie és incloure una versió, la única versió que hi ha, de 11 cançons, 10 són originals i hi ha aquesta versió, una cançó del 1970 del cantautor folk Ron Davis, que havia estat versionada per Three Dog Night el mateix any. I Bowie la transforma totalment en una peça rockera que jo diria que ho va fer compensant aquell aire poppy que no l'acabava de convèncer de Starman. I la lletra parla sobre la dificultat de canviar alguna cosa quan estàs fent tot el contrari del que hauries de fer. És a dir, com vols pujar una muntanya si el que estàs fent és anar camí cap avall?

0: El Fotiner. 7 anys escoltant discos sencers a ICAT FM.
1: Donem la volta al vinil i ens trobem amb la Norma Lady Stardust. Aquí Bowie toca un altre tema de l'escena dels 70 a Londres, la idea de l'ambigüitat sexual. De manera no evident, podem interpretar que Ziggy té un alter ego transsexual, o sigui, que l'alter ego té un alter ego, que en el fons Bowie també devia ser un alter ego, perquè a casa, quan es feia un cafè amb llet i una torrada, tampoc devia ser ben bé el Bowie públic. Per tant, estem parlant d'un alter ego al cub. En tot cas, la cançó és una cosa preciosa, nostàlgica, que es veu que en les primeres versions de treball es titulava Song for Mark i estava dedicada a Mark Bolan, el líder de T-Rex, qui va ser una claríssima influència per Bowie, perquè és que Bowie sempre va ser algú amb molt talent, sobretot un gran talent per captar tot el que passava al seu voltant i, francament, jo diria que millorar-ho.

Personalment, us he d'explicar que aquesta cançó per mi és importantíssima, perquè és la primera cosa de Bowie que vaig escoltar, del Bowie bo, diguéssim. Un amic, era mitjan dels anys 80, i un amic em va dir, hosti, passa una cançó amb casset, em podries treure els acords? Perquè sabia que jo tocava el piano i que tenia oïda. I ell volia tocar-la, em diu, sí, va passar aquesta cançó, jo no havia escoltat res similar, tenia 14 anys o així. I així vaig descobrir aquest Bowie, perquè per mi Bowie en aquella època era el senyor aquell una mica guapeton, pijo de Day in, Day out, i aquestes coses que no m'interessen molt del Bowie del Tonight o del Never Let Me Down, no? Tampoc li interessa molt a Bowie, pel que tinc entès. I bé, a partir d'aquí vaig anar estirant del fil i vaig descobrir el disc sencer i vaig flipar. Setena cançó, Star. Aquí reforcem el concepte del disc. Parla sobre diversos perfils de jovent de l'època que tenen objectius molt diversos, molt variats. Un vol anar a la lluita armada a Belfast, un altre pretén canviar el món, un altre simplement vol quedar-se a casa sense fotre res. Però hi ha un que es diu Ziggy, que és el protagonista, i que vol ser una estrella del rock.

0: Watch me now.
1: De fet, en tot aquest inici de la segona cara és on es consolida el concepte del disc. On hi ha les cançons que ens parlen més dels aspectes aquest del personatge estrella del rock. Hang on to yourself toca un altre tema d'aquest àmbit, que és el sexe salvatge amb una groupie. Una groupie que va al camerino i bé, aquestes coses que passaven o passen. Musicalment jo diria que és la cançó on més clar, on més evident és el tribut o referència, siguem generosos, a T-Rex.

rockabilly psicodèlic i que es deia The Legendary Stardust Cowboy. I per altra banda es veu que un dia anant en tren o en autobús per la fin, des de la finestra va veure una sastreria que es deia Ziggy's Tailor Shop i li va agradar el nom de Ziggy. També li va agradar segurament que ressonés una mica Iggy amb una Z, com el seu admirat Iggy Pop, cantant dels Stooges, a qui feia poc havia conegut en persona, i encara no eren superamics ni estava previst que anessin a viure 5 anys més tard junts a Berlín i a fer tot allò que van fer. A la lletra podem interpretar que qui canta són els seus companys d'escenari. Els Spiders from Mars descriuen el seu líder, diuen que és esquerrà, i expliquen com el tio s'ho va creient. Veu que la banda se'n va a la merda perquè ell està, el seu ego l'està dominant, i que tota aquella idea de salvar el món a través de la música acaba espatllar el que tenien. Aquesta és The Fall, la caiguda que ens anunciava el llarg títol del disc.

Següent cançó, penúltima del disc, és d'aquelles que es pot interpretar com a part del concepte, però que també funciona tota sola. Parla de l'obsessió del narrador per tenir alguna interacció sexual amb una dona. I podem entendre que és Ziggy qui la canta, que va una mica pujat de revolucions. Que això passi a una ciutat de sufragistes, és a dir, dones amb ganes d'alliberar-se, dones amb, demanant el seu dret a votar, és un valor afegit que podem entendre com a metafòric, perquè ja feia molts anys, en els 70, que les dones podien votar.

Per a Bowie, en algun lloc he llegit que considera que era una de les seves cançons preferides i potser per això va ser la cara B del single Starman. Però va estar a punt de no entrar en aquest disc. I us ho explico. Bowie era admirador del grup Mott the Hoople, que eren uns joves que no estaven tenint gaire èxit. I Bowie, que ja havia fet el Hunky Dory amb una certa repercussió, es va oferir la cançó per provar d'ajudar-los. Però ells no la van veure, va dir, no, aquesta cançó no la veiem per nosaltres. I se la va quedar Bowie i la va posar al Ziggy Stardust. Però, en canvi, una altra que els hi va oferir sí que la van trobar, que va ser All the Young Dudes. I suposo que ja sabeu què va passar. Jo crec que aquest any escoltarem el disc de Mott the Hoople on surt All the Young Dudes. Però imagineu, i si All the Young Dudes també hagués estat una cançó dins dels Ziggy Stardust, no? És com allò que va dir George Martin de quina llàstima no haver posat Strawberry Fields per obrir el Sgt. Pepper's, com era la intenció original. En tot cas, arribem ara al final del disc amb la destrucció de Ziggy, una destrucció simbòlica d'una estrella del rock que es queda acabada pels excessos.

Tot i que la cançó comença força trista, al final amb això del You're not alone, give me your hands, you are wonderful, ens dona un toc d'esperança per acabar el disc, a més amb aquesta rascada de cordes. I bé, aquesta èpica que té Rock and Roll Suicide està en marca de la casa, no? Aquella marca de la casa que ell va començar a construir el Hunky Dory. I què podries dir? D'on surt això, en Bowie? Doncs bé, surt en part d'algunes fonts cap a les quals ell sempre havia estat molt atent, que és la chanson dels anys 50 i 60, especialment Edith Piaf. Ell mateix ho ha confessat en algun moment. De fet, entre les cançons descartades del disc hi ha una versió de Jacques Brel. I d'això tracta el tancament del programa per completar el que queda, aquests 5 minuts que queden de programa i i el podcast. Per casa corren com a mínim 3 versions del disc. La del 2002, que és una que sembla un llibre, inclou algunes d'aquestes cançons, d'aquests talls que no van acabar entrant. I per acabar en posarem uns quants. Cançons que havien d'haver estat en els Ziggy Stardust, però al final no hi van cabre. John I'm Only Dancing, una cançó a la qual un home li canta, li diu al seu amic John que no sigui gelós perquè estigui ballant amb una noia. Cançons força sexuals com Velvet Goldmine, Holy Holy o Sweethead. No diré quin és el cap dolç del que parla Sweethead. I després, per acabar, un parell de coses superinteressants, que és les versions demo que va fer Bowie per ensenyar-li segurament al Ken Scott o als músics de dues de les cançons claus del disc, que és Lady Stardust i Ziggy Stardust, tocades per ell sol, sense grup. I així acabarem fins la setmana que ve.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: el programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.